0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 7.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Doncs si l'aia com qui no vol la cosa, avui acabem els especials d'estiu. Aquest és l'últim, el darrer.
4: Ha passat rapidíssim aquest estiu.
3: I tant, i la setmana que ve ja veuràs, comença ja la temporada normal amb tots els col·laboradors per aquí, que si seccions per allà. Però avui ens queda una última conversa que jo diria que és molt i molt i molt interessant, i la gent descobrirà coses que no ni se les imagina, perquè avui descobrirem la Mercè que no es veu. Ep, comencem, llum vermella.
4: Som-hi.
3: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
4: Hola, Amadeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat al web festafesta.cat el divendres 18 de setembre de 2026, diada de Sant Josep de Cupertino, que és el curiós patró dels astronautes i viatgers de l'espai. I atenció, perquè ens trobem en el programa número 863 de la nostra etapa digital i el 2652 de tota la nostra història. Una trajectòria ben llarga que va començar, com bé sabeu, el setembre de 1989.
3: Com sempre, recordeu que tota la nostra fonoteca, totes les seccions, tots els continguts els podeu escoltar al nostre web, festafesta.cat. I ara que estem a les portes de la tardor, Laia, i el calendari festiu treu fum, aquest cap de setmana tenim festes majors i celebracions de traca i mocador. Per exemple, a Sant Feliu de Codines, una salutació especial que ens escolten cada setmana des de la seva ràdio local. També hi ha Festa Major a Vilabertran, a Verges, a Avinyó, a Corró de Vall, entre moltes d'altres localitats d'arreu del territori.
4: I de cara al contingut d'avui, el nostre tema central ens posa a moda de compte enrere per la gran festa de Barcelona. Falten molt pocs dies per la Mercè i avui tindrem una conversa d'allò més reveladora amb l'Esteve Caramés, director de programes culturals de l'ICUP. Amb ell ens endinsarem en els secrets de la celebració per descobrir la Mercè que no es veu, tota la maquinària interior que fa possible aquesta festa tan immensa.
3: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, ens acompanyeu.
4: Vinga, comença el Festa Festa.
5: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: la jornada lúdico-bestial que organitza l'agrupació del bestiari festiu i popular de Catalunya, però en aquest cas va ser la de l'edició 2026.
1: Festa, festa!
2: Amb Laia Camproví
3: i Amadeu Carbó.
1: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
4: Per començar a escalfar l'ambient, obrim la nostra caixa de cançons particular amb un autèntic himne de la nostra música. Un cant a l'acollida que signava Jaume Sisa, però que avui escoltem en una versió rumbera i festiva de Sabor de Gràcia i la Trova Kung Fu. Qualsevol nit pot sortir al sol.

0: Brillant aquesta versió, ritme de rumba, de sabor de gràcia i de la troba kung fu, que ens deixa sempre amb un somriure als llavis. I ara connectem amb l'actualitat informativa del món de l'associacionisme. L'Emma Robres ens porta les darreres notícies del Tornaveu. Som-hi!
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Els novens Premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català enceten la recta final. Els guardons es lliuraran al Parlament de Catalunya el 30 d'octubre. És un honor, així com explica Rosa Maria Provencio, presidenta de l'ENS, celebrar una fita com aquesta en un lloc tan emblemàtic.
4: És un orgull que la seu de la Sobirania Nacional aculli els Premis Carné, que és l'organització més forta de la societat civil amb cultura.
3: A menys de 2 mesos per l'acte de lliurament, l'ENS ha presentat el cartell i la imatge gràfica d'aquesta edició. La proposta representa el títol construït amb diferents objectes que remeten a la festa i a la cultura popular, com bastons, carretilles, cintes de ball de cintes, serpentines, un flabiol o fins i tot un tortell de Reis. El cartell és obra d'Helena Calzada, que explica que, en certa manera, és un cartell col·laboratiu, perquè són objectes que han prestat diverses entitats. Les candidatures a les 5 categories previstes, persona, comunicació, activitat, projecte i entitat, es poden presentar fins al 30 de setembre al correu electrònic premis@ens.cat. En total, els novens Premis Antoni Carné repartiran 5.500 euros entre les propostes guanyadores. Premiar les bones pràctiques dins la cultura popular no només és necessari, és imprescindible. Us hi animem! La Sagrada Família escalfa motors per iniciar un cicle de cultura popular. Els dies 19 i 26 de setembre i el 3 d'octubre, la façana del Naixement rebrà tota mena de manifestacions culturals que celebraran el vincle entre el barri i la basílica. Contràriament al que s'havia fet en altres ocasions, totes les activitats se celebraran a l'exterior i seran obertes a tot el públic, creant així un ambient festiu i comunitari. Així ho explica Jordi López, membre de la Junta de la Coordinadora de la Sagrada Família.
5: Si volem fer arribar la cultura popular a la gent, el que no podem fer és un acte tancat. I llavors es va decidir fer-ho a plaça perquè fos un acte obert i pogués venir qui vulgui.
3: El 19 de setembre, el primer dels 3 dies, servirà per entrar en matèria. De 6 a 7 de la tarda podrà veure's un tast dels bars de lluïment de l'Àliga, els Gegants, els Diables, els Esbars i els Castellers. Les sardanes, en canvi, es faran un lloc la segona jornada, amb música de la Copla de Sant Jordi. El 3 d'octubre, l'acte final, s'organitzaran 2 tandes, al matí i a la tarda, i rebran colles d'arreu del país. Al matí, doncs, falcons i colles geganteres. Al migdia, els esbarts. I finalment, ja cap al vespre, els trabucaires i els correfocs posaran punt i final a un cicle que celebra la nostra cultura popular a la ciutat comtal.
6: Moltes gràcies, Emma Robres, per tota la informació i per tenir-nos al corrent de tot el que vull en aquest sector nostre de la cultura popular. I de l'actualitat del món associatiu, passem a l'actualitat del món casteller, perquè ara ja comença això a bullir de debò, de debò, de debò. Connectem amb la Sara Soriol i el baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Soriol. Quatre estrenes en el cap de setmana de la Diada Nacional.
7: Hola a tothom. Ens posem en contacte de nou per compartir amb vosaltres els resultats i novetats del baròmetre dels darrers dies. En aquesta ocasió us presentem 4 noves actualitzacions. Els Castellers de Barcelona i els Xiquets de Tarragona han estrenat el 5 de 8. Els barcelonins l'han recuperat, el darrer era del 2024, i l'han sumat tant per la Diada com diumenge passat. No el feien des d'abans de la Mercè, des del 2018. Per la seva banda, els Matalassers de Tarragona també han recuperat la Catedral, no la feien des del 2024. La gran sorpresa ha estat el primer folre de la Colla Marinera de Tarragona. Els Xiquets de Tarragona han coronat el primer 2 de 8 carregat en el primer intent i en el primer any en què completen castells de 8 pisos. La darrera de les novetats per part dels Castellers de Castellar del Vallès han recuperat el 3 de 6 per sota. El darrer per sota dels capgirats va ser el 2019. Això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera, la trobareu disponible en línia a baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Sara. Seguirem molt atents a l'evolució dels castells aquest cap de setmana.
1: Festa, festa!
6: I entrem ara ja en el nostre espai central de conversa.
2: Festa, festa.
8: Estiu 2026.
0: I és que Barcelona ja es prepara per viure la seva Festa Major, una celebració que mou milers de persones, desenes d'actes simultanis i molta tradició. Però què passa darrere de les bambolines? Com es coordina tota la imatgeria, els horaris i la logística? Per descobrir aquesta Mercè que no es veu, avui conversem amb l'Esteve Caramés, director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona.
9: Abans de començar a presentar-vos el nostre convidat i endinsar-nos en l'entrevista que l'hem batejat com la Mercè que no es veu, vull fer una reflexió, curteta, però una reflexió. Qualsevol festa, qualsevol, i més quan és d'una dimensió considerable com la nostra, és per damunt de tot un pacte entre tots els que la fan o la fem possible. Així, els festers que som arrauxats de mena, posem tot l'esforç al cor i la visceralitat i també el cap perquè la cosa rutlli. Aquest rutllar, però, té una rerebotiga, un obrador, una cuina, si voleu, que a foc lent fa xup-xup al llarg de tot l'any i que fa que ara la Mercè sigui possible. És la feinada que es fa des de l'Ajuntament de Barcelona, especialment des de l'Institut de Cultura de Barcelona. Hem volgut saber més de la Mercè, de la seva gestió, de la seva producció, amb l'objectiu de conèixer-nos tots molt millor i obrir una mirada ampla al que és aquest fenomen festiu que és la nostra Festa Major, la Festa Major de Barcelona, la Mercè. És per això que, i em fa molta il·lusió presentar-lo avui, el nostre convidat és Esteve Caramés Boada, l'actual director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona. Esteve Caramés, benvinguts al Festa Festa.
10: Bon dia, moltes gràcies, Amadeu, per convidar-me.
9: Escolta'm, ja et dic d'entrada, ja t'he dit abans, que a nosaltres ens fa molta il·lusió que avui puguem parlar amb tu i fer-te una entrevista, a més, amb certa profunditat, però jo hi ha una cosa personal que sí que vull que m'expliquis. Com l'Esteve Caramés arriba al món de la gestió cultural?
10: Això fa molts anys, ja. Jo vinc del món de la ciència política, sempre especialitzat en la gestió pública, i vaig col·laborar ja de ben jovenet amb l'Eduard Delgado a l'Observatori Interarts. Això ja fa bastant de temps. Amb l'Eduard van començar a fer projectes europeus de cooperació cultural internacional i va ser l'Eduard qui em va introduir en tot aquest món. Però ja fa una pila d'anys que estic a l'Ajuntament i a l'Institut de Cultura fent una mica tots els papers de l'AUCA, ara director de programes culturals.
9: Està bé. M'agrada això, no?, aquest origen, i a més amb l'estimadíssim desaparegut, malauradament, Eduard Delgado, que ens va ensenyar a tots, jo penso que a tots, moltes i moltes coses, i vam poder fer moltes i moltes coses amb ell. Per començar, et faré dues preguntes que jo penso que són de rigor per entendre en quin magma ens movem quan parlem de, no?, i que entre d'altres ciutats no es produeix, i que sí que hi ha altres ciutats que tenen models semblants, però cadascú té el seu particular, perquè què és i què fa l'Institut de Cultura de Barcelona?
10: L'Institut de Cultura de Barcelona, dit fàcil, és el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. El que passa és que l'Institut de Cultura, a més doncs, de gestionar museus, de donar subvencions, de participar en la governança dels grans equipaments de la ciutat, com el MNAC, el MACBA o el Museu Picasso, és també executor i productor de diversos programes culturals que es fan a la ciutat. El Festival Grec, el programa de Nadal, els festivals literaris, la Bienal de Pensament i també, evidentment, les festes de la Mercè, les festes de Santa Eulàlia.
9: Per tant, d'entrada ja ens has dit alguns programes que penjarien, de dir-ho, de la teva direcció, i per tant, volia preguntar això, quines funcions concretes desenvolupa, no tu, sinó la direcció de programes culturals?
10: La direcció de programes culturals ja fa molts anys que funciona dintre de l'Institut de Cultura i agrupa tots els programes que fem propis des de l'Institut de Cultura. Tot el que nosaltres ideem, dissenyem, planifiquem, financem i finalment produïm. Això és un calendari anual d'activitats on, evidentment, doncs, la Festa de Mercè és segons segur, el festival més important, però també ho són el Festival Llum BCN, que està vinculat a les festes de Santa Eulàlia, però també és la Cavalcada de Reis, i aquí esmento doncs, les tres grans produccions que fem, però també ho és el Festival Grec, també és el Dansa Metropolitana, els festivals literaris importantíssims, BC Negra, el Festival 42, la Setmana de Poesia, el Montllibre, amb tot això, ara mateix, amb aquesta gran capacitat que tenim per tots els que tenen, tots els equips de producció de la casa, estem muntant, per exemple, la presència de Barcelona com a convidada d'honor a la Feria Internacional del Llibre de Guadalajara, Mèxico, que és una operació vastíssima on estem portant 67 escriptors, 40 persones del món editorial, pensadors, fem 9 concerts, 4 exposicions, és a dir, estem muntant gairebé un festival a Guadalajara.
9: Bé, gràcies, Esteve, perquè ara ja sabem més del que és l'ICUB, sabem més del que és la teva àrea de treball. L'ICUB té moltes més àrees de treball, però anem al gra, amb la Mercè que no es veu. No sé si estaràs d'acord amb aquesta afirmació que la programació d'actes de la Mercè i la seva execució és la punta de l'iceberg de tota una organització molt complexa. És l'esdeveniment de més complexitat que s'organitza a la ciutat?
10: Sens dubte, ho és. Complexitat, i ho dius bé, per totes les capes que té. Evidentment, doncs, coneixeu molt bé el món fester i, per tant, tots els esdeveniments al voltant de la cultura popular, però és festival de música que tenim 7 escenaris per tota la ciutat.
9: Després desgranarem
10: xifres. Tenim tot el món de les arts de carrer, és a dir, té una diversitat i pluralitat d'accions brutal. Tot en marxa i al mateix temps. Mm-hmm.
9: Quan esclata la darrera carcassa del tercer coet del Piro Musical, la tercera carcassa que diu la Mercè s'ha acabat i diem adéu i fins l'any que ve, què passa? Quan comença la roda a la Mercè a tornar a girar o no es para mai?
10: No s'atura mai. A mi aquests dies els amics em pregunten què, com estàs? Estàs nerviós? Ho teniu dia tot llest? I jo dic, espero que sí, que ho tinguin tot llest. En aquests moments m'amoïna bastant la Mercè 26 i és el que ara mateix jo estic treballant. Jo vull dir a les persones doncs, que ens encarreguem de la gestió i de la programació, perquè evidentment doncs, la producció ha tingut uns últims mesos intensíssims i evidentment que tots hi hem estat a sobre. Clar, el millor de tot és que tot això, tot aquest esforç, tota aquesta feinada, acaba amb un Piro Musical a l'Avinguda Maria Cristina, el qual és meravellós. Vull dir, imagina't tu acabar una feina i que tinguis 100.000 persones i un Piro Musical. És una sensació d'un gaudi i d'una emotivitat. Jo moltes vegades, a l'acabar el Piro Musical, m'he emocionat molt recordant tota la feina que hem fet i tots els que ens han ajudat a fer-la.
9: Clar, perquè és que aquí, clar, hi ha diferents nivells d'implicació. Com es coordina, com es posa oli a una maquinària, perquè això és una màquina, uns engranatges que han de funcionar, com la Mercè. Per exemple, quins serveis municipals es coordinen? Però com es coordinen? És a dir, com el servei de la neteja d'un parc que hi ha un concert arriba a l'hora que s'acaba el concert i es neteja el parc, i l'endemà sembla que no hagi passat res. Clar, això dius, home, si fos un concert, això seria fàcil, però és que és tota la ciutat, totes en l'aire.
10: És que ho dius bé en això de... És una màquina, és un engranatge espectacular. És, tu abans ho has dit, segurament doncs, l'esdeveniment més gran que es fa a la ciutat, però és el projecte més transversal que fa tot l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, ara estem parlant aquí de la feina que fa l'Institut de Cultura, però és que és tot l'Ajuntament de Barcelona qui s'aboca a l'organització de les festes majors. Nosaltres ja fa molts mesos que amb tots els serveis municipals, neteja, parcs, platges, evidentment Guàrdia Urbana, també Mossos d'Esquadra, indispensable, Protecció Civil, amb tothom estem ja planificant tot allò que passarà. Però com a tota màquina, les màquines també tenen memòria i hi ha coses que s'activen cada any, no? I tu no n'ets conscient, però les llanxes que estan a la platja del Bogatell tota la nit mentre estem fent els concerts del Bogatell, perquè tenim 3 llanxes de Creu Roja i Guàrdia Urbana, doncs algú ja s'ha encarregat de fer la licitació i la contractació. Tot d'una manera, tothom sap en quin lloc s'ha de posar, perquè realment tothom, i això és molt d'agrair, s'ho pren en primera persona.
9: La seguretat, per exemple, ha agafat molta volada en els darrers anys.
10: Sí, és un tema que ha agafat molta importància. Jo crec que som una ciutat cívica, crec que som una ciutat molt, molt, molt pacífica i sempre hi ha elements doncs, que apareixen. En això també fem una feina amb els mitjans de comunicació perquè ens ajudin també doncs, a explicar aquesta part cívica i participativa que té la festa i potser no sempre doncs, posar en accents en incidents que hi ha.
9: Això és un tema que no passa a Barcelona, passa arreu, que de vegades les percepcions negatives es fan altaveu i es magnifiquen.
10: Es magnifiquen, però n'hi ha una preocupació, esclar, per la seguretat. Pensa que, evidentment, a l'Ajuntament de Barcelona doncs, tenim el centre de control les 24 hores, el CECOR, que està al carrer Lleida, Aquest centre funciona les 24 hores en tota la Mercè, estem coordinats tots els serveis i és des del CECOR que nosaltres podem tenir ulls en tot el que està, en tot el que està passant. I sobretot ens coordinem els serveis, és a dir, nosaltres quan programem, la Guàrdia Urbana sap el que estem programant, sap a quina hora acabem, la neteja sap a quina hora ha d'entrar perquè puguin fer els seus serveis i la Guàrdia Urbana pugui actuar i es pugui desallotjar. TMB sap quins serveis de més ha de posar perquè hi hagi un bon desallotjament dels espais. És tot un engranatge que és molt important que estigui coordinat perquè es garanteixi aquesta, aquesta seguretat.
9: Ara, estem parlant que, per exemple, el metro no para.
10: El metro no para en tot el cap de setmana.
9: Això que nosaltres ho veiem perquè entres al metro, passes la targeta i agafes el vagó, però clar, això és bestial.
10: És a dir, estem dient que des del divendres a les 5 de la matinada es posarà en servei un metro i que allò no es tancarà fins al diumenge a quarts de dues, no? És brutal. És una mobilització que TMB fa cada any i que és espectacular.
9: Hi ha diverses maneres de dimensionar un esdeveniment, no? Un és el seu cost, que ara en parlarem, pressupostos, un altre és la participació, el número de persones. Ara ja no sé si es fa allò que amb l'Eduardo Delgado fèiem de la rentabilitat social, suposo que això es fa encara o no?
10: Això es mira d'una altra manera, però hi ha el retorn social, hi ha, evidentment, doncs...
9: Quatre números,
10: els pressupostos que sempre agrada. Mira, nosaltres, Institut de Cultura, tenim un pressupost de 3.800.000 euros per fer cada any la Mercè. Amb això aixequem tots els ferros, posem tota la programació en marxa i encenem els llums i posem les tanques i els lavabos, per dir-ho. Però, evidentment, hi ha molt més que tot això. Hi ha tots els serveis municipals que ara mencionava, doncs TMB, tota la Guàrdia Urbana desplegada, els serveis de neteja. És a dir, això són serveis extraordinaris que no estan inclosos dintre aquest pressupost, però, evidentment, és un pressupost municipal. Es podria fer el càlcul...
9: Què deu valdre un dia de metro?
10: Què deu valdre un dia de metro? Doncs això és una molt bona pregunta, no?
9: Molt.
10: Un economista ens hauria de dir, més que nosaltres. Però, evidentment, doncs, hi ha molts serveis que treballen perquè estiguem fent això que estem fent. I és molt important, pensar com tota una ciutat s'aboca a la seva cultura, a la seva festa major, com es viu això en primera mà, no? I això es considera rendible.
9: Exacte, rendible. Ja tenim unes dades, ja sabem com més o menys funciona, però després s'ha de crear el que acabem rebent la ciutadania, que és la programació.
10: Sí.
9: Com es crea una programació tan enorme com aquesta, tan atractiva, que ha de tenir en compte ha de tenir en compte tothom, perquè tothom, com a mínim, trobi el seu acte dins la Festa Major per celebrar-ho. Com es crea aquesta programació?
10: Mira, en això t'he de dir que som molts fent aquesta programació. El meu paper, una mica, aquí és director d'orquestra, però el director de programes, que sóc jo, o la cap de festes, que és l'Anna Lleó, nosaltres mateixos no som programadors. Nosaltres fem encàrrecs a programadors. Fem encàrrec, doncs, a la gent de les arts de carrer, a la gent del circ, a la gent de la música, i ho mirem de fer en aquesta mirada que tu dius prou diversa. És a dir, que això inclogui una diversitat molt àmplia. Anem a uns públics familiars, anem a un públic jove, anem a un públic més melòman... Intentem allò que es digui a un públic de ciutat, que abarqui la més gran àmplia varietat del que hi ha a Barcelona.
9: I és clar, amb això que deies, no? Tot el que hi ha a Barcelona, però Barcelona també és molt gran. I sí que nosaltres, jo almenys estic veient dels darrers anys que hi ha un esforç no de descentralització de la Mercè, sinó que la Mercè respiri no només al centre històric, per entendre'ns, en aquells espais que poden engolir masses de persones, sinó que arribi, si pot ser, a tots els barris hi hagi alguna cosa.
10: A tots els barris és molt, perquè Barcelona té 73 barris. Però realment estem fent aquest esforç. Estem fent aquest esforç d'apropar tothom i fer coses en espais que tinguin sentit. Que allò que passi al Parc de la Trinitat formi part de la vida del Parc de la Trinitat. És Mercè, però ha de formar part de la vida del barri de Trinitat i del districte de Sant Andreu. I allò ja ha de ser una part pròpia de la vida que fa la ciutat. I que gent de tota Barcelona hi vagi, i que la gent que estigui allà s'ho senti pròpia, però que ja sigui una part pròpia del Parc de la Trinitat. I aquesta amalgama entre la programació i els espais és una amalgama que no és tan fàcil com sembla. No tots els espais, els que feu programació, ho sabeu molt bé, funcionen per fer-hi de tot. I de vegades proves coses i dius, ui, em sembla que això estava bé, però no era aquí el lloc on
9: però en canvi sí que té un aspecte molt interessant més enllà de l'activitat que es faci, sinó que jo, com per exemple, jo que sóc del Guinardó, el millor barri del món, puc anar, per exemple, i descobrir la Trinitat, que probablement sense aquesta activitat de la Mercè jo no hi aniria.
10: Això és meravellós, no?
9: Perquè això és una passada.
10: A mi m'agrada molt aquest esperit tafaner que tenim al barceloní, no? I sempre l'hem tingut per la Mercè. És a dir, això és molt bonic, no? Tu, quan treballes a Mercè, tu passes molt bé, però després quan veus com la gent la gaudeix, perquè la gent fa Mercè, no? Això que dius, fem Mercè. I quan la gent fa Mercè, fa això que tu dius, Amadeu. Va a tafanejar per la seva ciutat. Anem a veure això que han fet al Port Olímpic Nou. Ara, escolta'm, què és aquest parc de l'aqueducte que està aquí a Ciutat Meridiana, no? Hi ha aquest esperit ja de sortir al carrer. Per exemple, posem en marxa la Setmana del Llibre en Català, aquí al passeig de Lluís Companys. Ja des de l'any passat es fa conjuntament amb les Festes de la Mercè. I la gent de la Setmana del Llibre està encantada de fer-ho amb les Festes de la Mercè, perquè veuen que tenen molta gent que surt al carrer a fer Mercè i a fer la Setmana del Llibre en Català i es barreja doncs, aquesta gràcia que té la gent d'anar per tot arreu, d'omplir-ho tot i d'anar descobrint noves Barcelones. Jo crec que és molt important això, anar obrint, no?, i fer veure doncs, la varietat que té Barcelona i tots els barris que té Barcelona, i això la Mercè ho acompanya molt. No? Jo crec que l'Ajuntament doncs, això ho intentem fer sempre.
8: Festa, festa. Estiu 2026.
0: Fem una petita pausa en aquesta interessant conversa amb l'Esteve Caramés per refrescar l'orella amb bona música d'autor. El polifacètic Guillem Roma ens proposa cançons que curen i avui ens delecta amb el seu tema titulat El Senyor. Escoltem-lo. Era una...

0: Preciós aquest tema d'en Guillem Roma que acabem d'escoltar. Ara reprenem la conversa al voltant de la Festa Major de Barcelona. Esteve Caramés continua endinsant-nos en els secrets de la Mercè, els reptes de la seguretat i tantes altres coses.
1: El juliol, el mes de juliol, normalment és el moment, no, que la ciutadania comencem a flairar una que alguns, els que tinguem sort, farem vacances, però comencem a flairar que tenim la Mercè a tocar, no? Que són aquells moments que ja esperem per la polèmica, que normalment, si no fem aquesta polèmica, no seríem barcelonins. Forma part de nosaltres, que és la tria del pregoner o la pregonera i, home, i la presentació del cartell, que és clar. Mai, no hi ha ningú que mai, sempre hi ha alguna coseta que ha de sortir, no? Quins són els criteris que tenim en aquesta ciutat per escollir el pregoner o la pregonera? O, per exemple, qui farà el cartell?
2: El pregoner o la pregonera, i això és molt bonic que sigui així, és una potestat de l'alcalde o de l'alcaldessa d'aquesta ciutat. I l'alcalde o l'alcaldessa d'aquesta ciutat, ja t'ho pots ben imaginar, doncs es troba amb molta gent, fa moltes reunions, dina amb molta gent, i és amb ella que li correspon doncs trobar aquesta figura, no? Aquesta figura doncs que ha de representar alguna cosa, ha de saber pregonar, perquè s'ha de saber pregonar. I el cartell el treballen doncs tots els col·legues de la direcció de comunicació de l'Ajuntament, i tenen molt en compte, estan molt atents també, i això és molt, molt interessant perquè ho fem tots, a la creativitat que hi ha a Barcelona, a la innovació que hi ha a Barcelona. Aleshores, s'intenta sempre cada any un punt.
1: Perquè clar, és que ara ja no estem fent un cartell. Fins fa 2 anys o 3 el que fèiem era un cartell, però ara fem una altra cosa. Ara fem una creativitat bestial.
2: Exacte, des de fa 2 anys es fa una creativitat doncs, que va acompanyada de l'audiovisual, i s'ha posat doncs, tot un audiovisual al voltant, que això fa cartell al final, no? I es treballa molt més amb aquesta idea transmèdia. És fantàstic, no? Doncs provem coses, són símbols del temps i això va passant. I la gràcia, no?, és que tu trobes, doncs et pots anar mirant els cartellistes que han estat de la Mercè, i clar, els noms que hi ha aquí són, doncs, espectaculars.
1: Nazarios... Tothom, vaja.
2: Tothom. Aquí ha estat tothom. I aleshores la gent també vol ser un cartellista de la Mercè. Clar, també és bonic que això ho tingui, no?
1: En el fons, l'Ajuntament de Barcelona el que fa és proveir-se d'obra d'art. En el fons.
2: I els pregoners i les pregoneres són exactament el mateix, eh? Vull dir, aquí hi ha hagut pregons de Mercè Rodoreda.
1: És que
2: estem parlant d'això, és un símbol, bueno, el que és la Mercè per la cultura catalana.
1: Ah, i quan entrem ja al món de la festa a pur i dur, quan passegem pels carrers en festa major, no només a Barcelona, arreu, tenim la sensació de caos. Gent amunt, gent avall, ara dinem a les 5 o a les 6 de la tarda, si és que dinem, perquè ja no saps si dines, si sopes, no? Però per mi la gràcia d'un poble que està en festa és que sembli que està amb potes en l'aire, no?
2: És
1: que el que precisament no estàs amb potes en l'aire, perquè tot segueix un ordre, una lògica, fins i tot la programació de la Mercè, que sembla explosiva, té uns eixos temàtics que tots junts formen una programació, i que si vols entrem a comentar breument, i si vols pots parar el luxe fins i tot de dir, i mireu, i aquest any d'aquest eix temàtic no us perdeu això. Ja sé que és difícil perquè la...
2: Molt difícil.
1: És molt difícil. Per exemple, un pilar de la Mercè és la música, la programació musical. Com ho fem, això?
2: Amb la música nosaltres ho treballem en 2 bandes. D'una banda tenim el BAM, Barcelona Acció Musical, que és aquest festival que ja té 30 anys, que treballa totes les emergències musicals que hi ha a la ciutat. Això és molt fàcil de dir, però el BAM, quan va començar, el BAM ha estat l'origen de moltes coses que han passat en aquesta ciutat, no? Ara jo, per exemple, festivals que ara, doncs, de renom internacional com el Primavera, van començar, és a dir, la primera llavor estava posada en aquell BAM, i tothom té en aquesta ciutat, i tots tenim, doncs, aquell concert de BAM que vam anar tots una vegada, doncs, o a l'Estació de França, o a la plaça de Catedral, o a la plaça Catalunya, o els més joves a la Rambla del Raval, no? Hi ha aquesta part del BAM i hi ha la part de Mercè Música, que és aquest escenari, que aquests escenaris mirem doncs que siguin un aspecte més transversal de la música, sempre mirant el talent local, no? Intentem sempre que hi hagi un homenatge, però l'any passat doncs vam fer a la Sala Celeste, intentem que hi hagin aquests homenatges, intentem que hi hagin el que és el talent que hi ha a la ciutat, el Niño d'Elche.
1: Això en el cas de la música, però després tenim un altre eix que ha guanyat força i que va guanyant força i força i força, i cada cop hi va més gent, i cada cop ocupa més espais diferents, que al principi, a l'inici de tot, quasi bé venia de la cua de Tàrrega, per dir-ho d'alguna manera, però que ara això ja té una identitat molt pròpia, que és el MAC, la Mercè Arts de Carrer.
2: Mercè Arts de Carrer és un programa que ha anat creixent. Jo no dic tot, però pràcticament tot el que s'ha vist a Tàrrega ho podem ara trobar aquí a Barcelona per la Mercè. Tenim, dins de la Mercè Arts de Carrer, nosaltres sempre fem un parc que dediquem al circ. Tenim dansa, molt important l'escena de dansa a Barcelona. Doncs dansa contemporània als parcs de la ciutat. Tenim les arts de carrer, no? Aquesta barreja entre la dansa, el circ, la dramatúrgia, que la tenim a l'Estació del Nord i també la tenim al Parc de la Trinitat, com he dit abans. I després fem píndoles, no? Uh-huh. Això, els itinerants, és una cosa que ens agrada, també, no? Ens agrada anar fent itinerants, que arribi tot...
1: Barcelona és una ciutat d'itineràncies festives. Ho ha sigut sempre, ja des de l'època medieval, amb les processons, les entrades reials... Això ho portem a l'ADN, nosaltres,
2: exacte,
1: eh?
2: No? Fem les cavalcades i també fem aquest espectacle, no? Però aquest any també ens anem al Parc Güell i als jardins de Joan Maragall, als jardins del Palauet Albéniz, d'alguna manera. Allà fem coses molt, molt delicades, amb un esperit més tranquil, menys caòtic, perquè també aquelles famílies amb nens més menuts o amb nens que necessiten més calma, doncs també tinguin aquest espai. Això també és molt important, perquè hi ha tota una part que no es veu.
1: Com que la Mercè majoritàriament no es veu, la Mercè.
2: És molt important que la Mercè sigui pionera en moltes coses. I hi ha una feina molt apagada que estem fent, però que creiem que és important, en el que és l'accessibilitat a la Festa Major, no? I ens importa molt, doncs, que totes les persones amb problemes d'accessibilitat, de tot tipus d'accessibilitat, tinguin accés a la Mercè. Introduïm motxilles i subtítols per la gent sorda. I estem fent crida a les comunitats de gent sorda de la ciutat perquè també tinguin accés a la Mercè. Fa 2 anys, doncs, amb les famílies, amb nois i noies amb trastorn d'autisme, doncs, també els vam estar treballant, doncs, aquesta feina que fem al Palauet del Benit. I és molt important que això es faci des de lo públic, des de l'Ajuntament de Barcelona, i que tots els temes d'accessibilitat a la festa es vagin treballant, com tantes altres coses, com els punts liles que treballem per tots els temes d'assetjament. Doncs és molt important que això estigui dintre de les festes de Mercè. Tot el tema és de reciclatge, ja fa molts anys que es fa, però des de la Mercè vam ser capdavanters, doncs, en imposar-ho, tot això. I en molts aspectes que es van introduint a través d'una gran festa, gran festival de ciutat, però que a poc volem que vagin marcant el camí del que tots els esdeveniments al carrer en cultura.
1: Podríem parlar de d'altres tipus d'actes que podríem considerar menors, però que no ho són, perquè ens permeten conèixer la ciutat des d'una altra mirada, per exemple, el programa, diguéssim, de Més Mercè,
2: sí,
1: o el programa de l'associacionisme, que en aquest cas aquest any agafa molt, ja l'any passat tenia molta força el Ràdio Associat. Però jo et volia preguntar per la ciutat convidada. Què aportem nosaltres a la ciutat convidada i què ens aporta a nosaltres la ciutat convidada?
2: La ciutat convidada ja fa una pila d'anys, jo crec que són 20 anys que estem treballant amb una ciutat convidada, i ens aporta, jo crec, primer un esperit propi de Barcelona, que és aquesta voluntat de cooperació internacional que sempre existeix a Barcelona. I posar aquesta cooperació internacional a dins de la cosa més purament barcelonina és fonamental. Treballem amb ciutats amb les quals hi hem de notar que hi ha una sintonia, que hi ha unes ganes d'entendre la cultura d'una manera similar, que entenen que la cultura és motor de ciutat i la cultura és part fonamental del que és una ciutat. Aquestes són les ciutats convidades a la Mercè, en tots els seus contextos. Hem treballat amb l'Havana, hem treballat amb Dakar, hem treballat amb Beirut, hem treballat amb tot tipus de ciutat.
1: I finalment, el que diferenciaria la programació d'un festival, d'una fira, etc., i que l'eleva a la categoria de festa, seria la cultura popular.
2: La cultura popular és el centre.
1: Aquí ara s'ha quedat bé, perquè ens estan escoltant tots els de la cultura popular en aquests moments.
2: Ja ho saben, que és el centre i és la raó de ser de la Festa Major de Barcelona. A mi em toca, de vegades, doncs, anar fora a explicar què és la Mercè, no? I tu pots explicar si fem festivals, sempre, això ho fa tothom. Però la cultura popular no es fa. Que hi hagin tantes persones implicades ja des de fa tants mesos, no? Els portem aquí, veuen els assajos de Castellers, veuen com la gent del bestiari, doncs, està treballant les seves figures, veuen aquesta implicació i diuen, uau, clar, aquí això és una altra dimensió. Aquí no això de la participació i del comunitarisme, això no són paraules i discursos. Aquí això succeeix de veritat.
1: Som realment una rara avis. Per exemple, tu que has voltat molts municipis d'altres països.
2: Ho som.
3: Ho som. Som una rara avis en aquest sentit, eh?
2: Tothom té les seves especificitats.
3: Exacte.
2: Evidentment, cada ciutat té la seva cosa, no? Però per exemple, no? Doncs els anglesos, doncs, que estan molt interessats, doncs, per aquestes desfilades comunitàries i treballen molt bé, doncs, tot el tema de la interculturalitat, tema molt important, no? Clar, quan veuen aquí que nosaltres, doncs, farem la jornada castellera que fem el dia 24, no?, amb les colles castelleres dels barris de la ciutat, clar, això no està organitzat per l'Ajuntament, això és la coordinadora, que ja aporta colles castelleres que venen a cada barri de la ciutat, no? I quan veus totes les camises i tots els colors allà a plaça Sant Jaume, realment aquí hi ha una diversitat molt gran de Barcelona, i això funciona, i això els insisteixo molt, més enllà de l'Ajuntament. Això és més enllà de l'Ajuntament. El que fa l'Ajuntament aquí és intentar posar una mica de programació, de tanques, i bueno, intentar ordenar-ho.
3: Bueno, perquè clar, som una cultura popular explosiva, vital, i això és bestial.
2: És bestial.
3: Per dir-ho en aquest context que estem avui, la paraula seria bestial. Esteve, hem vist que el present de la Mercè és potent, és complex, però ara no sé si tu, això t'ho pregunto com a director de programes de l'ICUP o com a ciutadà, perquè de fet tens les dues, no?
2: Sí.
3: Les dues coses, no? La pregunta és, quin futur tu entrelluques, o dit d'una altra manera, quins reptes té la Mercè en un futur immediat o no tan immediat, i que ara per ara no tenim solucionats en una ciutat tan canviant com s'ha convertit la nostra?
2: Estàs posant en safata, eh? És una ciutat molt canviant, Barcelona, i la interculturalitat és una part essencial d'aquesta ciutat, no? Crec que estem ja... És el 20% de la població de Barcelona és nascuda fora de l'estat espanyol. Són molta gent que està arribant en aquesta ciutat, i com ho hem fet tots, perquè Barcelona és una ciutat d'al·luvió i que s'ha anat generant a través de totes aquestes capes d'immigració, doncs volem que es facin seva també la festa de la Mercè com ens l'hem fet a totes, no? Uh-huh. I és fantàstic que vingui, però és fantàstic que sàpiguen que venen a la Mercè, que no venen a aquest concert, que venen a la Mercè, i que tot el que passa aquí estan convidats aquí a tot.
3: Uh-huh. No t'ho creuràs, però portem 40 minuts
2: Vaja,
3: de conversa, i això vol dir que ens ho hem estat passant molt bé. Ara, si creus, podríem parlar molta estona, eh? Però clar, ja se'ns ha esgotat el temps i han quedat moltes coses per comentar. Jo en tinc un feix de coses a comentar. Però ara, si creus o vols comentar algun punt que no hem tocat i que dius, home, Amadeu, és que això m'ho havies d'haver preguntat. És el moment. Tens el minut que ara més.
2: El minut que ara més. Jo m'hi passaria moltes hores perquè m'agrada molt aquesta feina que faig i que em toca fer. Jo, el minut que em deixes, sobretot és per tota la gent que participa, no? És a dir, el més divertit a mi em toca fer la Mercè des d'una furgoneta i vaig passant per tots els espais, no? I veure com tota la gent com gaudeix d'aquesta festa és el millor que té, no? Vull dir, l'espectacle és aquest. L'espectacle és veure una ciutat en una evolució, una ciutat que està passant tantes coses. A mi, demanar, doncs, això, no?, que tothom que aquest any, un any més, doncs, la gaudeixi en plenitud, la gaudeixi amb l'esperit aquest tan festiu que tots tenim i que vagi tot molt bé.
3: Esteve Caramés, Boada, moltes gràcies, primer, per haver acceptat la nostra invitació, doncs, que hagis compartit el teu temps amb nosaltres, el teu coneixement amb nosaltres, perquè realment jo m'ho he passat molt bé i suposo que la gent que ens ha escoltat i els que ens escoltaran, perquè ja et dic jo que aquesta entrevista es acabarà convertint en un programa especial ordinari del Festa Festa, que sortirà quan fem els especials, també s'ho passin molt bé. Escolta'm, Esteve, moltes, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu també per convidar-me, un plaer estar aquí i bona Mercè a tothom.
3: Igualment, sí, perquè ara ja ens ho podem dir, això.
2: Ara ja ens ho podem
3: dir. Bona Mercè.
4: Festa Festa, estiu 2026.
0: I fins aquí aquesta conversa, un autèntic luxe poder descobrir tot aquest entramat organitzatiu que sovint ens passa desapercebut, de la mà d'Esteve Caramés, director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona. Festa!

0: I amb el compte enrere de la Mercè en marxa, aquest Festa Festa 2652 va enfilant el camí del comiat.
1: Volem agrair, sincerament, i aplaudir la feina de les nostres col·laboradores que ens han aportat tota la informació d'avui. Són l'Emma Robres, des de les pàgines del Tornaveu, i la Sara Soriol, al capdavant de la informació del Baròmetre Casteller. Moltes gràcies per la vostra constància i us esperem la setmana que ve.
0: I per descomptat, un agraïment molt especial a tot l'equip que fa possible que la roda del Festa Festa no pari mai. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibanya, del Joan Serra, el Josep Maria Dell, i els micròfons, la Laia Camproví
1: i l'Amadeu Carbó. Recordeu, sortiu al carrer, gaudiu de la cultura popular, perquè la festa la fem i la vivim entre tots i totes.
0: Marxem. I com que estem a les portes de viure grans jornades de festa a Barcelona, però també d'altres llocs, ho fem amb una música elegant. Us deixem amb Festa a Ciutat, una estampa simfònica per a cobla, és a dir, no estem parlant d'una sardana, una estampa simfònica per a cobla i percussió d'Antoni Ros Marbà, interpretada per la Cobla Mediterrània sota la brillant direcció del Santiago Serrate.
1: La setmana que ve tornarem amb molta més cultura d'arrel. Fins llavors, que tingueu una bona setmana.
0: A reveure, i adeu!

0: Tradicionarios, punt i seguit.
1: Hola, sóc Enric Frigola i avui us presentaré jo Tradicionarios, punt i seguit. El folk no és una música d'estudi i de compositor tancat a casa. És de festa, de plaça, de carrer. Avui us hem preparat una audició en la que trepitjarem carrers. No serem pas gaire rurals, serem urbanites. Hi ha una tonada molt senzilla que es troba al recull Cançons pel poble i infants, que flaire un origen urbà no gaire infantil. El grup La Corranda, o sigui, Dolors Lafitte, Jordi Roura, Toni Llobet i Ricard Casals, la van enregistrar l'any 1976 amb un elaborat acompanyament de flautes dolces que va escriure el pianista progressiu Enric Carrera pel grup que dirigia Pep Cabré. La suposem parlant del carrer de la Lluna del Raval barceloní.

El paral·lel, prop del Raval barceloní, a principis del segle XX, naixien les cançons que rurals i urbans cantaven i ballaven. Els elàstics blaus subjectats en candaus, la fornereta de la ronda, que tenia...

Carol Duran i Núria Lozano formen el duet Bazooka, que amb un violí, un acordió diatònic i les seves veus ens transporten al món dels coplets. Ambientats al Poble Nou barceloní, barris populars del temps de la Revolució Industrial van fer forrolla a principis del segle XX. El folk no és únicament rural ni porta esclops per anar a xullar ovelles. També agafa el tramvia per anar a la fàbrica i gaudeix de les caramelles a passacarrers barcelonins, lluint sempre grans forquilles i cullerots.

0: me ice.
1: Una de les cançons més recollides al Pirineu és la cirereta, o els petons i les cireres, que canten moltes àvies i la caragolen com a pas doble els acordionistes. Però resulta que la música ignora fronteres i cultures. I allò que musicòlegs de bona fe consideraven nostrat i rural és una cançó possiblement d'una comèdia musical que a Mèxic canten com a ranxera norteña. Los besos i cerezas. Us les poso de costat i us adonareu que és la mateixa cançó molts quilòmetres enllà.

un dels artistes més importants de la cançó popular catalana, en Ramon Pelejero Sanxís, artísticament Raimon, sovint fa sortir als carrers a les seves cançons. Des del carrer Blanc de Xàtiva, on diu que va deixar sa mare sola per anar a cantar a Barcelona, fins al passeig Maragall, on s'esperaven i enyoraven amb l'Annalisa, la seva muller. A l'últim disc de la seva carrera, va cantar una passejada pels carrers de València, on passa revista als seus records.

La vida del cantant Pau Riba, els que l'hem conegut, sabem que no va ser una bassa d'oli ni un camí de flors. Ja com adolescent i per dur els cabells llargs, va patir un allunyament forçós de la seva parella, Mercè Pastor. Van ser tan severs que tenia prohibit passar pel carrer on vivia, el del doctor Carulla de Barcelona. Ell va replicar, cantant i posant en el seu primer disc de l'any 1967, una cançó plena de jocs de paraules que expliquen aquesta història. Aquest carrer més prohibit, de Pau Riba.

I l'últim carrer d'avui ens queda una mica lluny, a l'illa de Sardenya, a l'Alguer, concretament. Claudio Gabriel Sana és un cantant que formava part de Càlic, la primera formació folk moderna algueresa. Ha actuat a les festes de la Mercè de Barcelona, al Bar de Sants i al Tradicionarius. Pels que no tingueu previst viatjar a l'Alguer, us descriu el carrer de la Pretura.

Tradicionarios Punt i Seguit és una producció del Centre de Recursos Vila de Gràcia que compta amb el suport del Centre Artesà Tradicionarios i la xarxa audiovisual local. Hey! Hey! Guió i realització, Josep Maria Vidagany amb la col·laboració especial d'Ovidi Franquesa.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa del Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar de la nutrició en els infants, i és que justament la nutrició és important a l'època de la infància, també a l'adolescència, a la joventut, no? En totes les etapes de la vida, però evidentment la nutrició doncs marcarà també segurament el nostre desenvolupament físic, cognitiu i fins i tot la salut que tindrem en un futur. És per això que ens acompanya la cap del Servei de Pediatria de la Fundació Sanitària Mollet, que és la doctora Pilar Gossinyer. Benvinguda, Pilar.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Anem a parlar d'això, de la importància de la nutrició en els infants. Deia que, de fet, és un dels pilars bàsics, no?, de la salut en general, però, clar, sobretot allò, quan són allò nadons, no?, quan són infants, és, doncs, hem de posar especial cura, no?
2: És molt important la nutrició a qualsevol edat. Ja sabem, des de que naixem fins que som grans, cadascú, cada persona en les diferents etapes de la vida tenim unes característiques diferents i necessitem una nutrició especial o específica per a aquelles edats. Sí, sí, és molt important.
1: I llavors, com podem allò... Clar, nosaltres quan parlem de nutrició, no?, o d'alimentació, últimament sempre sentim a parlar de la dieta mediterrània. Però clar, en la infantesa, quins serien aquests productes, aquests aliments que mai haurien de faltar, no? Allò de dir, escolta'm, això és molt important, que quedi integrat.
2: A veure, jo sempre dic que podem o hem d'aprofitar l'època de la infància per ensenyar i aprendre a menjar sa i equilibrat. Llavors, tenim la sort de tenir una dieta mediterrània que és espectacular per poder tenir una vida sana en el moment de la infància, però sobretot en el futur. Llavors, jo, a part de ser pediatra, la meva especialitat és endocrí. Llavors, veig molts nens que tenen obesitat i jo sempre els explico a les mares que tots hem de menjar igual, de forma sana i equilibrada. Llavors, la paraula dieta està prohibida. Llavors, em preguntaves què és l'essencial. Pues, els productes de sempre, no? Els hidrats de carboni, les verdures i les proteïnes.
1: És a dir, allò que seria essencial seria...
2: A veure, l'essencial seria menjar les verdures i hortalisses, després les proteïnes i després els hidrats de carboni. Clar, també tenim les fruites, que són superimportants. Val? I llavors, què seria? Per exemple, pues un plat hauria de ser la meitat de verdures i hortalisses. Val? Un quart seria les proteïnes, que seria la carn, el peix o els ous, i després l'altra part serien els hidrats de carboni, l'altre quart, que serien, pues, el que sabem, les llegums, que també són proteïnes, vale? La patata, l'arròs, la patata i el pa. Uh-huh. Llavors, això seria com la part més bàsica. I després, també és veritat, no ens oblidem de la llet, dels làctics, que també són molt importants per als nens perquè tenen el calci.
1: De fet, clar, nosaltres hem dit allò nutrició als infants, però si comencem allò les primeres etapes, no? Ara veiem allò als nadons, que les famílies, no?, els hi comencen a... que és molt important allò que experimentin, no?, amb la textura, amb els sabors, perquè hi ha coses que així d'entrada veus allò quan són petits, que algunes coses els hi encanten i altres, doncs, bé, doncs proven, però van a parar al terra, no? Però és important, m'imagino, no?
2: Sí, els 6 primers mesos de vida ha de ser lactància materna exclusiva i, si no, pot ser lactància artificial. I a partir dels 6 mesos han de començar a aprendre a menjar diferents textures, aliments de les diferents varietats que hem dit abans, no? Sempre vigilant que no s'ho ennueguin. Uh-huh. Vale? I després també anar vigilant que no apareixin possibles al·lèrgies. Però sí, és molt important el que toquin, xafin, tirin, marranegin. Uh-huh. Sí, això és molt important.
1: La doctora Pilar Gossinyer ens ha dit, jo sóc endocrina també i veig molts infants també amb problemes d'obesitat. Uh-huh. Ja fa anys que s'està parlant d'aquest problema. I és per això, perquè no fem aquesta nutrició equilibrada? no? Que dèiem allò de la dieta mediterrània i, de fet, sempre doncs ens aboca allò de dir, escolta'm, és que hem d'aprofitar els productes de temporada, de proximitat, no? Això és el que haurien de...
2: Tal qual.
1: Generar els nostres àpats, no?
2: I que no hi hagin processats i que... També vigilar les quantitats, perquè a vegades pretenem que els nens mengin moltes quantitats quan necessiten poquet. Llavors, els hem de deixar també que ells es vagin limitant, perquè si els obliguem a menjar, podem aconseguir o que no vulgui menjar o que mengin de més. Llavors, sí que és veritat que amb l'obesitat tenim un problema important, perquè és salut d'ara, perquè a més també és la salut emocional, perquè vulguem evitar-ho o no, els nens pues, es fiquen els uns amb els altres i llavors molts nens d'aquests pues, pateixen de que es fiquin amb ells.
1: Sí, l'assetjament escolar, no? Sí, que és l'altre gran problema.
2: Sí. Llavors sí que és important que des de petits això... Ara ho comentaven en el congrés que hem anat de pediatria, d'endocrí pediàtric, que dèiem que el més important per la prevenció i per al tractament d'una obesitat és crear uns bons hàbits des de petits. Sí. Vale? I que aprenguin que menjar verdura és bo, perquè a vegades... Si ens fixem, quan parlem de dieta...
1: Verdura no els agrada, el peix tampoc els acaba de fer el peix, però, clar, els agraden les coses fregides, no? Arrebossats.
2: Sí, però a més, la culpa moltes vegades són dels adults, que diem, fer dieta, és que fer dieta és menjar verdura, és menjar verd, és menjar amanida... Clar, aquests nens van creient que el menjar verdura, fruita, és com dolent, és, oi, que horror, no? Llavors, hem d'aprendre que menjar fruita i verdura és menjar sa i equilibrat i que ho hem de fer des de que som petits.
1: De fet, m'imagino que des de pediatria, també des de com a endocrinòlegs, l'important és, evidentment, parlar amb aquests infants, però també amb els seus tutors, cuidadors, amb les escoles, també fins i tot amb els propis centres hospitalaris, no? Perquè, bé, malauradament, hi ha infants que de vegades han de quedar ingressats durant un període de temps i no sé si també això es té en compte a l'hora de confegir, no?, aquests menús que després...
2: A veure, jo crec que els últims anys, ja fa bastants anys, des de l'escola, jo crec que també dels hospitals, estan intentant fer una alimentació sana i equilibrada. A més, estan assessorats des de l'ICS, vale?
1: L'Institut Català de la Salut.
2: Sí, que tenen pues, un grup d'assessorament amb nutricionistes i pediatres que estan fent pues, els menús escolars, els consells per alimentació a casa...
1: A més, aprofitem allò per dir que, si teniu allò curiositat, si entreu allò al Canal Salut, hi ha un apartat d'alimentació que, a més, hi ha propostes de menús que estan molt bé.
2: I estan molt bé, i a més també per la gent pues, que tenen diferents patologies i també creences, no? O sigui, està molt bé, molt bé. Clar, aquests hàbits alimentaris que s'han de fer des de que són petits, hem de tenir en compte coses que a vegades els pares no ho tenen present, no? A mi m'agrada molt aconsellar que dinin tots en família, tota la família davant del plat i que estiguin amb les pantalles tancades, que intentin no parlar de menjar, perquè a vegades quan són nenes o que tenen problemes de pes per excés o per defecte, comencen menja, o no mengis, això no pots menjar, no. Que sigui un menjar pues, divertit, tranquil, que parlin de les coses que han passat durant el dia, sobretot pues, això, que siguin coses maques. I les pantalles, sobretot les pantalles fora.
1: Jo ara que vosaltres no veieu a la Pilar Gossinyer, però nosaltres sí, i jo pensava, dic, clar, també és molt important, no?, involucrar fins i tot en el procés d'elaboració d'aquells àpats, no?, en els infants, sí. Perquè també valoraran l'esforç que suposa jo al fer-ho i també el tipus de cuina, perquè jo li comentava, dic, clar, els agraden molt els fregits, els arrebossats, i potser no és el més de tant en tant.
2: De tant en tant, no hi ha res prohibit. Però, mira, m'agrada això que em dius, perquè moltes vegades el que faig és que involucrin els nens, o sigui, sigui com sigui, que tinguin un problema perquè és per excés o per defecte, que involucrin al nen, que vagin al súper, al mercat, que decideixin entre tots que menjaran, que el facin, perquè, clar, veient, i a més, és una forma també de fer-los responsables, de que sàpiguen que estan menjant, què és bo i, no, i què és no tan bo. No? I és molt divertit, perquè ells si ja saben que han de menjar l'hidrat de carboni, la proteïna i la verdura, el que faran és, ostres, mama, aquí falta potser verdura o falta l'hidrat de carboni. Llavors pots dir, ostres, doncs és veritat, doncs anem a buscar una mica de pa, no? I el torrem o...
3: Sí, sí.
2: Que està molt bé això d'involucrar-los. Gràcies, perquè era una de les coses que tenia jo
3: doncs,
2: al cap.
3: Sí, sí, és important i també això, no?, que comentàvem allò de, que també aprens a valorar, no? I la doctora abans ens deia, també el tema de les proporcions, no?, que també és important tenir-ho present, no? No pecar per excés, no? Allò de dir, estar ben alimentat significa jo omplir el plat, no?
2: No, no, ells s'han de saber regular. Jo vaig estar molts anys en un ambulatori, vaig estar moltíssims, i em feia gràcia perquè a vegades volien que els nens petits es mengessin un entrepà que potser seria per un nen de 9 o 10 anys. Llavors els deia, clar, ells també han de saber limitar-se, saber estar aquí, no? Perquè el regular-nos també ens ensenya el que és necessari i el que no. Llavors sí que és veritat que els tamanys, no pot ser un nen de 6 anys que mengi com el seu germà de 12 anys, les mateixes quantitats, i que el de 12 anys mengi igual que el papa. O sigui, igual que la mama i el papa no mengem iguals, o sigui, els adults, si som dona i home, no mengem igual, les mateixes quantitats, doncs és també, ja ves, una altra cosa importantíssima és l'activitat física. Clar, si fem molta activitat física, potser necessitem més hidrat de carboni. No, més quantitat.
3: És a dir, hem d'escoltar el nostre cos, també, no? No allò de dir, els 5 àpats és correcte?
2: Sí.
3: Sí, els 5 àpats, sí.
2: Jo soc una defensora dels 5 àpats, sí. Perquè així mantenim...
3: Sobretot, m'imagino, en aquesta etapa de la infantesa,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sí, perquè a més mantenim una sacietat, no? I tampoc evitem fer pujades i baixades de sucre. Llavors és molt important menjar els 5 àpats, perquè si no, a més, si ara ens trobem molts nens que no esmorzen el primer esmorzar, inclús a vegades a segon esmorzar. Què passa? Que jo no entenc com poden funcionar l'escola, com tenen sucre per continuar funcionant si porten tota la nit sense menjar. Però és que, a més, després arriben l'hora de dinar i arriben amb una gana increïble, perquè, clar, els falta sucre. Llavors és molt important aquest 5 àpats, sí. Jo sóc una molt defensora.
3: Deia, els hi falta el sucre, però no pequem allò de menjar massa sucre, eh? Allò, doncs, les gominoles, clar, i tot això.
2: Tens
3: el tema de processats, vigilem.
2: Clar, quan diem sucres, hidrats de carboni d'absorció lenta, que això vol dir, doncs, el que hem comentat abans, les patates, la pasta, l'arròs, el pa i les llegums. Mm-hmm. Sí, no la fruita... La fruita també és un hidrat de carboni d'absorció ràpida, molt bo, però l'hem de menjar sempre després del dinar, si pot ser, o amb algun hidrat de carboni d'absorció lenta.
3: Mm-hmm. La fruita sempre després, ho diem perquè també és una, sí, polèmica, allò que sense dir, no, fruites han de ser entre els àpats, però mai allò de, després de menjar. Depèn.
2: Justament en pediatria ens agrada just després de dinar, o sigui, com de postre, sí, perquè ens ajuda a absorbir millor el ferro. Vale? El lacti no, i la fruita sí, sobretot si té vitamina C. I a més, evitem el pic de sucre que pot tenir la fruita quan està menjada fora de l'àpat.
3: Estem parlant allò d'alimentació infantil, llavors la recomanació d'una professional és excel·lent. Tema també de la ingesta, dèiem, clar, l'alimentació és important, també l'activitat física i també la ingesta de líquids, sobretot aigua.
2: Aigua,
3: no?
2: Aigua, aigua. Aigua.
3: No, res de refrescos, ni
2: sucs de fruita, encara que et diguin zero sucres, no. Aquí també hi ha altres colorants o... No, aigua.
3: De fet, allò d'aprendre a mirar les etiquetes també és molt important, no?
2: Importantíssim.
3: Perquè ara comentaven, tot i que posi zero, doncs potser no, aquest 0-0-0 no hi existeix, no?
2: No, i a més hem de pensar que hi ha altres productes, no hi ha colorants, i que no. Com l'aigua no hi ha nada, no?
3: El tema aquest que ara dèiem, els sucs, la fruita és millor menjar-la com a fruita que no passa allò, no? Perquè...
2: Sí.
3: També tenim allò socialment, allò de dir, ai, doncs a l'esmorzar un suc de, encara que sigui natural, eh? Però jo he sentit a dir allò que és millor que sí. Sigui la fruita sencera.
2: Sí, perquè té la, la fibra, es menja amb la fruita sencera. Llavors també així evitem tenir pics de sucre, no? De pics de glucèmia que fa després que la insulina pugi, llavors el sucre baixa. Llavors sempre preferim la fruita sencera. Abans havíem dit sempre sucs de fruita, clar, és millor un suc de fruita natural que un suc d'abric, però si pot ser una fruita sencera, perfecte. Igual, aprofito sí. Per dir els citrats de carboni d'absorció lenta que siguin integrals. El pa que sigui integral, l'arròs integral i la pasta, si pot ser integral, també. Pel mateix, perquè ens dona sensació de sacietat i després mantenim el sucre en uns nivells més continus i també per la part integral, quan traiem la part integral, traiem les vitamines i els minerals. O sigui que necessitem que el pa tingui la part integral.
3: Mm-hmm. Està bé que comenti sí. La doctora, perquè de vegades allò pensem que el tema integral és més per una qüestió d'adults, però si ja des de ben petits no, ens acostumem a aquest tipus d'alimentació, mm-hmm. segurament això ho passarem a integrar dins de, no, quan siguem adults, també.
2: Insistim, hàbitos. Els hàbits es fan de petits. I és la millor edat quan són petits, perquè ells van aprenent a cuidar-se ja des d'unes edats que et servirà per un futur.
3: Dèiem, per esmorzar, ara s'està recuperant el tema dels entrepans. Evidentment, m'imagino que la Pilar doncs és una defensora, no, d'aquests entrepans i no de comprar bulleria o temes...
2: No. Per suposat. Al col·le s'hauria d'anar amb un entrepà.
3: I no passa res, allò... Ja no, clar, l'entrepà sempre és amb un embotit. Jo una així sí. D'entrada diria, ai, l'embotit, no?
2: A veure, sí que és veritat que no podem abusar, però podem fer un formatge, podem fer un pernil de gall dindi o pernil dolç, sempre que siguin, no, que no estiguin molt processats, vale? Ens hem de fixar també en això. Tonyina natural, podem fer de truita.
3: Sí.
2: Clar, és que clar. De vegades no pensem.
3: Sí. No, de vegades no pensem, i és que també amb el tema dels ous hi ha hagut una revolució, no? Perquè abans eren gairebé prohibitius, ens deien d'un cop a la setmana no, i ara doncs, hi ha persones que diuen no, és que jo menjo dos al dia.
2: Sí, és un dels aliments més rics que tenim. I tens raó, hem passat de que tenia colesterol i la gent amb colesterol no pot prendre i res d'això, i ara és un aliment proteic i greixós boníssim.
3: Sí. Ara que parlàvem allò, abans hem fet referència, no, al tema de l'obesitat, però també és veritat que hi ha infants amb diabetis, amb altres patologies, que llavors també s'ha de tenir una cura especial, no, amb el tema de l'alimentació.
2: Sí, clar, hem de pensar que les diabetes que veiem en els nens petits són diabetes de tipus 1. Vale? Llavors, no és el mateix que els de tipus 2, que estan més relacionats amb obesitats, resistències a la insulina. Els nens que tenen diabetes tipus 1 sí que necessiten una alimentació, a veure, més regulada. Jo sempre explico que els diabètics són les persones... els nens amb diabetes són, o els adults amb diabetes, són de les persones que menges més sa, perquè han de mantenir un sucre pues, bastant regular. Llavors, sí, han de menjar de forma més regulada, però jo crec que són els que mengen millor. Després, altra cosa són els nens que tenen celiaquia o els que tenen colesterol, que llavors aquests sí que han de fer una dieta. Vale? Perquè llavors ha de ser una dieta pues, per al colesterol, pues, baixar en colesterol, per la celiaquia pues, sense gluten...
3: Cada vegada trobem que hi ha més part de la població amb intoleràncies alimentàries.
2: Sí,
3: però... I això no té res a veure allò de... no? Hi ha persones que igual no són celíaques, però ja han deixat de, no? O han deixat de menjar gluten, o han deixat de posar la lactosa... Jo no sé si això, si ho introdueixes també ja de petits... això els afectarà també.
2: En això és veritat que jo no estic especialitzada i llavors no et puc donar cap teoria. Sí que és veritat que la intolerància a la lactosa, sabem que a mesura que ens fem grans deixem de tenir la lactasa que té els budells, no? Llavors això sí que és més de l'edat, com si diguéssim, eh?
3: Però sí que ha comentat la Pilar Gunyiser que és important, per exemple, que els infants prenguin lactis per al tema del calci.
2: Sí, sí, importantíssim.
3: Que també els adults els tenim una mica allò, doncs, marcat allò amb una creu. Però és important, poden prendre lactis de vaca, no sé si d'ovella, de cabra, és
2: del
3: millor.
2: Que vulguin.
3: Del que vulguin.
2: Jo, és que, clar, ja saps que tot això són...
3: Modes, també. Modes. Sí. No, però és que ho són, eh? Sí, llavors, hi ha tendències.
2: Sí, hi ha tendències. I jo per ara, a la infància, jo no trec la llet de vaca si no és que tenen algun problema d'al·lèrgies o d'intolerància a la lactosa, que la passem sense lactosa. Però jo crec que és molt important prendre lactis per als ossos. Després estan les dietes veganes, vegetarianes, que poden tenir... Però, clar, en això sí que no podem...
3: Què passa, doctora, si un infant en una família vegana?
2: Llavors,
3: clar, perquè normalment allò, no? Els nens, allò segons no? L'àmbit familiar, doncs segurament tu educaràs aquests nens, no només a nivell allò cultural, sinó també alimentari, amb això que tu consideres que és el millor.
2: Home, el que aconsello sempre és que vagin a un nutricionista especialista en dietes veganes amb nens. I llavors que mirin que s'ha de suplementar o no. Això sí que és important, perquè ens poden faltar molts nutrients.
3: Clar, allò que dèiem, allò, les proteïnes, no?
2: Sí,
3: clar,
2: sí.
3: Quan parlem de proteïnes, normalment pensem allò en carn, peix, no? Tot i que també els llegums s'entenen, però segurament has de fer un equilibri, un suplement, no?
2: O segons quina vitamina, la vitamina B, llavors sempre aconsello, perquè jo no sóc especialista, llavors quan em pregunten, jo dic, sobretot aneu a un especialista. Perquè jo m'hauria d'estudiar, com si diguéssim.
3: El que sí que és cert és que quan la doctora ens ha dit allò, la meitat ha de ser de, no? Un quart de proteïnes, un quart d'hidrats, l'altra part vegetal. Una de les tendències que també es parla molt, i jo crec que per als infants acostuma a ser atractiva, és la dels colors, que en el plat tingui color.
2: Clar,
3: no?
2: Després... Viva la inventiva. Però sí que diem que quants més colors tenim en el plat, més varietat de vitamines, de minerals, de nutrients tenim. I després doncs podem fer coses molt divertides, ja que fem que ens ajudin a fer els plats, anar al súper, a fer... Doncs que també podem fer carites, a colors... Bueno, cadascú...
3: I ho hem comentat així per sobre, però també és molt important la manera de cuinar els aliments, no?
2: Sí, sempre aconsellem que, a part de que no siguin processats, que no siguin comprats, no? Allò que estan preparats, que siguin, sobretot, fets al vapor, al forn, a la planxa, que després es pot... O sigui, no hi ha res prohibit. Això ha de quedar molt clar, perquè a vegades, si som molt estrictes, és veritat que hi ha una tendència,
3: sí,
2: no? De que... Ara, la nutrició en els nens, doncs hem d'evitar els sucres refinats. I hem d'evitar... Clar, jo crec que les prohibicions no ens va bé. Val? Llavors, els hem d'ensenyar que poden menjar de tot, però de la justa mesura. I que hi ha aliments que intentarem evitar, però que si hi ha un dia a la setmana que mengem pizza... Doncs la menjarem i a gust.
3: Hosti,
2: i potser no serà tot un plat de pizza o i farem una amanida al costat. No? I algun dia podem menjar pues, un croissant? Pues clar que sí, no? Perquè si no ens posem molt estrictes i jo crec que això no ens ajuda a ningú.
3: No ens ajuda perquè, de fet, hem dit que l'alimentació és important allò en el desenvolupament no només físic i cognitiu, sinó també de salut mental, fins i tot, eh? Amb la qual cosa pensem que és un pilar bàsic de forma allò totalment global, eh? Ens hem de tenir en compte.
2: Total,
3: no?
2: Total. A veure, a més, la salut mental ara en la infància jo crec que és una de les coses més importants. És tot un altre tema. Però sí que és veritat que quan nosaltres parlem, per exemple, de l'obesitat, posem tres pilars importantíssims, que seria l'activitat física, l'alimentació i la salut emocional. Sí, perquè moltes vegades mengem, està ara molt de moda, l'hambre emocional. Llavors, hem d'ensenyar als nens que quan estan avorrits o si estan nerviosos o tenen algun problema, no és la solució el menjar. No?
3: Quedeu-vos amb aquest triangle, eh? Alimentació, exercici i salut emocional.
2: És importantíssim. I això seria, jo crec, que un altre tema molt interessant a tractar.
3: Doncs, doctora, se'ns ha passat el temps volant. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i donar-nos doncs, aquests consells en relació a la alimentació infantil. Fins una altra.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Adéu-siau.
2: Fins una altra. Adéu.

0: Són les 9.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Què tal, Coco? Gràcies per continuar en connexió. Algú va dir que de vegades és bo tancar algunes portes, no per orgull ni per vanitat, sinó perquè aquestes portes ja no et porten enlloc. Quina és la teva?
1: Hola, em dic Sílvia, soc d'Olot i voldria dedicar una cançó a la meva mare, que avui és el seu cumpleanys. És The River, d'en Bruce Springsteen. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: The River va ser el primer número 1 als Estats Units de Bruce Springsteen. Corria octubre de 1980. És una cançó inspirada en la vida real de la seva germana petita, Virginia, Ginny, li deien, i del seu marit, Mickey Shave. Estant encara a l'escola secundària, ella es va quedar embarassada sense planificar-ho. Ella i el seu nòvio es van casar joves i es van haver d'enfrontar la realitat del món adult d'immediat. Bruce ha dit sempre que la cançó era un homenatge a ells.

El passat 24 de juny ens deixava David Clayton Thomas, la veu potent i poderosa de l'època daurada de la gran banda de jazz rock nord-americana Blood, Sweat and Tears, que podríem traduir com sang, suor i llàgrimes. David Clayton Thomas va ser una de les figures clau de la història del rock de la dècada dels anys 70, que havia nascut al Regne Unit i que se'n va anar amb 84 anys a Toronto, a Canadà. Però quedarà sempre en la nostra memòria la seva veu en èxits com aquest que estàs escoltant, And When I Die, és a dir, quan mori.

0: Vagabonds, Blood, Sweat and Tears, banda de Nova York de jazz rock, però que també fusionaven rock, blues, pop i jazz amb arranjaments complicats. El seu líder, David Clayton Thomas, ens deixava el passat 24 de juny. Quin contrast amb el que ara entrarà, però aquesta, el Coco, ja saps que és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Aquesta va ser la primera cançó
1: vive la vida, hoy, vive la...
0: amb la que vaig conèixer Los Amaya.
1: Vive, vive la vida, hoy, vive...
0: És un bon consell, el títol, Vive la vida, hoy.
1: Vive, vive la vida.
0: Era 1972.

Vive la vida hoy. No havia sonat mai el programa i em sap molt de greu posar-la per primera vegada ara per recordar que ens va deixar un dels dos components de Los Amaya, amb qui vaig compartir molts bolos, els vaig presentar moltes actuacions. Ells també van venir a cantar gratis a totes les festes de la ràdio que els vaig convidar. Tenien una fusió de rumba pop molt guapa.

recordem que Los Amaya van participar a la cerimònia de comiat dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992 al costat de Peret, de Los Manolos. Va ser una nit de rumba catalana que va tenir molta repercussió, molta audiència arreu del món a través de la televisió. Los Amaya es van formar a Barcelona a finals dels anys 60 pels dos germans d'ètnia gitana, Pepe i Delfín. Delfín, que va morir el 17 d'agost passat amb 74 anys. Van estar gravant fins al 2013. Per cert que Los Amaya eren familiars de la famosa bailaora Carmen Amaya, que a la ciutat de Barcelona té una font escultòrica i una estàtua de bronze. Segurament aquest va ser el seu més gran èxit.

0: 1977. Vete, que va ser utilitzada precisament en un programa especial dedicada a cançons de desamor. Algun oient ens va proposar aquesta, Vete, el seu gran èxit. Em recorda Delfín de Los Amaya, que ens deixava el passat 17 d'agost. Sento dedicar aquesta estona a dades tristes. Però aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. El nostre cor també amb Dolly Parton.
1: Stumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
0: Aquesta cançó també podria formar part del nostre espai dedicat a les bandes sonores, perquè es va utilitzar a una pel·li que internacionalment es va dir de 9 a 5, 9 to 5, i aquí, Como el Limio.

Per cert, que en aquesta pel·lícula de principis dels anys 80, quina gràcia, eh? Es deia de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de la majoria d'oficines als Estats Units. Però aquí, com que tenim altres horaris i altres maneres de titular les pel·lícules, es va dir Cómo eliminar a su jefe. És de principis dels 80, és una comèdia que no està malament i que la Dolly Parton no tan sols aporta aquesta cançó, sinó que també protagonitza al costat de Jane Fonda i de no sé qui més, estic parlant de memòria, tres noies que són les protagonistes de la pel·li. Dolly Rebecca Parton, nascuda a Pittman Center, Tennessee, el 19 de gener de 1946, va morir a Nashville, Tennessee, el passat 25 d'agost. Va ser una cantant, compositora, actriu, productora, escriptora, filàntropa i també va ser empresària. És considerada com una de les millors cantants de la música country, així com també una de les principals figures artístiques d'aquest gènere. A mitjans dels 80, es va unir amb el primer que va col·locar cançons country a les llistes de pop i van fer aquesta meravella.

Islands in the Stream. Islas en la corriente. Kenny Rogers. Dolly Parton. I un dia a la secció de les versions podem escoltar l'adaptació al català que va fer Tomeu Penya. La cançó I Will Always Love You, Sempre t'estimaré, per molts és la cançó central de la pel·lícula El guardaespaldes, i també la que va permetre que es lluís Whitney Houston, protagonista de la pel·lícula. Però el que molts no saben és que Dolly Parton la va escriure l'any 1974, El guardaespaldes és del 91, i que amb la seva versió original havia encapçalat les llistes country d'aquella temporada.

Dolly Parton va escriure més de 3.000 cançons, que es diu aviat. Va guanyar 11 premis Grammy i la seva fundació Dollywood ha patrocinat la lectura i els llibres infantils com a part del seu Imagination Library, repartint 300 milions de llibres en 5 països. Sempre estarà en el nostre record. Aquest passat estiu també ens va deixar Pepino.

L'11 de juliol ens deixava el cantant italià Peppino Di Capri a l'edat de 86 anys. Havia començat la seva carrera amb un grup anomenat Rockers, amb els que van ser taloners dels Beatles en els concerts italians del 1965, pocs dies abans de les actuacions dels Beatles a Madrid i a Barcelona. Peppino s'ha mantingut actiu fins passat els 80 anys.

L'amic oient Carlos Muñoz Muriedas ens demana un petit homenatge a Pepino Di Capri a través de les cançons que sonen a l'escapada de 1961, l'obra mestra de Dino Risi protagonitzada per Vittorio Gassman, i ens diu que Don't Play That Song és una cançó popularitzada per Benny King que té una sonoritat molt pròxima a Stand By Me, sobretot pel ritme. Home, doncs escoltem primer Stand By Me, que va ser molt més famosa, i ara molts cocos descobriran que Pepino Di Capri va fer una altra cançó de Benny King que s'assembla bastant.

altre dels seus èxits va ser Per un àtimo, que, diu l'amic Carlos Muñoz, aporta una melangia més íntima.

Saint-Tropez, el record per Pepino Di Capri, que ens deixava el passat 11 de juliol. Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que per què sonen els Creedence? Perquè ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions. L'amic Joan Castells ens diu: hola Albert, novament felicitats pel programa, moltes gràcies, i salut per seguir molt temps més. Home, això és el més important. Diu: ens ha deixat Bonnie Tyler i voldria proposar-te un petit record amb una cançó que té un parell de derivades. Primera, es tracta d'escoltar la versió que va fer de Have You Ever Seen the Rain, i segona, un nou record per la Creedence Clearwater Revival. Que, com tu dius, Albert, mai els oblidem. No, no, que va, aquí sonen com si fossin l'última novetat mundial.

Bonnie Tyler tenia gairebé 20 i tants anys quan els metges li van diagnosticar nòduls a les cordes vocals. Era una cantant galesa més, amb una veu neta i convencional, quan va entrar a quiròfan en algun punt entre el 75 i el 77 buscant arreglar el problema. El que va passar després va ser un error mèdic que va reescriure la història de la música.

durant la recuperació, Bonnie Tyler no va guardar el repòs vocal que li havien indicat els metges i l'esforç va esquinçar alguna cosa a la gola de forma permanent i d'aquí li va sortir aquest to raspós, trencat, però impossible d'imitar. It's a Heartache, que aquí es va dir Corazón Destrozado, va ser el seu primer gran èxit el 1978. I el 84, el món sencer cantava a tot pulmó, tot a l'Eclipse of the Heart.

Aquest és un eclipse total en el cor. I un altre tipus d'eclipse també ha estat notícia en aquest passat estiu, en el que ens han deixat tants intèrprets que formen part de la nostra banda sonora. Per cert, que aquí Bonnie Tyler cantava en Meat Loaf, ara suposo que els dos l'estaran cantant allà dalt, perquè Meat Loaf se'n va anar al 2022. Bonnie Tyler va morir el 8 de juliol amb 75 anys en un hospital de Faro, a l'Algarve, a Portugal, després d'una cirurgia intestinal del maig que l'havia deixat en coma induït. Se'n va anar després de gairebé 5 dècades de carrera, 18 àlbums, 3 premis Brit, deixant clar que de vegades el defecte és la firma.

0: Algú va dir: ningú sap el valor dels moments fins que es converteixen en records. I marxem ballant. Els més ballats de la història, una secció on també espero la teva participació per correu electrònic. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època al llarg de la teva vida. Suposo que moltes, però digue'm en almenys una. I digue-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que així la ballarem plegats. Dancing, dancing, dancing. Des de Barcelona, en Francesc Delgado ens demana un tema de Donna Summer, This Time I Know It's For Real, de 1989. És a dir, aquesta vegada sé que va de debò. I és bo tenir aquesta sensació. Francesc també ens diu la seva discoteca preferida, que era l'Up and Down, i diu: per cert, Albert, vaig ballar amb la teva música mitjans dels anys 90. Ah, és veritat, vam estar una temporada molt maca amb el senyor Oriol Regàs i amb en Fede Cerdà treballant els divendres nit a l'Up and Down al costat del Cidex. Bueno, Donna Summer, ja sabeu que malauradament ens va deixar, havia nascut a Boston el 1948 i se'n va anar des de Florida el 2012 amb només 63 anys, víctima d'un càncer de pulmó. L'artista i el seu entorn van considerar que la seva malaltia va ser provocada per la inhalació de partícules tòxiques en els atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York, perquè en aquell moment ella estava a prop de la zona zero. Donna Summer, cantant, compositora, pianista, pintora, actriu, li deien la primera dama de l'amor, la pantera de Boston i, sobretot, la reina de la música disco.
1: Cocodril Club.
0: Jo no tinc favor per al mateix preu. Procura ser feliç, cocodril.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Són les 10. Badalona
1: 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem, com sempre, amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor destacat de mes. Parlarem de Pau Guanter, de Dani Gasulla i de Lluís Cavalleria. Redarem una estrena, una sardana de col·lecció, i acabarem amb tota la informació sardanista. Comencem amb música del compositor destacat. Aquest setembre, Joaquim Samacoy Soler, en el 50 aniversari de la mort. Datada de 1946, comencem a escoltar la sardana titulada El conte de l'avi.

Pau Guanter, Casa de Vall. Doncs aquest dilluns 21 de setembre farà 155 anys del naixement de Pau Guanter, un dels músics més destacats que va donar Castelló d'Empúries a finals del segle XIX i durant bona part del segle XX. Va néixer a Castelló d'Empúries el 21 de setembre de 1871 i es va iniciar en la música a l'escola que dirigia Antonio Gramont, de qui fou deixeble. Va estudiar trombó i fiscorn i també va rebre ensenyances de flabiol de Baldomer Pastells, la Virrau. Molt aviat va entrar a formar part de la cobla l'empordanesa dirigida pel seu mestre Gramont com a trombonista. Després d'una temporada amb els mongrins, l'any 1890, va tornar a Castelló i va fundar la cobla Els Rossinyols, formació que ell mateix dirigiria i on va actuar com a primer fiscorn. Els Rossinyols es convertiren en una cobla de gran prestigi. La seva actuació al gran concurs de cobles celebrat a Barcelona l'any 1892, amb motiu del quart centenari del descobriment d'Amèrica, va ser especialment brillant. Van obtenir el primer premi de lectura a primera vista per davant de la principal de la Bisbal. L'any 1895, després de casar-se amb Dolors Puigvert, es va establir a Calella, on va iniciar una important tasca com a professor de música. Allà va desenvolupar també una intensa activitat com a director i pedagog. Va dirigir formacions corals. Va continuar component durant tota la seva vida i no es va retirar de la interpretació fins al 1934. Com a compositor, Pau Guanter va deixar més de 200 sardanes. La seva producció, però, va anar més enllà. També va escriure música coral, cançons populars infantils i altres composicions diverses. El seu fons musical conservat a Castelló d'Empúries inclou partitures manuscrites originals que van des de 1887 fins a 1944, algunes de les quals encara inèdites. Pau Guanter Casadevall moria a Calella el 10 d'abril de 1944, després d'una vida dedicada gairebé completament a la música. El 2021, la Cobla Ciutat de Girona presentava un compacte monogràfic de la seva obra i de les peces interpretades en recordarem una que va tenir un cert recorregut. La Vencedora.

Escoltàvem l'avançadora de Pau Guanter interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Continuem felicitant Dani Gasulla Porta, que dilluns se'n complirà 56. Moltes felicitats. En Dani Gasulla neix a Martorell el 21 de setembre de 1970. Va començar els estudis musicals als 9 anys amb solfeig, teoria i piano, però després d'un període d'inactivitat musical els va reprendre als 17 anys. Va ser aleshores com va conèixer el mestre Tomàs Gil Membrado, amb qui estudiaria harmonia, composició, contrapunt i instrumentació per a cobla, a més de fiscorn. Amb només 17 anys, l'any 1988, va escriure la seva primera sardana, Gent Nostra, que poc després seria enregistrada per la Principal de la Bisbal. Com a instrumentista va formar part de la Cobla Juvenil Ciutat d'Igualada, posteriorment de la ciutat de Terrassa, i també va tocar el trombó de pistons a la ciutat de Cornellà. La seva trajectòria, però, també ha estat molt vinculada a la direcció. Ha estat al davant de diverses formacions, entre elles la Cobla Orquestra Nocturna d'Igualada, la Cobla Ressò, la Cobla Contemporània, la Banda de Música d'Igualada i la Cobla Tres Vents de la Catalunya Nord. Com a compositor ha escrit més de 80 sardanes i ha conreat també la sardana revessa, a més de ballables per a cobla, música per a esbarts i adaptacions de músiques molt diverses, inclosos temes del cinema i la televisió. La seva activitat compositiva continua ben viva. L'any 2024 va guanyar el concurs de composició de sardanes de Gramunt, Entremescens i Delfina, i també ha estat present a les convocatòries dels Premis Preludi amb Noces de Tardor. Actualment, Dani Gasulla continua vinculat plenament al món de la cobla, aquesta vegada des de la interpretació, actuant com a trombonista, amb la Cobla Baix Llobregat. Dani Gasulla és, per tant, un músic de cobla molt complet, trombonista, director, compositor i arranjador, amb una trajectòria que va començar molt jove i que continua avui aportant noves obres i interpretació al món de la sardana. Doncs de Dani Gasulla recuperarem una sardana estrenada el 1997, ja fa 29 anys, enregistrada en un compacte monogràfic editat el 2000 a la interpretació de la Principal de la Bisbal. Record d'Escó.

Aquesta era Record d'Escó, de Daniel Gasulla, interpretada per la principal de la Bisbal. I tancarem aquest espai de biografies recordant el poc conegut compositor Lluís Cavalleria Valls en el 99 aniversari del naixement. Lluís Cavalleria neix a Manlleu el 23 de setembre de 1927 i va morir a Girona el 17 d'octubre de 1998. Va ser intèrpret de violí, tenora i també compositor de sardanes. De jove va formar part durant 2 anys de la Copla Orquestra Baucells, dirigida per Melitó Baucells. Posteriorment es va traslladar a Barcelona, on va ampliar la seva formació musical estudiant amb mestres com Enric Ribó, Joaquim Samacolls, precisament, Joan Baptista Lambert o Alfons Meyer. Després del servei militar va viure 9 anys a Cuba i en tornar a Catalunya es va incorporar durant 6 anys a la Copla Orquestra Meravella, on actuà com a violinista i segon tenora. Finalment, es va establir a Girona. Com a compositor té escrites 14 sardanes, entre les quals trobem Tardor Gironina, Jordi, Rosada, l'amic Miquel, Lluïset i Angelina, l'heroica Girona o Manlleu. La seva primera sardana, l'Arautina, va ser escrita a Gant, Bèlgica, l'any 1960, i la darrera, titulada Records de Manlleu, va ser publicada pòstumament l'any 1998. Una curiositat és que algunes de les seves sardanes van ser editades erròniament amb el nom de Lluís Cavalleria Font, fet que ha provocat alguna confusió posterior sobre la seva autoria. Recordem que Lluís Cavalleria morí a Girona el 17 d'octubre de 1998. Va ser sobretot un músic professional de trajectòria singular, violinista i tenora, membre de cobles orquestres, músic d'orquestra a Cuba i compositor d'una obra sardanista breu, però prou significativa. Tal com hem dit, la seva primera sardana titulada L'Arautina l'escrivia a Gant, Bèlgica, el 1960. I el 1967, la cobla Amoga l'enregistrava en un single Canigó. Escoltem aquesta sardana de col·lecció, L'Arautina, de Lluís Cavalleria.

acabat d'escoltar la sardana de Lluís Cavalleria titulada L'hereu Tina, a la interpretació de la cobla Amoga de 1967. Anem per l'estrena. Estrena donada a conèixer el dissabte dia 12 passat, el cinquè aplec del FES. Allà estrenava Frederic Guiset, que amb el seu estil particular oferia la sardana al FES cinquè aplec, que interpretava per primera vegada la principal del Llobregat.

Escoltàvem la principal de la Bisbal interpretant Emília de Bartomeu Vallmajor. Anem per la informació. Informació programada per aquest diumenge. A 2:15 del matí, a Premià de Mar, 46è aplec a l'ermita de Sant Mateu amb el coble Xaloc. A 2:15 del matí i a les 5 de la tarda a Reus, 60è aplec del Baix Camp amb els coples Juvenívola de Sabadell, Reus Jove al matí i Juvenívola de Sabadell, Reus Jove i Contemporània a la tarda. A les 11 del matí a Vilafant, la Festa Major amb la Sol de Banyols. A Castellà del Vallès, 24ena trobada de tardor amb la ciutat de Granollers. A Terrades, 45è aplec del Santuari de la Mare de Déu de la Salut amb la Copla Baix Empordà. A les 11 del matí i a 4:15 de la tarda, a Terrassa, 53è aplec de la Sardana amb les coples Sant Jordi i Mil·lenària. A Torroella de Montgrí, 62è aplec de la Sardana, a la plaça de la Vila, al matí amb la Principal de Cassà i a la tarda amb les coples Principal de Llobregat, Maricel i Principal de Cassà. A 11:45 del matí a Barcelona, al Pla de la Catedral amb la Principal de Llobregat. A 11:45, a Sant Sadurní de l'Heura, de Festa Major amb la Bisbal Jove. A Sant Feliu de Codines, de Festa Major amb els Lluïssos Coble. A l'Hospitalet de Llobregat, 13è aplec de la Sardana de Collblanc, la Torrassa, amb la Copla Mediterrània. A les 12 del migdia i a les 5 de la tarda, Aigua Viva, de Festa Major amb la Copla Salvatana. I a les 12 del migdia, a Puigverd, Gramunt, amb la Copla Vents de Riella, a Llorà, Sant Martí de Llémena, Festa Major de Llorà amb la Copla Ciutat de Girona, a Castellfollit de la Roca, de Festa Major amb la Principal de Porqueres, i a Madrid, ballada de sardanes al Parc del Retiro, música enregistrada. L'esperem al 53è aplec de Terrassa per escoltar una sardana local programada de conjunt. Ofrena a Terrassa, de Ricard Viladesau, interpretada per la Principal de Terrassa.

Era Ofrena Terrassa de Ricard Viladesau a la interpretació de la principal de Terrassa. I abans de continuar amb la informació, pararem el 62è aplec de Torroella de Montgrí per escoltar la seva sardana himne i que no falta mai interpretada de conjunt. Tots sabem que es tracta de Torroella Vilavella de Vicenç Bou.

Després d'escoltar Torroella Vilavella de Vicenç Bou, aquesta clàssica que ens ha interpretat la Copla Montgrins, continuem la informació amb els actes per a diumenge a la tarda. A 2:15 del migdia, a Campdevànol, sardanes de festa major amb la Flama de Farners. A 1 del migdia, Almenar, fira de setembre amb la Copla Tàrrega. A Franciac, festa major amb la principal de Banyoles. A Riudarenes, concert vermut de festa major amb la principal de la Bisbal. A les 4 de la tarda, a Tona, 51è aplec de tardor amb les coples Bisbal Jove i Mediterrània. Per les 5 de la tarda, Sant Mori, de festa major amb la principal de Banyoles. A Besalú, de festa major amb la Vila de la Jonquera. A les 6 de la tarda, Mollet del Vallès, fira d'artesans amb els Lluïsos Copla. A la Seu d'Urgell, amb la Copla Vents de Riella. A Campdevànol, de festa major amb la Flama de Farners. A 6:45 de la tarda, Rubí, tocs de Sant Roc amb la Copla Ciutat de Cornellà. I a 7:45 de la tarda, a Blanes, amb la Copla Banda del Col·legi Santa Maria. Doncs fem una darrera parada als actes de diumenge, obrint el programa del 51è aplec de tardor de Tona per escoltar la sardana de conjunt. Tota una clàssica d'aquella població i del seu aplec. L'aplec de Tona, de Ramon Vilà, que ens interpreta la principal de la Bisbal.

Era la principal de la Bisbal la que ens oferia la sardana de Ramon Vilà, l'Aplec de Tona. Anem per la informació d'entre setmana. Per dilluns a les 12 del migdia, Vallirana, Festa Major de Sant Mateu amb la Baix Llobregat. A Campdevànol, Festa Major amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 5 de la tarda, Besalú, torna a boda solidària de Festa Major amb la Cobla Vila de la Jonquera. A les 6 de la tarda, Campdevànol, Festa Major també amb la Ciutat de Girona. I a les 7 de la tarda, Esplugues de Llobregat amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Per dimarts, a les 12 del migdia i a 4:45 de la tarda, Caldes de Malavella, 182è Aplec de Sant Maurici amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 6 de la tarda, a Barcelona, a la Sala Martí Lomà, a la plaça del Rei, conferència Pau Casals a través de les seves sardanes amb la Cobla Sant Jordi. Per dimecres, a les 7 de la tarda, roda de Ter de Festa Major amb la Vila de la Jonquera i a Barcelona, al Pla de la Catedral, Festes de la Mercè amb la Cobla Sant Jordi. Per dijous, la Mercè. A 12:15 del matí, a l'Hospitalet de Llobregat, Festa Major del barri de Ciutat Comtal amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Per les 12 del migdia, al Macelles, de Festa Major amb la Juvenívola de Gramunt. A les 5 de la tarda, a Agullana, sisena trobada de músics. A les 6 de la tarda, a Barcelona, a la plaça de la Mercè, Festes de la Mercè amb la principal de Llobregat. I a les 8 del vespre, a Calella, de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. I acabarem amb divendres. A l'una del migdia, Artesa de Segre, de Festa Major amb la Vés de Riella. I a les 7 de la tarda, a Cervera, de Festa Major amb la principal de la Bisbal. I nosaltres fins aquí haurem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Dijous és la Mercè, la Festa Major de Barcelona, i no hi ha millor manera d'acabar que escoltant Princesa de Barcelona de Jaume Torrents i Gutiérrez del Pando, en aquest cas interpretada per la Cobla Sant Jordi des de la Basílica de la Mercè. Sigueu molt feliços, adéu-siau i molt bona setmana.

0: Són les 11.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Continuem fent camí en aquest matí aquí al 94.4 en directe a Ràdio Ciutat de Badalona. I ara és el moment, ens ve de gust fer un passeig, que sempre va bé caminar, perquè ens acompanya aquí a l'estudi en Miquel Creixell, que és el passejant de Badalona, podríem dir, Miquel?
4: M'encanta passejar per Badalona.
3: T'encanta. Que n'és de maca, Badalona. Perquè, a més, avui ens portes una ruta que, en especial, m'agrada molt, Centre Casa Gema, Escanyador... A veure, comencem pel carrer de Sant Anastasi.
4: D'acord. A veure, tocarem alguns carrers del centre, alguns carrers de Casa Gemes, alguns carrers de Canyador, perquè si no seria molt extens, volgueu tocar tot. I sí, com ha dit l'Àlex, comencem al carrer Sant Anastasi. I amb un lloc molt, molt concret. Davant la façana, l'antiga façana del Círcul Catòlic, amb uns esgrafiats molt curiosos de començaments del segle XX, i en un punt d'aquesta façana hi ha una imatge de la Mare de Déu de Montserrat, de la Moreneta.
3: Sí.
4: Perquè aquella entitat abans s'havia dit Cercle de la Mare de Déu de Montserrat. Aquesta és la raó de la imatge. I ens fixem en la imatge i a sota veiem un escut. Un escut. Estem davant, que jo sàpiga, l'única mostra que queda de l'antic escut de la ciutat de Badalona.
3: Ostres, que curiós, no?
4: Exactament, a sota de la imatge de la Moreneta, de la Mare de Déu de Montserrat.
3: M'hi fixaré, eh?
4: Fixa-t'hi, perquè em sembla que jo sàpiga que no es conserva enlloc més. Després es va encarregar posteriorment a en Domènec i Montaner el disseny de l'escut, que més o menys ja tenim a l'actualitat. Però aquest és l'antic.
3: Doncs farem un cop d'ull, si els oients que ens escolten no ho sabien, ens fixarem. I si et sembla, Miquel, passem pel carrer de Fra Basili de Sant Josep, perquè
4: sí,
3: era
4: bueno,
3: un prior,
4: abans,
3: no?
4: Abans hem de passar una mica pel carrer Francesc Layet.
3: Ah, clar, que ara el tenim amb obres, passem com podem.
4: Pel carrer Francesc Layet. I llavors baixem pel carrer Sant Miquel. Sí. Baixem pel carrer Sant Miquel en direcció al mar. I res, a molt poca distància de Francesc Layet, trobem un carrer que uneix Sant Miquel en Sant Francesc d'Assís, que es diu carrer de Fra Basili de Sant Josep. Bé, aquest senyor va ser un superior dels pares carmelites, molt important a la vida de la comunitat, i el nom oficial del carrer és aquest, Fra Basili de Sant Josep. Però la gent del barri no l'anomena mai, que jo sàpiga, Fra Basili de Sant Josep.
3: No?
4: No.
3: Com li diuen?
4: El carrer de les ànimes.
3: Ui, i això és perquè hi havia esperits o alguna cosa?
4: A veure. Tot i que aquestes qüestions a vegades són difícils de desveïnar del tot, però sembla que cap al segle XIX els veïns de la zona, el dia de difunts, o sigui, el dia 2 de novembre, la nit de difunts, el dia 2 de novembre, feia unes celebracions religioses, folclòriques, una barreja de tot, en aquell carrer. I d'aquí que se li va donar el nom de Carrer de les Ànimes.
3: Carrer de les Ànimes.
4: Que, fins i tot, el que hi he trobat, va ser oficial entre el 1930 i el 39 com a nom del carrer. Carrer
3: de les Ànimes. Es va adoptar oficialment, entre el 30
4: sí.
3: i el 39. Aquest
4: segons
3: nom.
4: Em costa a mi, sí. Mm-hmm. Bé, llavors deixem ja el carrer de les Ànimes i seguim recte pel carrer Sant Miquel cap en direcció mar i cap al final del carrer Sant Miquel abans d'arribar al Teatre de Zorrilla, a l'entrada del Teatre de Zorrilla, trobem el convent dedicat a la patrona de la gent del mar, el convent i església de la Verge del Carme. Clar, no oblidem que estem travessant una zona que s'anomenava el Baix Amar i que en una època fou el barri de pescadors.
3: Totalment.
4: I la majoria de gent que hi vivia tenia relació amb la pesca o amb la mar.
3: Tenia les barques a prop.
4: Exactament. I aquí tenim el convent i església dels pares carmelites,
3: conegut popularment com Los Padres, no?
4: Exactament, Els Padres.
3: Los Padres.
4: Els Padres. Aquest convent va ser fundat el 1908, van arribar els carmelites, carmelites descalços, que hi ha diverses branques de l'orde carmelitana, sí. Van arribar els carmelites descalços i de forma molt senzilla i molt humil es van instal·lar en dues cases. I al cap d'un temps... i

0: gran escut de l'orde carmelitana, de l'orde de Santa Teresa de Jesús i de Sant Joan de la Creu. També va haver-hi problemes amb aquesta església. Per exemple, l'any 1909. L'any 1909 hi va haver els fets de la Setmana Tràgica, els aldarulls de la Setmana Tràgica.
1: Va ser destruït en part, no?
0: No massa, no va patir massa. Per què? Perquè una persona molt important a la ciutat de Badalona, molt respectada, el doctor Baldomer Solà...
1: Home, que el doctor, persona,
0: eh? Té carrer i tot. Té carrer i tot, el doctor Solà. El doctor Baldomer Solà es va posar allà a la porta amb el bastó i va dir que allà no entrava ningú a fer cap malifeta.
1: Ostres, era un home amb geni, eh?
0: I li van fer cas.
1: Veus? Es feia respectar.
0: Exacte, es feia respectar. Quan la cosa no va anar tan bé va ser l'any 36, amb la guerra civil espanyola, que l'església va patir desperfectes seriosos.
1: Va ser saquejada, incendiada...
0: Sí, com va passar en aquells primers dies de revolució de l'any 36.
1: Continuem aquesta ruta,
0: sí,
1: cap al carrer Sant Pere, ara anem.
0: Sí, però abans...
1: Sí. Fem una aturada abans?
0: No, aturada no, però no. Per força,
1: vale.
0: Hem de passar per un altre carrer.
1: Home, clar, si no, teletransportar-nos no podem.
0: Carrer, oficialment, Canonja Baianella.
1: Ah, també.
0: Vox Populi actual, carrer Canonja, a seques. I pels badalonins de tota la vida...
1: Aquesta me la sé.
0: Doncs digues-la.
1: Carrer d'en Cueta.
0: Clar que sí, carrer d'en Cueta.
1: Molt bé, el carrer d'en Cueta.
0: Saps per què, oi?
1: Pues ara no ho recordo.
0: Vale.
1: Ah, sí, perquè hi havia... Té a veure amb un forn on feien els tornemis i deien...
0: No, el forn és una tornemi.
1: Allò era una altra cosa, estic barrejant conceptes.
0: Sí, sí. No, a veure, en el segle XIX hi havia un senyor molt ric, un d'aquells propietaris importants de Badalona, el senyor Lluc, que tenia diverses cases en aquest carrer. Fins i tot aquest carrer, de forma oficial, en alguna petita època, es va dir carrer del Lluc. Però bé, un nom sense cap mena d'èxit, perquè la gent deia carrer d'en Cueta. Per què? Perquè el senyor Lluc, aquest propietari, com era costum abans, tenia un motiu, un sobrenom. I la gent no deia en Lluc, deia, sí, home, en Cueta.
1: Que tenia una cueta.
0: Això
1: no se sap.
0: No he vist cap imatge. Però li deien en Cueta, vés a saber.
1: Vale,
0: perquè
1: no se sap,
0: abans era molt normal que la gent li posessin un sobrenom,
1: sí,
0: per més diners que tinguessin.
1: Sí, sí.
0: I aquest no era en Cueta. Per tant, no hi ha dubte, era el carrer d'en Cueta.
1: Doncs no? Així s'ha quedat i encara se l'anomena així, eh?
0: Exacte. I travessem el carrer d'en Cueta un travesset molt petit, i llavors tombem a la dreta pel carrer Sant Jaume. El carrer Sant Jaume és el nom que agafa el carrer Sant Francesc d'Assís en aquest trosset. I travessem el carrer Sant Jaume i arribem a un altre nom mític per a la gent del mar. Si abans hem parlat de la patrona de la gent del mar, que és la Verge del Carme, evidentment parlem del patró dels pescadors i dels mariners, que és Sant Pere.
1: Sant Pere, Sant Pere Pescador.
0: Exactament, que és Sant Pere Pescador. Molt bé, estem al carrer Sant Pere. Doncs bé, no sé si la gent sap, té consciència, que abans de ser carrer, allò era un camí que arribava des de Montgat fins al Poble Nou. I un camí bastant concorregut. El camí de la Granota. Per què? Perquè al final el Poble Nou acabava amb un hostal molt, molt prestigiós a l'època, no sé si prestigiós, almenys molt concorregut,
1: sí,
0: a l'època, que era l'hostal de la Granota. Per tant, el carrer Sant Pere i la seva continuació, que és el carrer Ribes i Perdigó, eren el camí de la Granota.
1: De la Granota.
0: I el carrer Ribes i Perdigó, encara avui hi ha gent d'aquells d'una certa edat que no li diuen carrer Ribes i Perdigó, és el carrer de la Granota.
1: Clar que sí, home, s'ha de mantenir.
0: Sí, el carrer de la Granota.
1: El carrer de la Granota de tota la vida.
0: Com ha de ser.
1: Cosa que això a Google Maps no el trobarem, eh? Si posen el carrer de la Granota, la gent es perdrà.

0: no arribarà al destí,
1: no s'ho sap, no s'ho sap el Google Maps. Bé, llavors, en aquest carrer Sant Pere, així gairebé cantonada amb el carrer Sant Jaume, trobem la casa d'un on va néixer un personatge molt famós a la ciutat, un actor mític i de fama internacional. De començaments de segle, va morir cap a la dècada, suposo, dels 40, del segle XX, el senyor Enric Borràs. Hi ha dos grans personatges en el món del teatre badaloní, el senyor Enric Borràs i la senyora Margarida
0: Xirgu.
1: Doncs bé, allà tenim, en el carrer Sant Pere, tenim una làpida posada en castellà, perquè es va posar durant el franquisme, que diu: en esta casa nació Enrique Borràs, gloria de la escena espanyola, una cosa així. El senyor Enric Borràs va néixer en aquella casa, que era una botigueta, era la tendeta del barri que portaven els seus pares, i ell estava destinat a continuar la tendeta del barri. Però el noi va començar a moure's per una societat de teatre d'aficionats, que n'hi havia moltes a Badalona, i allò el va anar enganxant cada vegada més. Suposo que hi devia haver problemes seriosos amb la seva família per convèncer-los de deixar la tendeta i anar-se'n, doncs, a la faràndula. Però al final ho va aconseguir, perquè es veu que ho feia molt bé el senyor, i es va convertir en el famosíssim actor Enric Borràs, potser el personatge més recordat a la ciutat de Badalona. Hi ha un monument davant la parròquia de Sant Josep. Hi ha un carrer dedicat a ell, el carrer Enric Borràs. Hi ha aquesta placa, hi ha una tomba al lloc preferent en el cementiri vell. O sigui que és potser...
0: Va ser una persona molt rellevant, eh?
1: Almenys molt recordada a la ciutat. Molt bé, doncs, deixem ja la casa del senyor Enric, de l'Enric Borràs.
0: Ens fixarem, al passar, per veure aquesta placa que hi ha a la façana.
1: Sí, sí, estan a la primera illa de cases, sí, sí. Al final de la primera illa de cases. I anem seguint aquest carrer Sant Pere, avui en dia un carrer molt tranquil, hi ha pocs establiments, i arribem a un punt que veiem, abans del carrer d'en Paim, això, veiem que el carrer canvia de nom, que deixa de ser carrer Sant Pere, i la placa diu carrer Francesc Planes i Casals, que un periodista badaloní. Per què aquell canvi?
0: Van canviar el nom.
1: Sí, però per què el canvi? Per què en aquell punt exacte es canvia el nom? Una raó de pes fa uns anys. Enmig, ara hi ha un carrer normal i corrent, però és que fa uns anys, estem parlant del segle XIX, hi havia la riera de Matamoros. Hi havia una riera que era un obstacle, un condicionant important, la riera de Matamoros. I és per això que allà es canvia el nom del carrer. Com en el carrer de dalt, el carrer Canonge Baianera, quan s'arriba a la riera de Matamoros, passa a dir-se Santiago Rusiñol. I així tots aquests carrers, si aneu passejant i us hi fixeu, en aquest punt tots canvien de nom. Per què? Per la riera de Matamoros.
0: Quantes curiositats que aprenem amb tu, Miquel?
1: Bueno, veu,
0: home, això és...
1: Fixeu-vos-hi
0: com un privilegi, tot un privilegi, i jo crec que, malauradament, no ens quedem sense temps, i aquesta ruta l'haurem d'aturar aquí, però continuarem, properament, al carrer de la Llibertat,
1: ui, el nom del carrer de la Llibertat, ja veuràs, que interessant que
0: per
1: és.
0: Per tant, emplacem a tothom a escoltar-nos properament, d'aquí un mes, no? Tornes?
1: Molt bé,
0: doncs ens escoltem. Que vagi molt bé, gràcies.
1: Adéu,
0: bon dia.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
0: Moment per la nostra secció de dades. Ens acompanya en Guifré Jordan, que és periodista especialitzat en dades de l'Agència Catalana de Notícies. Bon dia, Guifré, com estàs?
3: Hola, bon dia, molt bé.
0: Molt bé, oi? Ara l'entra aquí, ho dèiem, fa molt fred, però avui ens parlaràs de calor inusual durant aquest estiu, eh?
3: Correcte.
0: Que els aires, com en aquest estudi, els hem tingut a tope, eh?
3: Ah, home, no m'estranya gens, no m'estranya, perquè déu-n'hi-do quin estiu que hem tingut. Avui la gent dirà, home, avui no s'ha estat tan malament, però crec que val la pena recordar un estiu que ha estat històric. O sigui, el Meteocat va dir que, ha dit, no?, que és l'estiu més càlid mai mesurat. Per tant, és una cosa absolutament excepcional el que ha passat aquest estiu. I jo el que m'he dedicat a fer una mica és agafar del 1 de juny al 31 d'agost i veure una mica quina ha estat l'evolució de les temperatures, rècords, etc. Sí. I realment ha estat d'escàndol.
0: Hem batut tots els rècords. Els termòmetres s'han disparat perquè estem parlant de màximes per sobre dels 40 i rècords de pics de calor i onades que hem anat enllaçant.
3: Totalment, sí. Estem parlant de que en 20 dels 90 dies d'aquest estiu hem estat per sobre dels 40 graus. No a Badalona, però a nivell català estem parlant, no? Sobretot a les comarques de Ponent, de l'Ebre i de comarques centrals, no? O sigui, estem parlant d'una cosa excepcional. I va haver-hi un dia que fins i tot en algunes zones de l'Ebre, com per exemple Vinebre, es va arribar a 44 graus.
0: Mare meva!
3: Que això... cosa que és marcià, diguéssim, no? I vosaltres també direu, i Badalona què? Doncs el màxim de temperatura aquest estiu a Badalona ha estat de 35,8 graus el 8 de juliol. Cosa que no arriba a 40 graus, però ja sabeu que l'efecte mar, diguéssim, no?
0: La humitat aquesta que s'enganxa, no? Correcte. Enganxosa, sí.
3: Això fa que la sensació sigui altíssima, no? O sigui que 35 graus és moltíssim. I també cal apuntar que hi ha hagut rècords a una de cada 6 estacions, és a dir, rècord històric de màxim de temperatura a una de cada 6 estacions meteorològiques, i algunes d'alta muntanya. Per exemple, a llocs a 2.500 metres d'altitud hem arribat a 25 graus, wow. Cosa que no té cap sentit, diguéssim, no?
0: I què dir de les nits tòrrides, oi? Perquè això sí que costa, dormir amb la calor, ni obrim finestres, i poses l'aire et constipes, el ventilador no et deixa dormir perquè fa soroll, i també la gola et fa mal, déu-n'hi-do.
3: Així és, sí. Ha estat també un estiu excepcional quan a nits tropicals i tòrrides, no? Recordeu que les nits tòrrides són aquestes en què la temperatura mai baixa dels 25 graus. I a Badalona, de nits tòrrides, n'hem tingut 31.
0: Wow.
3: 31 de 92 nits, és a dir, una de cada 3 nits no hem baixat de 25 graus en cap moment, no? I pràcticament en totes hem tingut nits tropicals. Tropicals, recordeu, que són les que no baixes de 20 graus, no? Les tropicals són 20 graus, tòrrides 25. En pràcticament totes no hem baixat de 20 graus entre el juny i l'agost, cosa que vol dir que hem estat 3 mesos íntegrament per sobre dels 20 graus.
0: Amb nits de tòrrides tropicals, Déu meu.
3: De tot. I això és evident, però ha estat un rècord també absolut per la ciutat de Badalona. Hem batut el rècord de nits tòrrides. Cosa que també ha passat a Barcelona, amb 36 nits tòrrides, Badalona 31, Barcelona 36. Ja sabeu que hi ha aquest efecte de... que li diuen l'illa de calor, no? Que és que a les ciutats encara es fa com una mandonguilla de calor, no? Per la nit, que no pots treure.
0: No marxa, es queda allà enganxada,
3: es queda,
0: no?
3: Es queda allà enganxada, no? I només una cosa més és que Portbou, a l'extrem nord-est, no, de Catalunya, de la Costa Brava, es va detectar una nit per sobre dels 30 graus.
0: Uau.
3: Que els experts li diuen nit roent.
0: S'han batut tots els rècords,
3: Tal qual.
0: I abans que parlàvem de la proximitat amb el mar, no, que genera aquesta humitat, la temperatura del mar i fred també disparada, oi?
3: Doncs sí, així és. Estem parlant de 2,3 graus per sobre de la mitjana de les últimes dècades, no? És a dir, que la mitjana de temperatura a Catalunya, segons l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar, l'ICatMar, és de 26,1 graus de mitjana entre el juny i l'agost. És allò de... jo que sóc molt, molt, molt fredolic quan em fico a l'aigua, sóc d'aquells que pràcticament fa el ridícul perquè estàs allà mitja hora per entrar, no? Doncs no m'ha costat tant entrar aquest any, sincerament, perquè la calor, diguéssim, era absolutament espectacular, no?
0: I a més, si parlem, malauradament, les altes temperatures aporten aquestes conseqüències, mortalitat, no?, atribuïble a aquesta calor, milers d'atesos pels efectes de la calor als cap.
3: Doncs sí, la veritat és que és una de les dades negatives que ens ha de fer pensar, no?, en aquest canvi climàtic, el que està portant, no?, mil conseqüències les que estem veient, i una d'elles és la dificultat per sobreviure literalment, no? Segons el sistema de monitoratge de l'Institut de Salut Carles III, 1.835 persones a Catalunya haurien mort o es pot atribuir la seva mort aquest estiu a la calor, no? Una dada que mai s'havia vist. Estem parlant que el registre més alt fins ara eren d'unes 600. Vull dir que estem parlant del triple de morts atribuïbles a la calor respecte al rècord anterior, no? Per tant, és molt... És molt evident que realment que els efectes del canvi climàtic doncs poden portar a problemes. I deixant de banda la gent que malauradament ha mort, doncs el que deies, no? També els atesos als CAPs, també. Doncs també han pujat, no? Estem parlant de 5.700 atesos als CAP de tot Catalunya pels efectes de la calor, no? Estem parlant d'insolacions, de cops de calor, de deshidratació, de síncopes... Bé, tots els efectes que en alguns casos han portat a hospitalitzacions, no? No massa, però sí que en alguns casos també hem tingut aquest efecte. Per tant, realment, en conjunt, i així per resumir, ha estat un estiu absolutament excepcional, que crec que cal no oblidar, no? Malgrat que ara les temperatures estan baixant. I les dades, com sempre, doncs ho confirmen, no? Sempre està bé, doncs, perquè hi ha gent que diu... Escolti'm, sempre ha fet calor a l'estiu. Això del canvi climàtic...
0: Però les dades és l'anàlisi detallat que evidencia, doncs, tot això, eh?
3: Vostè miri les dades i és un rècord. No és que hagi fet calor com cada any. Cada any fa calor, però és que aquest any realment hem batut moltíssims rècords.
0: I veurem com evoluciona tot això, eh? Si l'any vinent encara batrem més, perquè no té pinta de que la cosa vagi a que faci més fresqueta, eh?
3: No ho sembla, no ho sembla. No. Així a priori no ho diríem.
0: Doncs Guifré Jordan, periodista especialitzat en dades de l'Agència Catalana de Notícies, gràcies per venir avui al Badalona Matí. Ens retrobem d'aquí un mes.
3: Molt bé, moltes gràcies. Aquí estarem.
0: Molt bé, gràcies.
3: Vinga.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. El Badalona Matí.

0: obrim la nostra secció de cinema aquí al Badalona Matí amb en Miquel López, un cinèfil que li encanta el cinema, un apassionat del cinema. Com estàs, Miquel?
1: Hola, què tal? Mira, apassionat del cinema des de que tenia 7 anys, o sí, una cosa així, anava al Picarol. Saps un cinema ja existeix, a Badalona, ja no existeix. Picarol, el nou i tot això. I veia pel·lícules com, per exemple, western, perquè llavors aquella època, t'estic parlant dels anys 60, el western estava en un moment encara important, ara no tant, no? I m'encantava veure western, saps?
0: Home, doncs sí, sí, és que els westerns tenen aquell segell propi, no? El bueno, el feo i el malo. De seguida farem un repàs perquè ens portes avui un llistat que ens deixarà bocabadats, Miquel?
1: Sí, per parlar del que es considera, o algunes fonts consideren, les 10 millors pel·lícules de western de la història. Estem escoltant una música que no és un d'aquests 10, podria estar-hi, que és Los Siete Magníficos.
0: Home.
1: L'hem posada perquè, clar, és una de les músiques característiques. Tu sents això i saps que és un western.
0: Ja saps que ja veus allí la imatge del vaquero,
1: Del sortint vaquero, d'aquelles muntanyes, saps aquelles muntanyes punxegudes que es veuen al fons? Doncs pues això, això és Los Siete Magníficos. Però no és aquesta la primera.
0: Si et sembla, comencem amb La Diligencia.
1: La Diligencia, clar que sí. La Diligencia, que és una pel·lícula de l'any 1939 dirigida per John Ford i que es considera com la pel·lícula que va consolidar el gènere del western, perquè el western ja existia, el que passa que era com un gènere menor. Es feien pel·lícules barates, saps, de westerns.
0: Sí.
1: I John Wayne, per exemple, que era el protagonista de La Diligencia, va fer molts westerns, però cops de segona categoria. Llavors, amb aquesta pel·lícula, John Ford i John Wayne i tots els que sortien a la pel·lícula, Claire Trevor, entre altres, doncs van elevar-ho a categoria de gran producció.
0: És una catapulta cap a l'estrellato,
1: sí,
0: no?
1: Sí, del gènere, del western. A partir de llavors ja no es miraven els westerns com si diguéssim de dalt a baix, sinó una mica com pel·lícules importants. Una gran pel·lícula, té escenes fabuloses, té una persecució de les primeres que s'ha fet d'allò, la típica escena aquella dels índios que intenten agafar una caravana,
0: sí.
1: I que l'altre està
0: una
1: allà...
0: Persecució, amb, no? Una persecució, no? Amb el cavall...
1: Va ser una de les primeres pel·lícules que va incloure aquesta escena, diguem-ne.
0: Aquestes escenes d'acció, d'acció,
1: espectacular, sí, sí. A més, era un western psicològic, perquè hi havia tot un grup de gent que anava amb una caravana, precisament amb una diligència, una caravana, i que eren diferents tipus, no?, de persones. Estava molt bé, molt bé.
0: I, a més, la següent que ens portes és Solo ante el peligro.
1: Sí, senyor.

0: Un altre tens thriller psicològic.
1: Sí, hi ha una curiositat d'aquesta pel·lícula. El segon de Peligro és un western, però és un thriller psicològic perquè passa tota en el mateix temps que dura la pel·lícula, és a dir, una hora i mitja. Des de que comença i s'avisa que vindran els dolents, per dir-ho així, en un poble, i el xèrif, que és Gary Cooper, el protagonista, doncs s'ha d'enfrontar amb ells. El mateix dia que, per cert, s'ha de casar amb la seva promesa, que, per cert, era Grace Kelly, que era, feia un dels seus primers papers, doncs van aconseguir un gran èxit només insertant planells, o sigui, escenes, plans, sí, de rellotges. I es veia com el rellotge anava avançant l'hora i com i llavors el posava en tensió pensant, però si estan a punt d'arribar. Perquè el títol
0: era el
1: original,
0: temps real, no?
1: Temps real. El títol original, High Noon, vol dir migdia, a les 12 del migdia, no? I sabies que a les 12 del migdia arriben els dolents. Doncs això anava aquesta pel·lícula, que per cert li va representar un Oscar a Gary Cooper, que feia un gran paper, perquè posava una cara de torturat molt, molt, molt interessant. El que no sap molta gent és que posava la cara de torturat perquè tenia problemes d'estómac.
0: Ai, moment. Pobre!
1: I llavors no sabia com dissimular-ho.
0: Sí, que no actuava, li feia mal de veritat.
1: I li feia mal de veritat, però mira, li va representar un Oscar.
0: Doncs veus, és la millor actuació, el que et passa a la realitat. Anem a per la tercera pel·lícula.
1: Aquesta pel·lícula es diu Centauros del Desierto, també és de John Ford, i no solament és un dels millors westerns, sinó que es considera una de les millors pel·lícules de la història, en general, en independència del gènere. També surt John Wayne una altra vegada. És una pel·lícula que té una fotografia extraordinària. John Wayne fa un paper ja d'un home més gran, que també ha de buscar, en aquest cas, estar a la recerca de la seva neboda, que interpreta Natalie Wood, que ha desaparegut, raptada pels indis, no? Mm-hmm. I és un, també té el to de drama, però té de tot una miqueta, no? Hi ha escenes molt bones i una interpretació boníssima de John Wayne i, ja dic, una gran direcció de John Ford.
0: I del desert al riu.
1: Rio Paravo, que és un riu, efectivament, un riu amb una zona una mica desèrtica, tot sigui dit, perquè em sembla que és per Texas, si no recordo malament, que passa l'acció, o Texas, o Arizona, on hi és...
0: La zona àrida d'aquestes,
1: sí, una zona d'aquestes
0: àrides. Corren aquells matolls girant, típica imatge western, també.
1: El que passa que aquesta passa tot en un poblet,
0: Vale.
1: Tot i que es digui Rio Bravo, passa tot en un poble on John Wayne, una altra vegada, amb Dean Martin, Ricky Nelson i Walter Brennan, doncs s'han d'enfrontar, precisament, a uns dolents, una altra vegada. Estan esperant que arribin aquests dolents en aquest poble, però té, també, ja és un western dramàtic, però té molt de toc de comèdia, Aquesta pel·lícula està molt bé, dirigeix Howard Hawks, i parla molt de la camaraderia, de la bona relació, diguem-ne, entre homes, que era lo típic de les pel·lícules de Howard Hawks. En aquest cas, ja dic, en el món de l'Oest, però també amb aquest humor i totes aquestes qüestions de Howard Hawks.
0: Hem començat amb una pel·lícula de John Ford i anem a una altra també dirigida per aquest mateix director.
1: John Ford. When Liberty Valance rode to
0: town, the women folk would hide. Aquesta és una cançó típica de western, és que veus el vaquero ja, és que això és ideal.
1: És country una miqueta, perquè el country...
0: Sí, el country total.
1: John Ford va dirigir El hombre que mató a Liberty Valance, protagonitzada per no diries qui.
0: John Ford?
1: John Wayne.
0: John Wayne.
1: Clar, John Wayne, home.
0: Que no soc gens cinèfil del western,
1: John Ford és el director.
0: Clar, John Wayne era un John, també.
1: John Ford va dirigir molt a John
0: Però
1: Wayne.
0: Però mai va actuar John Ford, no?
1: Al principi de la seva carrera, sí. Va fer d'actor al cinema mut, jo crec, o alguna cosa així. Tenia un actor, que hi un germà que era actor, també, però després ja va deixar de dirigir. Per cert, una cosa que caracteritza de John Ford, que va perdre la vista, un ull.
0: Ah, sí?
1: I anava sempre amb un parche, es diu.
0: Amb aquests de pirata.
1: Un pagat, sí, a l'ull, efectivament. No sé quin moment la va perdre, la vista. Perdó. Doncs això, L'hombre que mató Liberty Valance, amb James Stewart també sortia. Una pel·lícula en blanc i negre, molt bona, també, en la qual, doncs, en un poble, doncs, John Wayne ha d'ajudar a James Stewart a lluitar contra los forajidos del poble, entre ells Liberty Valance, que per cert és Lee Marvin, si no recordo malament, que encara no era la gran estrella que seria després.
0: I si, Miquel, hi ha una icònica banda sonora de western,
1: De Spaghetti Western.
0: De Spaghetti Western és aquesta.
1: meravellosa, meravellosa la música, meravellosa la pel·lícula, El bueno, el feo y el malo. Una pel·lícula fantàstica de Sergio Leone, sí, o Sergio Leone, que van filmar a Espanya. Això es va filmar a Espanya, Almeria.
0: Almeria, que era l'epicentre, no?, del rodatge.
1: Sí, hi havia com no sé quants poblats de l'oest encara en queden, sí, allà col·locats. Doncs estava allà Clint Eastwood, Eli Wallach i l'Ivan Cliff com a protagonistes d'aquesta història, que tenia aquesta música d'Ennio Morricone, tenia una fotografia extraordinària i una història que barrejava també l'humor, però també el que era més característic d'aquests Spaghetti Western era la manera de dirigir de Sergio Leone, amb planos molt, primers plans, molt, era, o sigui, quedaves fascinat amb una pel·lícula, sí, de Sergio Leone com és aquesta, o aquesta o la que ve,
0: perquè, Miquel, a tots ens arriba l'hora,
1: sí, i en aquest cas li va arribar també a Sergio Leone amb Hasta que llegó su hora. Aquesta, diguem-ne, que és una pel·lícula on Sergio Leone va donar un to més dramàtic, pràcticament gairebé és com una òpera, no? Aquí sortia Clint Eastwood, Charles Bronson, que feia el paper que hagués fet Clint Eastwood, però també gent molt important com Henry Fonda, que per primer cop crec que feia de dolent.
0: Sempre era el bo, ell.
1: Sempre era el bo, era un actor que va encarnar sobretot personatges d'homes rectes i decents i tal. I aquí feia de dolent.
0: L'antagonista.
1: Matava un nen, fins i tot. Ostres, una cosa horrorosa.
0: Dolent.
1: I la protagonista, de fet, era Claudia Cardinale, que era una actriu italiana, però que va fer famosa també als Estats Units. Hasta que llegó su hora. Per cert, jo aquest hivern he estat al poblat on es va filmar Hasta que llegó su hora.
0: Ah, sí? L'experiència bona?
1: Molt bona. Està fet un caldo, pobre, clar, però està bé.
0: Això passa amb els estudis de cinema, passa. Quan acaben les produccions sembla que ha caigut una bomba atòmica als estudis, restes de decorat.
1: Està tot mal. Bueno, allà mantén una mica el poblat, però el poblat està que necessita mans de pintura i de tot, però bueno.
0: Miquel, aquí a l'estudi de Radio Ciutat som dos hombres...
1: I un pepino. Ah, no, i un destino.
0: Un destino.
1: No sé què estaria pensant. Dos hombres en destino, efectivament. Aquesta pel·lícula meravellosa de George Roy Hill, protagonitzada per una parella artística que van fer alguna pel·lícula més, que són, o eren, perquè han mort tots dos, Paul Newman i Robert Redford. Robert Redford mor fa no gaire, eh?
0: Sí, va morir fa poc.
1: Un any, una cosa així.
0: Era l'home que susurrava los caballos, aquest?
1: Sí, efectivament, era també aquest. Després van fer El golpe, per exemple, junts. I aquesta és una pel·lícula, veus, la música aquesta també es va fer molt popular, molt popular. Jo quan era petit només sonava això a la ràdio, aquesta música. I la típica música també dels ascensors, saps? Sí. Sempre sonava això.
0: Dóna com bon rotllo, no? D'anar caminant bon per la vida, per la ciutat, un paisatge així feliç, la natura, no?
1: Bueno, en aquest cas era una escena d'aquelles... la seqüència que es deia en què sonava la música i no sé què feien ells dos així en plan de bon rotllo, no?
0: Dos hombres y un destino no és la cançó del Bustamante i l'Àlex,
1: no,
0: eh?
1: No, aquesta és una altra. També he vist a Bustamante aquest estiu.
0: Ah, també, caram, quin estiu més profitós, Miquel.
1: No té res a veure de Western.
0: El van voler convidar el primer Badalona Matira temporada perquè actuava a Santa Coloma, però no hi va haver sort.
1: No va haver-hi manera.
0: No va ser complicat.
1: Veus, és que aquest home...
0: Les estrelles és el que tenen.
1: Està molt ocupat, no? I a més fa molta tele, molt cobrant, clar. Aquestes coses no. Clar. Doncs aquesta està bé, són dos personatges reals, Butch Cassidy i Sundance Kid, que eren dos forajidos, no?, dos dolents, i que van anar fins i tot a Bolívia, em sembla, van tenir moltes aventures en aquell western, un western una miqueta més crepuscular.
0: I ens agrada lo salvatge, Grupo Salvaje. La banda sonora no és gaire salvatge.
1: No, però la pel·lícula ho és,
0: sí,
1: molt,
0: eh? No?
1: La banda sonora és com mexicana, perquè passa com a Mèxic, em sembla, o la frontera. Dirigeix Sam Peckinpah, que és un director que es caracteritza per l'utilització de la violència. És a dir, hi ha moltes escenes de violència i fins i tot per fer violència en càmera lenta. És a dir, escenes d'aquelles de...
0: Emprant puny, tot Matrix.
1: Això, utilitzant, sí, abans que ho fes Matrix, eh? Molt abans. Aquí és una pel·lícula molt bona, William Holden i Ernest Borgnine, que són un grup també que intenten robar, que s'enfronten amb una altra banda, i és crepuscular en el sentit que són homes grans ja i que veuen una mica la fi de la vida. De fet, la fi de la vida els arriba abans d'hora. no puc explicar més, però ja pots entendre per què, no? Hi ha una, hi ha sobretot una escena d'acció al final, un enfrontament que ja et dic, utilitza molt la càmera lenta, que és extraordinària de muntatge i de fotografia. Se li diu violència estilitzada. I Sam Peckinpah era l'expert en això.
0: Doncs hi farem una ullada. Ah, aquesta segur que m'agrada. No l'he vist, és del 92.
1: No l'has vist?
0: Sí, està dirigida per Clint Eastwood, que m'encanta com a director.
1: I protagonitzada.
0: I protagonitzada. Sin perdón.
1: Sí. Però tu no tienes perdón.
0: No.
1: Por no haberla visto.
0: Exacto.
1: Hombre, por favor. Millor pel·lícula, millor director per Clint Eastwood. Crec recordar que millor actor secundari per Gene Hackman, que Gene Hackman ha mort també fa no gaire, saps que va morir amb estranyes
0: circumstàncies. Amb la seva dona, no?
1: La seva dona, es veu que la dona va morir d'una malaltia infecciosa i ell, que té o tenia Alzheimer, doncs no va saber què fer i va morir al cap d'uns dies perquè no es podia alimentar.
0: Ningú el cuidava, clar.
1: I ningú va saber-ho fins al cap d'uns quants dies. Doncs Gene Hackman sortia també aquesta pel·lícula, una deconstrucció del mite del pistoler, una gran pel·lícula, sin perdón, ja et dic, boníssim, també sortia Richard Harris, i que no es pot perdre. Aquesta és la número 10 d'aquesta categoria. Hi ha hagut algun western també, hi ha molts westerns més, que hem citat aquí, però hi ha moltíssim. Kevin Costner, per exemple, n'ha fet més d'un, que està molt bé, però, ja et dic, no donem temps per més. Sí que m'agradaria acomiadar-me amb una música d'una pel·lícula que no està en aquest llistat, però també és un gran western. És més que un western, jo diria, és una pel·lícula més èpica, que es diu Horizontes de Grandeza, que va dirigir William Wyler, i on sortia Gregory Peck, Charlton Heston, Gene Simmons, Carol Baker, Bob Lives, un pel·liculot.
0: Saps? Grans estrelles del grans Hollywood estrelles. Clàssic,
1: podríem
0: dir.
1: Una gran fotografia també, Texas, passava a Texas, però la música, tu escoltes la música, escolta.
0: A veure... una mica les notícies de les 8.
1: Sí, bueno, això
0: era... Última hora, no?
1: Això dels títols de crèdit, sí. Sí, sí. Començava així, que es veia una diligència, em sembla que era, una caravana, em recordo, que anava conduint algú pel desert i es veien els cavalls, però imagina que aquí comença així, però llavors canvia el to de seguida i ja veuràs com canvia i ja, escolta, escolta. Ara és la sintonia.
0: Sí que em sona, potser més, aquesta part, eh?
1: Aquesta és la melodia pròpiament dit de Horizontes Grandes.
0: Quina èpica, que tenien aquestes bandes sonores.
1: Ah, 1957.
0: Com ha perdut, no, el cinema?
1: El 58, sí, ha perdut molt.
0: Ha perdut
1: en tot, eh?
0: És tot de consum ràpid, les plataformes, és com abans una pel·lícula era una senyora pel·lícula,
1: abans
0: no?
1: Abans teníem a John Wayne, ara tenim a Jason Statham. Vull dir, que, clar, no es pot comparar.
0: No.
1: Que et digui, no?
0: Tot va de cap a caiguda,
1: tot
0: Miquel.
1: Tot va de cap a caiguda. Greta Garbo, ara, tot. Bueno, Emma Stone, en fi.
0: Sí, Margarida Xirgo.
1: Margarida Xirgo, clar.
0: Enric Borràs.
1: Això és teatre, ja no parlem.
0: Escombrem cap a Jason Teatre, és veritat. Ho barregem ja tot en aquesta secció.
1: Sí.
0: Miquel López... moltes gràcies.
1: A vostè.
0: I fins la propera.
1: Fins la propera.
0: Adéu. Adéu.

0: Són les 12.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La...

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
2: Sánchez ha participat a la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
2: En una entrevista al diari de Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
0: I aquí a casa nostra, milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: La convoca la plataforma Zero Aeroport i té el suport de més de 200 entitats veïnals i socials i ambientals amb el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai".
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya, amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca, sobretot a l'interior de Catalunya, amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona, i de fet, a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida, amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada, sobretot al Pirineu central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions, amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
0: Parlem de cultura. En marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
2: I justament ara acaba de fer llenya el 3 de 10 amb Folre i Marilles de la Jove de Tarragona.
0: I en els esports, ahir victòria del Barça amb remuntada inclosa per 1-3 al camp del Sevilla. El hat-trick de Rafinha el va convertir novament en el gran protagonista de la victòria blaugrana, que manté el ple de victòries a la Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent.
2: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC, mentre que el líder dels populars, Feijóo, tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
0: Com diem, tret de sortida, doncs, a aquesta precampanya de cara als comicis que hi haurà l'any 2027, com per exemple les eleccions municipals programades pel mes de maig i les generals encara per convocar.
2: El president Sánchez no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions. Després de la recent crisi a Ceuta, ha defensat que el finançament autonòmic per Catalunya, i també ha carregat contra el PP i Vox, que diuen són tan iguals que van al mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant d'aquestes eleccions municipals del mes de maig de l'any vinent.
5: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027, y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas, y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo y a por la victoria!
2: El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com el finançament o el que taula a Europa.
3: Estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijóo. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas, que son lenguas de España, para que también lo sean en Europa?
0: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya el president del PP. Ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
2: Feijóo ha demanat que Catalunya recuperi el protagonisme en una actual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
6: Este acto político es la demostración de que Cataluña va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece. Y para eso estamos hoy en Cataluña.
2: Feijóo també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració o política exterior.
0: I no deixem de parlar de política perquè Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les properes eleccions al Parlament català del 2028.
2: Després de més d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
7: Obviously, Catalunya was different now.
8: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
2: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades al Marroc.
0: Milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat que ha començat al Passeig de Gràcia i que arriba fins al...

0: Port denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i AENA fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat els últims dies que aquesta ampliació implicaria un augment del 22% de les emissions de CO2 i encara van més enllà, ja que asseguren que els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per la Unió Europea. I ara fa 5 anys, milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'AENA per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment tot això estava aturat.
0: Seguim parlant de mobilitat perquè Renfe substituirà a partir de demà els trens de la sèrie 106 de Talgo, anomenada Abril, que oferien el servei d'avant entre Lleida i Barcelona.
1: Renfe ha informat que el canvi dels combois es deu a la reorganització dels trens Abril, que s'està duent a terme la companyia des de l'any passat, després que alguns combois de la sèrie es detectessin fissures a l'estructura de la part interior. Aquests trens Abril disposen de 581 places i usuaris del servei han alertat que la substitució d'aquests combois podria suposar una pèrdua de més d'un centenar de seients diaris per cadascun dels quatre trajectes afectats, dos en direcció a Barcelona i dos cap a Lleida.
0: I per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el seu homònim de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
2: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers 3 anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics el 2028, en aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens, i també explicar doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat, progressivament, no?
1: Collboni ha anunciat que també una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
2: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
1: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de Ciutats Urban 20, que celebra a la ciutat nord-americana tots aquests dies, i Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional.
0: I expliquem també, en matèria d'inversions, que abans d'acabar l'any el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a la gent gran.
1: Amb aquesta mesura, el govern donarà per complet el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Això ho ha explicat el programa Ciutadella al conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
3: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
4: L'anterior conseller és el que es va comprometre.
3: Sí, durant aquesta legislatura. El president Illa va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
1: El programa es podrà seguir a partir del 2, del 4, de 10 de la nit de les televisions locals i a la plataforma de la xarxa Més.
0: I amb l'arribada d'aquest mes de setembre comença també la temporada de viatges de l'Imserso.
1: Les agències de viatges ja han començat

0: tramitar les reserves amb les Canàries i les Balears entre les destinacions més sol·licitades. Ens omplia tot plegat Núria Perea.
1: Per molts, el setembre és sinònim de tornar a la rutina. Per les persones jubilades, en canvi, és també el moment de començar a preparar les escapades de tardor i hivern. Aquesta setmana han començat les reserves dels viatges de l'Imserso, una opció que continua tenint molta demanda. En parla Núria Marginet, responsable de Bitravel.
2: Una oportunitat de fer un viatge a un preu molt econòmic, i és l'oportunitat de poder sortir de casa, de veure altres coses.
1: Les illes, sobretot les Canàries i les Balears, són alguns dels destins més buscats. El primer dia de reserves, les agències poden arribar a acumular cues. Molts jubilats prefereixen fer el tràmit presencialment i deixar-se assessorar pels professionals. És el cas d'en Francisco Pinto.
3: Y se habla con ellos para ver si te pueden coger algún destino, porque hacerlo particularmente es casi imposible, por no decir imposible.
1: Les agències detecten que aquest públic cada vegada viatja més i busca també destinacions més llunyanes. Ho explica Mercè Esteban, d'AIG Viatges.
4: Fem molt Europa, ara estem bastant fent intercontinentals, per exemple, ara tenim preparats uns xines, tenim preparats un Canadà, coses que la gent gran abans no s'atrevia a fer.
1: Una tendència que consolida els sèniors com un públic cada cop més important pel sector turístic, també fora de la temporada alta.
5: I aquesta setmana s'ha aprovat el bloqueig obligatori dels SMS comercials sense àlies registrat per evitar així ciberestafes. Quan entri en vigor, seran les companyies telefòniques les que hauran de comprovar si l'emissor d'aquests SMS publicitaris estan registrats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors o no i, per tant, si tenen entitat pròpia.
0: Tindrem aquest filtre, doncs, aquí dins del territori espanyol, però els experts alerten que cal seguir molt a la guait, protegir-se i verificar dues vegades el remitent. Ens ho explica la Norma Lebrero.
6: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges. Jordi Serra és director del màster en ciberseguretat i privacitat de la UOC i professor dels estudis d'informàtica multimèdia i telecomunicació.
7: Més conscients de que és un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial. Vull dir que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí no tots els països tenen les mateixes regles.
6: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines webs que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
8: Descarregar en la primera ronda el 5 de 8. Un 5 de 8 treballat però descarregat, el segon que han fet aquesta temporada. Ja tenim el front del castell. Són les sisenes que ja estan situades.
5: Estem escoltant el so ambient de la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona, que està en marxa des d'un quart d'una d'aquest migdia amb l'actuació de la Jove i els Xiquets de Tarragona i les dues colles convidades, els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Podeu seguir aquesta diada en directe, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Fins al moment, la Colla Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre i ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles. Els Castellers de Vilafranca, un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 10 amb folre i manilles. La Colla Jove ha carregat un 5 de 9 amb folre i ha fet llenya, un 3 de 10 amb folre i manilles, i per això ha quedat tan intent. I la Colla Xiquets de Tarragona, un 5 de 9. I ara mateix estan a punt de descarregar el castell.
5: Doncs sí, hem enganxat just en aquest directe aquest nou castell descarregat en aquesta actuació del primer diumenge de festes de Santa Tecla. No ens movem de Tarragona per això, perquè la catedral tornarà a acollir aquesta nit una nova representació del retaule precisament de Santa Tecla.
0: L'espectacle s'hi fa des de fa 35 anys i manté viva la tradició de l'esbar Santa Tecla. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
9: El retaule explica a través de la dansa la vida, la conversió i el martiri de Santa Tecla, patrona de Tarragona. La representació va a càrrec de l'Esbart Santa Tecla des de l'any 1991, quan Jaume Guasch el va crear. Arriba amb l'acompanyament musical de la cobla, la principal de la Bisbal ampliada. La presidenta de l'Esbart Santa Tecla, Rosa Llorach, destaca la importància d'arribar a aquesta 35a representació i el valor que té el retaule dins del patrimoni cultural i festiu de la ciutat. Avança que enguany la direcció general escènica i coreogràfica recau en Laia Pous Llorach.
10: Hi ha vegades que diem que no tenim novetats, aquest any tenim una novetat de que canviem la direcció. O sigui, aquest any la direcció l'agafa la Laia Pous, que és una dansaire del retaule que ha passat a agafar la direcció i serà el seu primer any.
9: 35 anys després de la seva estrena, avui a 11:15 de la nit, el retaule de Santa Tecla tornarà a convertir la catedral en l'escenari d'un espectacle per explicar la història de la patrona de la ciutat.
5: Parlem també de música, i és que la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Ginestà, que era Laoz, i Bayuc en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
0: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.600 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
11: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
5: Una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals acreditats i amb una plaça Major que ha recuperat el protagonisme com a emblema del mercat aquest diumenge, és a dir, aquesta nit, en aquesta tarda, en aquest cas, Quimi Bordet serà l'encarregat de tancar l'edició a partir de les 7 amb un concert a la plaça Major. Parlem ara també de cinema, perquè l'actor Sergi López ha estat aquest dissabte a Girona on ha rebut el premi homenatge de La Cocollona del Festival de Cinema Fantàstic i de Terror. Ha volgut reconèixer així la trajectòria d'un dels actors catalans amb més projecció internacional.
0: L'intèrpret de Vilanova i la Geltrú ha participat en l'acte celebrat a la ciutat, on ha repassat part de la seva carrera i la seva vinculació amb el món del cinema. Televisió de Girona, Xavi Morlans.
12: L'actor Sergi López va rebre ahir a Girona el Premi Homenatge de la Cocollona 2026. El Festival de Cinema Fantàstic i de Terror va voler reconèixer així la trajectòria d'un dels intèrprets catalans amb més projecció internacional, amb una carrera que l'ha portat a treballar tant en produccions catalanes i espanyoles com en projectes d'arreu del món. López va participar en l'acte de reconeixement, que també va servir per repassar alguns dels moments més destacats de la seva carrera. I precisament sobre aquest reconeixement i la seva trajectòria, Sergi López va explicar que això de rebre homenatges és una cosa a la qual encara no s'ha acostumat.
13: Em fa una mica de vergonya. Sí, bueno, no sé, Girona és un lloc que he vingut molt, no només perquè la meva àvia era de Santa Eugènia. No sé, fa estrany, no? Quan diuen homenatge sempre penses en gent que o l'ha palmat o li falta poc. Llavors, no sé, m'ho prenc bé perquè sé que la gent, bueno, trobo molta gent que m'aprecia, que em diu coses molt maques.
12: L'acte va servir per posar el punt final a l'edició d'enguany de La Cocollona. El festival tanca així una nova edició després de diversos dies de cinema fantàstic i de terror a Girona i l'organització assegura que ja estan preparant l'edició del 2027.
5: Són 2:22, arribem als esports.
14: Notícies en xarxa. Esports.
5: Comencem parlant de futbol. El Barça manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 al camp del Sevilla.
0: Els belgranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat. Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista, que és a 2 més a la segona meitat. La notícia negativa, però, és que el Barça s'ha lesionat Andreas Christensen. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc, com a mínim fins a la tornada de l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
5: I del Barça passem al Girona, perquè el conjunt gironí també va sumar una victòria important. Els gironins, com diem, van guanyar per 1-2 al camp del Cádiz en partit de la 6a jornada de la segona divisió. La crònica del partit ens arriba des de Girona FM, Pau Villafanyer.
15: El Girona va guanyar Cádiz per 1-2, tot i haver de patir fins a l'últim moment. Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Benat i Carles Pérez i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús, obra de Sergio Arribas, va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
16: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem achicando agua. Hem d'intentar intentar defendre més en pilota, ser capaços de no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal, i ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però no ho fem durant molt temps, i això està a la nostra millora.
15: Amb aquesta victòria, el Girona suma 10 punts i s'acosta a la part alta de la classificació a l'espera de rebre l'Albacete divendres que ve a Montilivi per intentar seguir sumant de 3 en 3.
5: Parlem també de bàsquet, i és que el gran focus de l'actualitat catalana en aquest esport és avui a Badalona, on Joventut i Barça es disputen la Supercopa ACB.
0: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Escoltem Simón Birgandé i en Joel Parra.
17: Muy buenas sensaciones, muy feliz por el trabajo que ha hecho el equipo. Sabíamos que era un equipo muy físico, creo que hemos estado bien en rebote, como hemos hablado antes del partido, que hemos atacado muy bien ofensivo, luego en ataque tenemos tantos jugadores con tanto talento que no hace falta ni jugadas a veces. Y también la afición y todos los que están aquí apoyándonos nos ayuda mucho y nos ha notado mucho. Ahí al final, cuando ellos estaban volviendo, el apoyo y todo nos ayudó mucho. Ilusión, no hay presión. Solo venimos aquí, hemos enseñado este partido que podemos y queremos estar en el final, y ahora toca jugar un final, hacer lo que podemos.
18: Molt contents al final. Veníem aquí a Badalona amb un objectiu clar, que era jugar la final el diumenge. Hem patit molt, però bueno, primer objectiu complert. Sempre que vinc aquí a Badalona, per mi és molt especial, tant per mi com per la meva família, i més, doncs ara, demà, que serà encara amb un joc en títol, doncs encara molt més especial, si et dic, a recuperar-nos, perquè la penya té un equipàs. Avui hem vist el show de l'APO, que sembla que no s'hagi anat encara de fa 7 anys, així que et dic, molt content els dos equips, però demà al final a pista estarem guanyant.
0: Per tant, final catalana i duel amb un component especial. El títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir de les 7 de la tarda.
5: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Grans batutes, grans emocions.
22: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
21: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
22: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
21: Entrades a auditori.cat.
23: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
24: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada, i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens ensenya que dir paraules boniques ens ajuda a fer amistats.
25: Hola, Embaladits. Em dic Clàudia i vaig a tercer de primària de l'escola Maricel de Cubelles. El poema que he escollit es diu Les paraules i l'ha escrit la Joana Raspall. Les paraules. Si el bosc tinguessin set, quina font buscarien? La de l'aigua més clara, més viva i més brillant. I de l'arbre fruiter. quina peça voldrien? La més madura i dolça, suau al paladar. I quin remei de flors a l'amor donarien? El de colors més vells, més fresc i perfumat. Per als amics i amigues, no triarien paraules entre les més boniques que al món s'han inventat. No volen l'aigua bruta, ni la fruita tarada, ni fer rams d'esbarcers, i en la nostra conversa volem belles paraules i no pas molt grollers.
24: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Ens agraden les paraules boniques. Fins al proper Embaladits. Adeu.
23: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
1: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
14: Notícies en xarxa, edició migdia.
5: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
0: Sánchez ha participat a la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona.
5: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Lídia Porta, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
5: Més política, Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament català del 2028.
0: En una entrevista al diari The Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
5: I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. Amb el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai.
5: Moment ara per conèixer també la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca, sobretot a l'interior de Catalunya, amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona. I, de fet, a les immediates aleshores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Hebron, esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida, amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada, sobretot al Pirineu Central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions, amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
5: Seguim, parlem també de castells en marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
0: L'últim castell que s'ha vist és el 3 de 9 en folre de la colla Xiquets de Tarragona.
5: I en els esports, victòria ahir del Barça al camp del Sevilla per 1-3 que fa que els blaugranes mantinguin el ple de victòries a la Lliga. Rafinha va ser un dia més el gran protagonista del partit amb un hat-trick. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí tant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arriben en l'any vinent.
0: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per a la seva banda, el líder popular tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
3: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas. Y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo y a por la victoria!
5: Acabem d'escoltar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que, com veiem, no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions després de la recent crisi a Ceuta. Defensa el finançament autonòmic per Catalunya i ha aprofitat també per carregar contra PP i Vox, que diu són tan iguals que van en el mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que acabem d'escoltar ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant les properes eleccions municipals programades pel maig de l'any vinent.
0: També el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijó. I què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com són el finançament o el català a Europa?
4: Estos días se ha paseado por Cataluña a Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijó. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas, que son lenguas de España, para que también lo sean en Europa?
5: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya. El president popular ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
0: Feijóo ha demanat que Catalunya recuperi protagonisme en una eventual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
6: Este acto político es la demostración de que Cataluña va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece. Y para eso estamos hoy en Cataluña.
0: Feijóo també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració i política exterior.
5: I per la seva banda, seguim en política, i és que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
0: Després d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
7: Obviously, Catalunya was different now.
8: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
0: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I també es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades en el Marroc.
5: I I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. I sota el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai, la protesta arriba després de que dimarts el Consell de Ministres aprovés el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 i que aquest inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina.
5: Aeroport denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i Aena fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport.
0: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat que els últims dies que l'ampliació del Prat implicaria un augment del 22% en les emissions de CO2 i encara van molt més enllà, ja que asseguren que tots els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per la pròpia Unió Europea. I ara fa 5 anys també milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment estava aturada aquesta proposta.
5: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
9: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics el 2028. En aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens. I també explicar doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament, no?
0: Collboni també ha anunciat una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
9: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
0: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de ciutats Urban 20, que se celebra a la ciutat nord-americana aquests dies. Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de grandíssima tensió internacional.
5: Parlem també d'inversions. Abans d'acabar l'any, el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran.
0: Amb aquesta mesura, el govern donarà per completada el compromís de crear 6.000 noves places durant la seva legislatura. Així ho ha explicat en el programa Ciutadella el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
10: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
11: L'anterior conseller és el que es va comprometre.
10: Sí, durant aquesta legislatura. El president Illa va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
0: El programa es podrà seguir a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
5: Obre. Obrim ara plana local, marxem fins a Rubí, on s'han complert ja 6 mesos sense registrar cap cas positiu de pesta porcina africana.
0: De fet, des de l'inici de l'abrot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el terme municipal, que tot i això continua dins de la zona d'alt risc amb totes restriccions en vigor. Des de Ràdio Rubí, David García.
11: El primer cas de Rubí es va detectar a l'inici del brot a la zona est, a tocar de la C-16. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la Llera des de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot, però, continua actiu i aquest mateix dijous es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua dins de la zona del risc, amb les mateixes restriccions que fins ara, principalment la prohibició d'accés al medi natural com a mínim fins a finals d'any. Zones com el Parc de Can Oriol o el Torrent dels Alous es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan està prohibit el pas. Tot plegat en una crisi que, tot i que només ha comptat amb 2 senglars positius fa mig any, continua provocant la suspensió d'activitats grupals consolidades, com la caminada nocturna, la travessa Rubí-Montserrat o la cursa de muntanya.
5: I seguim al medi natural perquè el Delta Birding tanca una nova edició amb més afluència de públic i amb noves propostes per apropar l'ornitologia a tothom.
0: El festival ha incorporat enguany activitats inclusives i un original concurs d'imitació de cant d'ocells. Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
12: El bon temps i l'interès creixent per la natura han fet que el Delta Birding d'aquest any hagi enregistrat un increment de visitants respecte a edicions anteriors. Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, ha destacat l'arribada de nous públics i la bona acollida del festival.
13: Estem molt contents de com està anant el festival. La veritat és que el clima ens està ajudant molt. És un moment fantàstic també per conèixer el Delta i la gent està venint doncs, a... Bueno, més que mai. La veritat és que tot està fluint molt. Tenim, doncs, aproximadament, estem trobant doncs, un increment respecte als anys anteriors.
12: Entre les novetats d'aquesta edició hi ha el concurs d'imitació de cants d'ocells i més activitats adaptades a persones amb dificultats d'oïda o de visió. També s'ha reforçat l'oferta per al públic jove i la participació de les dones en el món de l'ornitologia. Una edició que s'ha adaptat i ampliat als públics i consolida el Delta Birding com una cita de referència per als amants dels ocells i de la natura.
15: Ara, un peu desmuntat. Ara hi tornen. Donen l'aprovació. Claríssim. Dit polze.
5: Escoltem el so ambient d'aquesta diada castellera del primer diumenge de les festes majors de Santa Tecla a Tarragona, que compta amb l'actuació de la colla jove i els xiquets de Tarragona i també les dues colles convidades, els castellers de Vilafranca i la vella de Valls. La podeu seguir, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Fins al moment, la colla vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre, ha desmuntat un 4 de 9 amb folre i manilles i un peu d'aquest mateix castell que ara mateix estan tornant a muntar. Els castellers de Vilafranca han descarregat un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 9 amb folre, la colla jove de Tarragona un 5 de 9 amb folre, ha fet llenya un 3 de 10 amb folre i manilles i per tant ha quedat en intent, i la colla xiques de Tarragona han descarregat un 5 de 8 i un 3 de 9 amb folre.
5: Parlem ara de música, perquè la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Gin Stack, Herald Laoz i Bayuca en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
0: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.700 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
16: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
0: I en una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals que s'han acreditat a una plaça major que ha recuperat el seu protagonisme com a emblema del mercat. Escoltem també en Jordi Casadesús, l'altre codirector de l'artístic del mercat.
17: Fa molta il·lusió que es presentin tantes propostes, realment. És una feina molt agradable, a més, perquè descobrim molts projectes, moltes coses que realment, si no, seria inabastable.
0: Aquest diumenge, Quimi Portet serà l'encarregada de tancar l'edició a les 7 de la tarda amb un concert a la plaça Major.
5: Hem de parlar avui també de la colla bastonera de Cardedeu, que en el seu cas està d'aniversari.
0: Ha celebrat els seus 20 anys de trajectòria aquest dissabte amb una jornada que va reunir diferents colles bastoneres i que va omplir els carrers del municipi del Vallès Oriental de música, dansa i, sobretot, moltíssima tradició. I va ser Ràdio Cardedeu amb l'Aina Barbany.
18: A Cardedeu, la colla bastonera celebrava ahir la tarda els seus 20 anys de trajectòria amb una jornada festiva dedicada al ball de bastons. La celebració va començar amb una cercavila pels carrers del municipi, amb la participació de diferents colles bastoneres provinents d'arreu del territori català, que va acabar amb una mostra a la plaça de l'Església, una fita històrica que la colla va voler posar en valor. Això ens explicaven.
19: Jo crec que ens agrada molt com poder estar tots junts, o sigui, ens ho passem molt bé en els assajos, la veritat. I com una mica la cultura, no fer poble, que al final Cardedeu, doncs ara mateix potser està creixent molt i hi ha molt poca gent que faci cultura popular i és important.
18: La festa va continuar a la plaça de Sant Corneli amb un sopar popular i molta festa. D'aquesta manera, la colla cardedeuenca va commemorar dues dècades de bastons, dansa i cultura popular en una jornada que també va servir per compartir la celebració amb altres colles i amb els veïns i veïnes de Cardedeu.
5: Canviem la música i la dansa pel circ, en aquest cas amb el Festival de Terrassa, que ha tancat edició amb una valoració molt positiva per part de l'organització.
0: Enguany ha estrenat una nova ubicació a l'entorn de la Seu d'Ègara i ha fet durant el cap de setmana espectacles, tallers i una gran gala que ha reunit diferents disciplines de circ. Ho han seguit des de la Ràdio Municipal de Terrassa, el Martí Paola.
20: A Terrassa li agrada el circ, ha quedat superclar perquè ha sigut increïble l'últim espectacle que s'acaba de fer, que la gent sortia de l'establiment, o sigui, no, seria molt guai, quina il·lusió que agradi tant el circ.
21: Amb aquestes paraules, Júlia Armengol explicava la satisfacció del públic terrassenc pel festival de circ que s'ha celebrat a la ciutat. Des de l'entitat organitzadora, el Tub d'Assaig, es mostren molt satisfets de la qualitat dels espectacles i de la resposta de la ciutadania. El certamen ha estrenat enguany ubicació a l'entorn de la Seu d'Ègara, un canvi que ha buscat apropar el circ a nous públics i ampliar la presència del festival a la ciutat. Al llarg d'aquests dies, el festival també ha ofert espectacles de carrer, tallers, propostes familiars i actuacions de talent emergent en diferents espais del barri. Una 17a edició que ha consolidat l'aposta per portar el circ al carrer i que ha convertit durant uns dies l'entorn de la Seu d'Ègara en un gran escenari a l'aire lliure.
5: I fem una darrera aturada a l'Olot.doc, que incorpora Besalú com a seu aquest any. Durant la setmana vinent, allà es podran veure 5 documentals d'interès social, cultural i mediambiental.
0: També hi haurà sessions a escoles amb la projecció de diversos documentals per als més joves. Com ja és habitual, també es faran converses amb especialistes i entitats vinculades. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
22: Del 23 al 30 de setembre es projectaran diversos documentals entre Olot i Besalú. Per una banda, es busca apropar els documentals al públic general. Per l'altra, la secció d'escoles té l'objectiu d'apropar les propostes del festival als més joves i generar espais de reflexió i debat. Ho explica Joaquim Castells, organitzador d'Olot.doc.
25: Tenim ja unes quantes reserves confirmades. I per altra banda tenim la secció també escoles, que això sí que té un èxit ja des de fa uns quants anys, tenim molta demanda.
22: Constarà de 5 projeccions que es faran fins al dia 29 de setembre entre Olot i Besalú.
25: Tenim 3 seus, el Cine Olot, que és on habitualment ho fèiem, també tenim el Centre Catòlics i l'Escola d'Art. I com a novetat, sortim d'Olot i anem a Besalú i farem una sessió oberta a tot el públic a Besalú.
22: Pel que fa a les entrades, algunes de les projeccions obertes al públic tindran un cost de 6 euros.
5: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
14: Notícies en xarxa. Esports.
5: Comencem parlant de futbol, del Barça, que manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 ahir al camp del Sevilla.
0: Els blaugranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat, ja que Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista de la nit gràcies a 2 gols més en la segona meitat. La notícia negativa, però, va ser la lesió d'Andreas Christensen del Barça. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc, com a mínim fins la tornada a l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
5: Parlem també avui de waterpolo, perquè s'ha disputat la final de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina a Mataró. La final enfrontava l'anfitrió, el Club Natació Mataró, i el Sabadell. En directe des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, hi ha hagut sorpresa o les vallesanes han complert els pronòstics?
1: Doncs podríem dir que ha estat una final espectacular, jugada a un ritme realment frenètic, una cosa impròpia a aquestes altures de la temporada, i que s'ha resolt al final a favor de l'Assolim Centre Natació Mataró per 11-9. Amb aquest resultat augura una gran temporada que segurament serà emocionant i molt igual. Un partit que en el primer quart s'ha saldat amb un mínim 2-1 a favor del Mataró. En el segon quart, atenció, perquè el Sabadell ha fet un parcial de 0-4 que l'ha col·locat en un 2-5 al seu favor. Semblava que el partit l'encarrilava el conjunt vallesà, però el Mataró ha reaccionat, ha retallat diferències 3-5 al final del segon període. En el tercer ha aconseguit empatar a 5 amb gols de l'hongaresa Faragó i de Carla Martín, dues jugadores que s'han incorporat al Mataró aquesta temporada. I a partir d'aquí, un constant estira i arronsa amb el Sabadell sempre per davant en el marcador, amb un sol gol de diferència, fins que en l'últim minut i mig de partit un gol de Jules Rumer ha col·locat el 10-9 i un altre de Mireia Giral ha servit per establir l'11-9. Dir que l'australiana Tilly Kearns del Centre Natació Mataró ha estat elegida la millor jugadora, mentre que el Club Natació Terrassa ha derrotat el Club Natació Catalunya per 14-9 en el partit per al tercer i quart lloc.
5: Moltes gràcies, Jordi. I anotem, doncs, aquest triomf pel Mataró, l'equip anfitrió en aquesta final de la Copa Catalunya Femenina de la Divisió d'Honor. Canviem d'esport, novament ens n'anem al bàsquet, i és que el gran focus de l'actualitat catalana del bàsquet, com diem aquest cap de setmana, és a Badalona, on Joventut i Barça disputen aquesta tarda la final de la Supercopa ACB.
0: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Per tant, la final catalana i el duel amb un component especial, i és que el títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir d'aquesta 7 de la tarda, com comentàvem.
5: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'hoquei patins. La selecció catalana femenina ha guanyat la Golden Cup en vèncer per 2-3 al combinat de Portugal, després de remuntar, això sí, un 2-0 advers.
0: Laia Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina han estat les golejadores. La final masculina, també entre Catalunya i Portugal, es disputarà quan faltin 5 minuts per 4:45 de la tarda.
5: Recuperem també una informació de futbol que ens deixàvem anteriorment. Recordem també que el Girona ahir es va imposar al Cádiz per 1-2. Nova victòria pels gironins, que ocupen posicions de play-off. Recuperem també un altre resultat conegut fa només uns instants. La primera derrota de la temporada per al Nàstic de Tarragona. La primera federació, en el seu cas, els tarragonins han caigut derrotats al camp de l'Alcorcón, en un partit on no han tingut pràcticament opcions i on els madrilenys s'han acabat emportant la victòria per 3-0. Recordar que en aquesta mateixa categoria el Sant Andreu no juga fins dimecres vinent davant del Reial Madrid Castilla, ja que l'equip madrileny va haver d'ajornar el partit degut als compromisos internacionals, en aquest cas a la Copa Intercontinental Sub-20, que va obligar a molts jugadors del filial de l'equip blanc a jugar-la ahir mateix. Amb aquests apunts ràpids acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
6: Tothom a punt? Quan l'estiu enfila la recta final, ja ho sabem, Jazz It es troba a la línia de sortida d'una nova temporada amb energies renovades i molts projectes i novetats a sobre la taula. Tot i això, comencem mirant enrere, comencem amb efemèrides. Aquest passat agost ha fet 29 anys que va morir Tete Montoliu, víctima d'un càncer, i com que Tete era català i exercia, començarem programa i temporada escoltant la versió preciosa i plenament jazzística que va fer dels Segadors. No oblidem que acabem de celebrar l'11 de setembre.

l'himne nacional del país. Però deixem-ho així. Canviem de protagonista ara. Des del punt de vista jazzístic, el 2026 celebrem el centenari del naixement de dues de les figures més importants del gènere. Dos músics que van canviar el jazz, el van fer evolucionar, i el seu llegat segueix plenament vigent perquè ha sigut referent per a la majoria de músics actuals. El primer és Miles Davis, trompetista i compositor que va néixer el 26 de maig de 1926 i que, a part de la seva vàlua com a instrumentista, el recordarem sempre per la seva capacitat per a liderar la majoria de tendències que van sortir durant els anys 50, 60 i 70. L'escoltarem amb la cançó Joshua, que podem trobar en el seu disc Seven Steps to Heaven, que és de 1963, gravat en el moment en què estava presentant el seu nou quintet, en el que comptava amb Herbie Hancock en el piano, Ron Carter en el baix, Tony Williams a la bateria i, en aquesta primera sessió, amb George Coleman en el saxo.

Acabem d'escoltar Joshua del quintet de Miles Davis de l'any 1963. I l'altre músic del que celebrem enguany el centenari del seu naixement és el saxofonista John Coltrane, que va néixer el 23 de setembre de 1926. Si agafem com a referència el disc de Davis que acabem d'escoltar, podem dir que Coltrane havia sigut un membre, òbviament, molt destacat del seu grup fins a just un any abans. Aquesta militància no li va impedir signar un contracte amb la discogràfica Prestige, per a la que va gravar moltes sessions que es van anar editant en anys posteriors. Per exemple, la que hem portat avui, un disc que es va titular Bahia, va sortir al mercat l'any 1965, però de fet s'havia gravat l'any 1958, quan, com hem dit, Coltrane formava part del quintet històric, sextet històric de Miles Davis, el grup que va gravar, entre altres joies, Kind of Blue. D'aquest disc Bahia que hem portat, hem escollit la cançó My Ideal, amb el trompetista Wilbur Harden, al costat de John Coltrane. Wilbur Harden, un home amb una carrera tan intensa com curta, i fins i tot una mica misteriosa, però aquesta ja és una altra història.

0: Hi, this is Mike Ledon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Seguim a Jazz It de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, en el primer programa d'aquesta nova temporada. Òbviament, el centenari del naixement de Miles Davis i de John Coltrane no ha passat desapercebut. Molts mitjans n'han parlat, però a nosaltres el que més ens interessa són els locals que ofereixen jazz en directe i els festivals, que han programat concerts i fins i tot cicles dedicats a aquesta efemèride. Un exemple molt clar, com era d'esperar, és el Club Jamboree, el Degà de Catalunya, que ha creat els cicles Miles Davis i John Coltrane. Pel que fa al trompetista, els propers 22 i 23 d'aquest mes de setembre tindrem l'oportunitat de veure i escoltar el saxofonista Rick Margitza, que té 64 anys i va tenir temps de tocar amb Miles Davis un parell d'anys entre 1989 i 1991. És a dir, els dos últims anys de la vida de Miles. El dimarts 22 liderarà un quintet que repassarà discos de Miles Davis de la primera meitat dels anys 60. I el dimecres 23 tocarà en quartet amb un repertori més personal, però amb al·lusions constants tant a Miles com a Coltrane.

Rick Margitza i el seu quartet ens han ofert Sacred Heart, una cançó gravada l'any 2021. I dins de la celebració del centenari de Miles Davis, el jamborí també comptarà amb la trompeta d'Eddie Henderson, que ja ens va visitar el novembre de l'any passat amb gran èxit. Serà gairebé un any més tard exacte, els dies 24 i 25 del proper novembre. Totes aquestes actuacions que us estem recomanant, com sempre en el jamborí, tenen dos concerts per data. El primer concert es fa a les 7 del vespre i el segon a 8:45. Si voleu saber una curiositat d'aquest trompetista d'Eddie Henderson, us direm que, paral·lelament a la música, també va estudiar medicina i es va llicenciar. I durant els anys 70 i 80 va compaginar la seva activitat musical, gires incloses, amb la pràctica de la medicina. Per tant, si durant un dels seus concerts en el jamborí, vosaltres o algun acompanyant vostre us trobeu malament, no cal que pregunteu si hi ha un metge a la sala. Podeu avisar-lo a ell directament.

0: this is Eddie Henderson. You're listening to Jazz Hit Radio. It's always a pleasure for me to be in Barcelona with such an attentive, receptive audience. Can't wait to come back again. Tell all your friends.
1: Estem escoltant Jazzit de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i estem repassant part de la programació del Club Jamborí de la Plaça Reial de Barcelona, dedicada al centenari del naixement del trompetista Miles Davis i del saxofonista John Coltrane. El divendres 9 d'octubre tindrem a un altre saxofonista nord-americà, Greg Osby, com a convidat del trio del bateria suís Florian Arbenz. Greg Osby és un músic que acaba de fer 66 anys, que ha practicat sempre tendències de jazz força avantguardistes i a qui es considera un mentor per a músics joves de diverses generacions posteriors a la seva. Va gravar per a Blue Note durant gairebé 15 anys i l'any 2000 va liderar una gravació titulada New Directions, en la que, al costat de músics emergents en aquell moment, uns 10 o 12 anys més joves que ell, van agafar un repertori basat en el hard bop dels anys 60, composicions molt populars de gent com Herbie Hancock, Lee Morgan, Joe Henderson o Horace Silver, entre altres, per aplicar-hi un procés, podríem dir, de desconstrucció i reconstrucció musical i transformar-les en cançons trencadores però perfectament reconeixibles. Així ho van fer amb The Sidewinder, la immortal composició del trompetista Lee Morgan que escoltem tot seguit.

Greg Osby i el seu sextet de l'any 2000, The Side Winder. Greg Osby, us ho recordem, actuarà a Barcelona en el Club Jamborí el dia 9 d'octubre. I un altre saxofonista alt que tindrem, en aquest cas el 17 del mateix mes d'octubre, en el Jamborí, és Jim Snidero, més o menys de la mateixa generació que Osby, però en el seu cas podríem dir que més centrat en una sonoritat propera al hard bop més ortodox. Us el portem en una gravació de desembre de 2017 dedicada a la memòria de Cannonball Adderley, un dels grans del hard bop. A la trompeta hi tenim a Jeremy Pelt i aquí teniu Party Time.

A començaments d'aquest mes de setembre, el món del jazz va perdre la cantant Cassandra Wilson, que tenia 70 anys. Cassandra Wilson va començar a estudiar música seguint el mètode clàssic i, com que era filla d'un guitarrista, baixista i professor també de música, el seu pare també la va ajudar a adaptar aquests coneixements a les seves pròpies idees. Els inicis professionals no van ser estrictament en el camp del jazz, però l'any 1988 la gravació d'un disc d'estàndards li va donar èxit de públic i de crítica, i li va obrir les portes de la discogràfica Blue Note. Al llarg de la seva vida va tenir reconeixements de tot tipus, incloent 2 premis Grammy en el camp del jazz, i a més la revista Time la va declarar millor cantant americana l'any 2001. L'escoltarem amb una composició pròpia, titulada You Belong to You, és a dir, tu et pertanys a tu, en clara oposició a diferents cançons que es titulen o contenen la frase You Belong to Me, tu em pertanys. Aquí la teniu, Cassandra Wilson.

I acabarem Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, recordant un dels fets més destacats d'aquest passat estiu, un espectacle natural de bellesa extraordinària que es va poder veure en tota la seva dimensió a les comarques del sud de Catalunya, l'eclipsi total de sol. Us deixem amb el guitarrista valencià Ximo Tebar, que va gravar un disc titulat Eclipse l'any 2006, i amb la cançó que li dona títol. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa, l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui tornem a començar amb una novetat que ja presentàvem en el passat programa. Lucas Santana, aquest músic de Bahia del Brasil que acaba de publicar amb nou format el disc Brasiliano. Vam sentir el tema en el qual doncs, canta amb Chico César i ens faltava poder sentir el tema en el qual col·labora Gilberto Gil, una de les seves grans inspiracions, juntament amb Caetano, evidentment. Tots de Salvador de Bahia i Lucas Santana doncs, va col·laborar amb ells en aquell Tropicalia 2 dels anys 90-94 i alhora doncs, Lucas Santana és una de les persones dels músics que més està, diguem-ne, sintetitzant tota aquesta música popular brasilera. Havia treballat també amb Chico Sainz, amb Arthur Lindsay, etc, etc. I en aquest moment està, doncs, això, en un moment d'efervescència, perquè si realment doncs, anem a buscar el llistat de la seva discografia recent, doncs va a un per any i inclús dos. Bé, Lucas Santana, des de Salvador de Bahia. Aquest disc Brasiliano té, a més, un tema que aquest no ens el volíem perdre aquí al programa amb les noies de Cucanya, el duo de Tolosa de Llenguadoc que doncs, revoluciona el folklore occità, col·labora amb Lucas Santana en aquest tema. Aquí els tenim.

0: reflexionar sobre la llengua. De fet, doncs, el disc es diu així, Brasiliano. El primer tema que hem escoltat amb Gilberto Gil es diu A Història de Nossa Língua i aquest segon amb Cucanya es diu Liga. I bé, ara avui doncs barrejarem, com fem sovint, les diferents seccions. Perquè la passada setmana vam estar parlant del programa de la Mercè, però només del que passava el dimecres 23 a la plaça Catalunya. I doncs és prou interessant, amb Via Ferreira, la Brama i Marjan. Però doncs, el programa del BAM i el programa musical de la Mercè, que sempre amaga concerts molt i molt interessants i a més gratuïts, doncs és molt més ampli. Per tant, avui barrejarem els concerts, les descobertes, doncs això, remenant el programa d'aquesta propera Mercè. I una de les coses que passa el mateix dimecres 23, en aquest cas al Teatre Grec, és que ve Luisa Sobral. I aquest és el single del seu darrer disc, Felicidade.
1: Eu estava longe.

Luisa Sobral serà al Teatre Grec el dimecres 23 i és l'ocasió de veure aquesta cantautora portuguesa que és una de les destacades de les

escena en aquest moment i alhora també doncs, és compositora de temes que han cantat Ana Moura o Antonio Zambujo o Mayra Andrade, entre d'altres. Luisa Sobral al Teatre Grec, però en un escenari diferent com és el de l'Avinguda de la Catedral, aquell dimecres 23 té lloc un dels concerts que podríem dir, diguem-ne, més histriònics, inclús divertits. És un personatge holandès, es diu Arp Frick, toca la guitarra i li agrada el funk i s'envolta d'una formació gospel. El títol de l'espectacle, igual que el del disc, és el darrer disc, The Gospel of Jessamy. Veure Arp Frick és realment submergir-se en un gospel ben diferent. Aquí va un tema, Father, Father.

Harp Frick, des d'Amsterdam, un personatge que li agrada el gospel, però que alhora és capaç de mixturar-lo amb la música disco. De fet, ell s'inspira molt en una banda com la Chic, i alhora, doncs, això, li dedica aquest disc Jessamy a la seva filla, The Gospel of Jessamy, un espectacle que es podrà veure a l'Avinguda Catedral el dimecres 23. I sense marxar de l'Avinguda de la Catedral, però passant a dijous 24, ens trobem al concert de Maria Terremoto. I és important anar a sentir del seu disc Manifiesto aquesta rumba.

Maria Terremoto obrint la nit flamenca d'aquesta Mercè. Aquesta nit flamenca que tindrà lloc a l'Avinguda Catedral el dijous 24, el mateix dia de la Mercè, i que, a més de Maria Terremoto, doncs després hi haurà un espectacle que es dirà tal qual la Barcelona flamenca. Dirigeix Chicuelo, Juan Gómez Chicuelo, amb una formació on hi ha veus com la d'Anna Brenes o Joaquín el Duende. I alhora hi haurà convidats com Montse Cortés o Carles Benavent o una llista llarga de convidats. Un concert, una nit flamenca amb Maria Terremoto i aquest espectacle que condueix Chicuelo a l'Avinguda Catedral dijous 24. I doncs ara anem de descobertes. Una descoberta perquè el BAM també és això. El BAM, i dins de la Mercè, sempre s'ha distingit per facilitar la descoberta de diferents artistes, ja sigui de les músiques urbanes, de les músiques del món, o en aquest cas de les dues coses alhora. Usi Freja, Don't Disturb Me.

0: deia Massó?
1: Ussi Freixa és el nom de la formació que, de fet, lidera i doncs, protagonitza Kelly Rose, una noia nascuda al Camerún, però que des de París doncs, acaba de llançar aquest debut i que és el seu primer disc. De fet, serà la primera vegada que actuï a Barcelona i d'alguna manera doncs, això, amb tota aquesta actitud combativa que té el hip-hop i alhora doncs, el discurs, un discurs doncs, clarament que reivindica doncs, l'acceptació, la lluita i la llibertat de sentir-se qui es vulgui. És un punk rap des de, diguem-ne, França, però amb arrels al Camerún. Kelly Rose. I una altra descoberta que ens porta el BAM és una noia que ve de la diàspora palestina a Itàlia. Es diu Tara, i de fet, doncs el tema que sentirem es diu així, tal qual, diàspora. Tara.

Qatar, des de la diàspora palestina a Itàlia. Una de les descobertes que podem fer dins de la programació del BAM, i no ho hem dit, però tant Tara com Ussi Freya seran a l'escenari del Raval. Ussi Freya el 25 i Tara el 26. I el mateix 26, després del concert de Tara, uns, diguem-ne, vells coneguts d'aquí al programa, que els hem sentit i ens han agradat sempre molt, són la formació, el duo de Síria, dels Altos del Golan a Síria, que es diuen Tut Art. Seran a Barcelona i faran ballar tothom d'aquesta manera.

Rambla del Raval el dissabte 26 de setembre, doncs aquests dos germans, el duet de Hassan i Rami Nakle, faran, que es diuen Tut Art, doncs faran el seu concert de la diàspora palestina de Tara a la diàspora síria dels germans de Tut Art. I això és la Mercè, és el BAM. Anem a buscar encara una altra possible descoberta interessantíssima que podem fer a través d'aquest programa. Això és al Teatre Grec i és la música d'una formació, doncs, que es diuen Def Mama Def, i que ens permeten, doncs, descobrir la música urbana que actualment es cou a l'Àfrica. Serà el Teatre Grec dins d'aquest programa de la Mercè. I, de fet, doncs, quan un vol anar al Teatre Grec, doncs ha de pensar que les places són limitades. L'aforament es tancarà un moment o l'altre. Aquesta gent, Def Mama Def, són dues dones que fan un hip-hop i una fusió, doncs, musical amb cantada en Wolof, i que alhora, doncs, això barreja la música urbana, el hip-hop, l'afrobeat i, doncs, les arrels tant de Dakar com també a Saint Louis, al Senegal. Def Mama Def, una bona descoberta de la Mercè.

el duo senegalès, el duo femení Def Mama Def. En aquest cas, en aquest single Oya, amb la veu de Mousy Dibe, que en tot cas aquest no hi serà al Teatre Grec el dijous 26 dins de la programació del Grec. Def Mama Def, fusió africana, hip-hop i músiques urbanes des del Senegal. I aleshores ara dissabte 26, he dit dijous i volia dir dissabte. I abans de la Mercè, el dimarts 22, fora del programa, evidentment, fora del programa de la Mercè, de fet és un concert més que tindrà lloc doncs al Poble Nou. Això estem parlant del Centre Cultural de l'Aliança del Poble Nou, un concert que no volem deixar de parlar-ne aquí al Mixtures. És un ensemble de música kawali, la Fanafi Ala Sufi Kawali. És un ensemble, és un grup de música kawali que amb les tables i amb els harmòniums i sobretot amb les veus i les palmes doncs faran un concert d'autèntica música kawali. Alhora doncs presenten el concert com Del Kawali al Duende, una mica com vam voler fer aquí el programa monogràfic que li vam dedicar aquest estiu a la música kawali, la lligam entre la música gitana i la música sufí del nord de l'Índia. Fanafi Ala Sufi Kawali seran al casino de l'Aliança del Poble Nou el dimarts dia 22. És una ocasió molt interessant per a aquells qui s'interessin per la música kawali, una música espiritual però amb una força impressionant. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 5.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Ruta 66.
4: Puntuals, com cada setmana, arriba la nostra cita amb la Ruta 66, un espai radiofònic de rock amb moltes novetats discogràfiques, però sense oblidar-nos dels èxits de tota la vida. Un programa que fa possible amb Marc de los Santos com a tècnic de so i en Pitu davant del micro. Avui us portem noves propostes de hard rock i música americana. Esteu preparats? Vinga, comencem! All right, all right, all right.

That Streets Don't Lie és una de les noves propostes dels anomenats de South River Band, quatre nois de l'oest d'Austràlia. La banda es va fundar l'any 2013. Ja tenen tres àlbums al mercat i el quart és a punt de sortir. Com podeu comprovar, els AC/DC són una de les principals influències d'ells. Aquí tens una altra mostra, titulada Stan Quellen.

Seven Doors Hotel. Aquest va ser el primer single a la carrera discogràfica dels Europe. D'això fa 40 anys. Aquesta peça forma part del disc de debut de títol homònim. I ja que estem viatjant al passat amb els Europe, recordarem un altre hit. No parlem de Final Countdown, ni Rock the Night, ni Carrie o Cherokee. Escoltarem una del 91, aquesta, Halfway to Heaven.

All Red Gone és una cançó original dels Eagles de l'any 74 i aquesta és la versió que The Swan Brothers han editat per al seu àlbum de covers Volume 1. És a dir, probablement vindrà un segon. Zach i Colton Swan s'han atrevit a versionar un dels hits dels britànics Def Leppard, un èxit del 1987, Hysteria.

0: No matter how hard it gets, me and her have been through a lot down here.
1: Son of the Mountain. Aquesta cançó dona títol a un EP de 4 cançons del cantant i guitarrista de Virginia, Brad Paisley. I compta amb la col·laboració de dos músics de prestigi a USA. Jerry Douglas, al dobro, i Dante Mischi a la guitarra. Un altre dels tracks que inclou aquest EP és aquesta, So Many Summers.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana. Per tancar el programa, escoltarem un mashup, és a dir, una barreja de cançons. Bang Your Heads dels Quiet Riot, All Right Now dels Free, Ain't Talk About Love i Under Cradle Will Rock dels Van Halen. I Crazy Train d'Ozzy Osbourne. El creador Bill McClintock l'ha batejat com Ain't Talking About Metal Hill Now. Nosaltres tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, en Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: cicle de cinema infantil Pac Màgic ens porta més enllà del gel i les estrelles, un món per explorar i descobrir. Al llarg de 4 curtmetratges amb una estètica sensible, curosa i imaginativa, ens plantegen camins que cal recórrer per avançar i gaudir del risc i l'aventura.
1: Més enllà del gel i les estrelles. El diumenge 20 de setembre a les 12 del migdia al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
2: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
3: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
2: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi.
4: Badalona Comunicació et porta la Supercopa a casa.
5: Programació especial els dos dies. Més de 10 hores de directe a Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat.
4: Els protagonistes, l'ambient i, per descomptat, la locució dels partits.
5: Dissabte 19 des de les 5 de la tarda i diumenge 20 a partir de les 6.
4: Et portem la Supercopa allà on siguis.
6: Forn Bertran, a la cantonada del carrer d'en Coet amb el carrer del Carme.
7: Tot ho fem amb el millor producte. Farina ecològica de proximitat, mantega francesa en denominació d'origen, fruita seca de Tarragona i Mallorca, xocolata amb cacau d'origen. I al nostre bar, que és al costat del forn, podràs provar el que fem a l'obrador amb tota la varietat de cafès, xocolates, sucs naturals i infusions.
6: Forn Bertran, pa i brioixeria des de 1922.
8: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
9: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
10: Supermercats Condis patrocina aquest partit.

0: Molt bona tarda des del Palau Olímpic de Badalona, quan avui d'aquí una hora la Sisa Joventut es juga aquesta final de la Supercopa ACB contra el Barça. Fa 40 anys que la penya no guanya aquest títol. Xavi Ballesteros, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Avui, ahir ja ho dèiem, que auguràvem un penya-Barça, ha arribat, podem optar al títol?
2: Home, i tant, no optarem i ja el guanyarem. Crec que si a tu et donen a escollir, escolta'm, com vols guanyar un títol a Badalona després de 19 anys, tu dius, home, m'agradaria que fos a la final contra el Barça, que s'acaba de reconstruir, ha fitxat 11 jugadors espectaculars. Nosaltres amb Nicola Provítola i amb Ricky Rubio en directe per Badalona Comunicacions. Avui ho tenim.
0: Expliquem, ja hi vam ser ahir amb gairebé 7 hores de directe, avui també serem a Televisió de Badalona i simultàniament a Ràdio Ciutat de Badalona. En aquesta hora de prèvia, amb el partit a Ràdio Ciutat i veient també els locutors, avui amb Xavi Ballesteros, Albert Guerra i Ben Corrales, i també tindrem a Fabián Tellez, i també després en el postpartit, perquè tant si guanya la penya com si no, que nosaltres esperem que guanyi la penya, explicarem aquí amb tots els protagonistes com ha anat aquesta final. Xavi, parlàvem de curiositats, dèiem que l'any 87 va ser l'últim que jugava una Supercopa, una final de Supercopa, ho va fer contra el Barça precisament i va perdre, va guanyar el Barça en aquell moment. Però és que a més, en tres ocasions més, hem jugat la semifinal, que eren el 2006, 2008 i 2022. Curiosament, el 2022, en aquesta semifinal contra el Barça, que va guanyar el Barça, saps qui hi havia al Barça?
2: No em diguis...
0: Nicola Provítola, que va ser un dels millors del partit. I qui hi havia a la penya? Joel Parra, que va fer 23 de valoració.
2: Un de la penya, no? Un de la penya que està al Barça ara, no?
0: Doncs sí, a veure si trenquem amb aquesta estadística i amb aquest 2026, per fi a la penya aixeca un títol oficial que no aixeca des de l'any 2008. Així que nosaltres estarem aquí preparats per explicar-ho i per veure què és tot el que passarà, però fora d'aquest Palau Olímpic hi ha una fanzone, hi ha molt d'ambient des de ja fa estona, i aquí tenim més l'Albert Guerra, que volem que ens expliqui quin és l'ambient hores d'ara en aquesta fanzone. Albert Guerra, molt bona tarda.
3: Doncs aquí a la fanzone l'ambient és espectacular. Us podeu imaginar un derbi català amb una final de Supercopa ACB. Crec que és un escenari inimaginable i sobretot molt enriquidor pel nostre bàsquet, perquè hi ha una barreja de colors verd i negres i blaugranes que fa molta patxoca. I per explicar-vos un millor, tenim un protagonista de cada equip. Aquí tenim el Valle, tenim el Sergio Pareja, que és el president del poble de la penya, per dir-ho així, perquè és que és una persona que ja sabeu molt implicada amb aquest tipus d'iniciatives. Comencem amb ell, si et sembla, Sergi, molt bona tarda.
4: I tant, molt bona tarda.
3: A veure, tu que portes tant de temps esperant aquest partit, tenim l'oportunitat, en aquest cas, tu com a verd i negre, no has pensat, tenim l'oportunitat de guanyar el primer títol i a més a l'Olímpic. Com et sents?
4: Bueno, increïble, jo me'n recordo 2008, ja han passat 18 anys, sí, hi ha molta gent petita que està per aquí que no ha viscut això mai, nosaltres vam tenir la sort de viure-ho fa 18 anys, i ara tornar-ho a viure aquí a casa contra el Barça, que al final és el rival de sempre, i amb la nostra gent, pues, superguai, superguai.
3: Tens l'espireta clavada més de la BSL, segurament que la penya es va quedar a les portes d'aquest títol, ho arrossegues encara, tens ganes avui a més amb l'extra que sigui el Barça, no el rival?
4: Home, òbviament la BCL era més important, al final és un títol de tota la temporada, això és una Supercopa, és un títol petit, però per nosaltres és algo gran també, llavors. No és espineta, és ganes de guanyar alguna cosa, ganes que la gent que vingui a l'Olímpic tingui un incentiu més de venir i de fer l'Olímpic una mica més gran, sí, sí.
3: Doncs això seria per part de l'afició de la penya, i també tenim representació blaugrana, en aquest cas, amb un tirador, un dels millors tiradors de Catalunya que ha viscut el nostre bàsquet, com és en Valle. Valle, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: A veure, primer de tot t'he de preguntar en l'aspecte esportiu, com veus el Barça i com el veus pel partit d'avui contra la penya?
5: Aviam, encara tenen que treballar molt. El Barça, jo crec que almenys aquest any defendrem, perquè els altres anys no defendíem. I bueno, és un equip en construcció, i veurem aviam què passa durant l'any, però avui s'ha de guanyar, sí o sí.
3: Et veig molt convençut, eh? Sí, és veritat que el Barça té un equip molt físic, aquí pot castigar molt a la penya, i escolta, què en penses del fet de poder aixecar una copa a la pista de l'etern rival i envoltat de verd i negres?
5: A mi m'agradaria molt, personalment. Ahir, en què portava una camiseta del Baskonia, però jo volia que guanyés la penya perquè jo volia una final catalana, en què sigui la Supercopa d'Espanya, primer títol, però avui és contra la penya i avui s'ha de guanyar, s'ha de guanyar. I més l'Atlètica de Madrid està guanyant el Madrid, es pot quedar bona nit.
3: Jo crec que l'Ivan Corrales no pensa el mateix que tu, eh? Aquí hi ha una bona rivalitat també, tot i que sou Ups a Nation.
5: Sí, sí, això sí. Ahir ja li vaig dir que demà seria el dia, tenim aquí davant el Marc, el seu germà, que és un gran amic meu, i veure'l amb ell és una motivació més.
3: Doncs esperem aquest derbi també tan passional, que divideix famílies o les uneix, i sobretot, això sí, doncs amb molta passió i molta ambició per part dels dos equips.
0: Ambició per part dels dos equips, aficions sempre amistosa, no podríem dir, entre les aficions.
2: Ara sí, han hagut altres anys, a l'època en què lluitàvem pels títols, molt amistosa no era la relació. Recordo capítols d'Ausías Marc i el Pau Sant Jordi complicats, la gent no anava per la blaugrana. Ara ha canviat molt, per sort.
0: No, de fet, el que esperem és que sigui amistosa. Això és el que hauria de ser.
2: Protagonista,
0: Estem veient a Nico Laprovittola ja escalfant. Què n'esperem d'ell i què n'esperem de Riqui, Xavi?
2: Home, jo crec que són els dos jugadors que han de marcar la diferència, no? Ja ho van fer l'altre dia. Crec que a vegades la gent diu no, que no es gasti tan aviat. Sí, hi ha un títol en joc, però el Barça té jugadors molt específics per intentar anul·lar-los. Per tant, avui pot ser que veiem un jugador del Barça enganxat a Laprovittola en tot el partit. Això és el que els pot donar el títol al conjunt blaugrana.
0: Bé, pendents estarem de quan comenci aquest partit. Avui també volem parlar, ahir en parlàvem amb Antonio Martín, ho vam fer amb l'alcalde també, sobre aquest torneig del CAU que es va fer ahir a la Fanzone, aquí a la plaça President Tarradellas, on Badalona va aconseguir aquest rècord Guinness de participants. Van participar 782 persones, superant el rècord dels 711 que hi havia a Dallas.
2: No, Diuk, a la Universitat de Duke.
0: Dallas
2: va ser el tercer.
0: Ah, és
2: per
0: veritat,
2: tant,
0: és veritat.
2: Encara té més força,
0: ho he volgut dir de memòria.
2: 711.
0: Doncs això, amb aquest rècord Guinness, nosaltres què hem volgut fer? Doncs convidar el guanyador d'aquest torneig del CAO, que és el Josep Peric, que el tenim aquí amb nosaltres. Josep, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: A veure, explica'ns per què decideixes apuntar-te i amb qui, perquè em sembla que no ho vas fer sol.
1: Exacte, doncs ens vam apuntar perquè els meus fills m'ho van demanar. Feia dies que hi juguen a bàsquet, el Sant Josep de Badalona i el Círcul, també dos històrics de Badalona, i durant la setmana m'estan dient ei, papa, que ens volem apuntar això, i la voràgina de la feina, sí, ja us apuntaré, i hauria de ser de matinada, la matinada abans del torneig, que és quan els vaig inscriure.
2: Deixa'm dir que s'ha de ser amb el pare, deixa'm-ho dir així, Josep, en confiança, per inscriure't amb els teus fills i eliminar-los. O sigui, això no es fa amb un noi
1: jove. No, la intenció era arribar al més lluny possible. Ja sabem que quan hi ha normes de joc, sempre hi ha esquerdes, no? Escletxes que pots trampejar, no? I al principi, doncs, jo vaig posar la meva filla davant, que té 11 anys, i, bueno, més o menys la vaig ajudar a passar unes quantes rondes. Però llavors, per megafonia, ella va sentir... I el guanyador s'emportarà dues invitacions a València. Papa, elimina'm i guanya tu. I jo, bueno, em vaig tirar el rotllo, feia no, perquè si que caus eliminada, ja guanyo jo.
2: De no València, per abonaments per la Copa del Rei de l'any vinent. O sigui, no és qualsevol premi. Déu-n'hi-do, aquí.
0: Tu has viatjat a la Copa del Rei?
1: No he tingut la sort de viatjar. Vaig veure la Copa del Rei que es va celebrar aquí a Badalona fa pocs anys. I com a jugador vaig estar a punt, però al final no. Va passar una època que jo era vinculat a la penya, que entrenava amb el primer equip i de tant anava convocat, però per aquella Copa del Rei que es van classificar no em van portar, no vaig tenir la sort de gaudir-ho com a jugador.
2: Deixa'm explicar l'anècdota, Montse, perquè és que el Josep Peric va començar a jugar a bàsquet aquí a la penya sent mini, va arribar a ser vinculat, va estar 3 anys vinculat, Josep, si no vaig errat, un dels Maristes, després del Sant Josep, compartint equip amb Corrales, César Sant Martín, Carles Marco. De fet, el Josep Peric està a la sala de premsa on hi ha tots els jugadors allà amb la seva foto, també hi és ell. Per tant, podríem dir que partia amb una miqueta d'avantatge i es va retirar en el Prat Joventut, quan ja estava vinculat. Per tant, podríem dir, Josep, que vas començar i acabar aquí, no? Quin record en tens, tu?
1: Sí. Home, doncs, tant l'inici com el final, molt bons. Home, els meus primers anys a la penya, mini, preinfantil, infantil, cadet, excel·lents, imborrables, sobretot les amistats que fas amb els teus companys. I l'última temporada, que va ser el primer any de vinculació amb el Prat, doncs també, no sé, portava aquests records, no?, de quan era jove i, bueno, tornaste amb una dinàmica amb nanos joves, que els podies ajudar a créixer, amb entrenadors que també, doncs, en aquell moment volien créixer, com és el Sido Alonso, que, de fet, bueno, potser aquí a Badalona no té molt bona premsa, però és una de les persones que més estimo, i ho dic obertament. I, bueno, doncs, m'alegro molt d'haver format part... Jo no vaig arribar gaire lluny, pels motius que siguin, però he conviscut amb gent que arriba molt lluny i me n'alegro molt perquè, bueno, és una medalleta, una petita medalla que crec que tots aquests que no hem arribat lluny hem ajudat a que ells puguin arribar.
0: Però sí que va haver-hi debut amb el primer equip de la penya.
1: Sí, sí, de fet...
0: Un record tens d'aquell partit contra el Salamanca, era?
1: Doncs una miqueta agradolça. A veure, a nivell individual molt bo, perquè el poc que vaig jugar, la veritat és que vaig estar molt encertat, o sigui, vaig estar pocs minuts, i tot el que vaig tirar ho vaig ficar. No sé si vaig ficar, no me'n recordo, 8, 10, 12 punts. I el que passa que vam acabar perdent en la pròrroga aquell partit i, a més, va ser una temporada molt dolenta. A nivell de resultats, veníem de l'any anterior de guanyar la Copa d'Europa i aquell any la temporada no va anar molt bé. Llavors, bueno, per un costat bo, perquè em van sortir les coses, per una altra banda, trist pel rendiment de l'equip i també trist per l'afició, perquè recordo aquell partit molt desangelat. Potser hi havia 500 persones al pavelló. El que passa que, bueno, l'afició de l'Alba no és especial i he de reconèixer que els minuts que vam estar en pista, els que érem jugadors formats de la Pedrera, que vam acabar

0: i em va encantar aquesta zona del Barcelonès Nord Maresme i ja m'he quedat a viure aquí sempre. I bueno, sí, els meus fills els agrada el bàsquet i quin millor lloc que jugar a bàsquet que el bressol del bàsquetbol, amb el qual jugaré aquí a Badalona tots dos. I després, doncs, bueno, jo em dedico, soc dentista.
1: Home, ara ho entenc, és que les té perfectes, eh? Bueno, on t'ho tens?
0: Sí, doncs mira, ara tot just fa dos dies vam inaugurar clínica, la meva dona i jo, que també és dentista, i hem començat un nou projecte, portem molts anys voltant, i ja teníem ganes de tenir alguna cosa pròpia, i bueno, doncs jo animo la gent a que es cuidi la boca, i sobretot la gent jove i que fa esport, no? Perquè en els últims anys cada vegada més s'està veient que hi ha una relació molt directa entre salut bucal, no només hi ha salut general, sinó salut bucal i rendiment esportiu.
1: Doncs, perdona, Montse, amb un gat, jo ja començaria a parlar amb la teva dona, perquè gràcies a haver guanyat aquest concurs, aquest cau, que et doni festa l'any que ve, tres dies, per anar a la Copa del Rei. L'any que ve, vull dir, el febrer tens la Copa del Rei, tens els abonaments. O sigui que, escolta'm, no sí, sé sí. si és la jefa ella o tu.
0: Sí. Bueno, estem al 50%. Llavors, bueno, ara que tots dos som jefes, vull dir, les decisions les prenem nosaltres, jo crec que és una decisió molt fàcil de prendre.
2: I explicaràs que els teus fills juguen a bàsquet, entenc que, tot i els anys que fa que no estàs tan vinculat amb el bàsquet, tu ho segueixes. No sé si segueixes la penya, si segueixes...
0: Sí que ho segueixo. Sí, i segueixo tot, eh? Des de formació fins a professionalisme. Sí, m'encanta.
2: Sempre parlem de la formació i de la importància dels clubs. Si un està al Círcul i l'altre està al Sant Josep, com ho esteu vivint i com viuen els clubs de Badalona? Com es viu a través dels teus fills?
0: Doncs jo crec que no ha canviat gairebé res de quan jo era petit i també jugava a bàsquet. Es viu amb molta passió, es prioritza el bon joc abans que guanyar i transmeten uns valors que són fantàstics per tota la teva vida i per tots els àmbits amb els que et puguis trobar la vida. Si em permeteu, vull enviar un missatge de força a Chus Benito, que també va ser jugador de la Pedrera de Penya tota la vida, tampoc va arribar potser al primer equip, no es va consolidar.
1: El seu germà, també.
0: Però, bueno, està passant per un moment delicat de salut i és un exemple de fortalesa mental i de lluita, de superació, que jo crec que això ho té pel bàsquet, pels valors que li ha inculcat el bàsquet, no? No val per res plorar, lamentar-te, buscar excuses, escolta... A la vida tens moments alts, moments baixos, et vas trobar entrebancs, els has d'anar superant.
2: Missatge que queda dit, Josep. Gairebé 3 hores i mitja aquest torneig del CAU. Explica'ns el funcionament, sisplau. 10:35 del matí, el primer llançament. Acaba a les 2 del migdia, a ple sol, aquí a la plaça Presidenta Tarradellas. Sí. Com va anar això?
0: Doncs la veritat és que tot plegat, jo crec que des que vam arribar, que estàvem una hora convocats abans per fer, com si diguéssim, el check-in, i l'entrega de diplomes, premis i fotos i entrevistes, fàcilment vaig estar 5 hores. Però em van passar volant, perquè era un ambient festiu molt xulo, molt maco, molt ben organitzat. Ens va donar el sol tota l'estona, però molt ben organitzat. Et donaven aigua cada 2x3 per beure, hi havia gent allà que et ruixava aigua per refrescar-te, l'speaker va estar sensacional, vull dir, jo no sé com no va acabar fònica aquest home, no sé, tot molt bé.
2: No acabem de saber quantes rondes vau fer, però tirs no em vas fallar gaires.
0: Jo crec que no. Jo que recordi, home, mínim, jo crec que 17-18 rondes, si no tenim en compte les últimes rondes, perquè les últimes rondes jo crec que tots anàvem ficant i anàvem repetint. Llavors, clar, si comptabilitzem aquestes rondes, potser van ser 20 i escaig.
1: Josep, no tothom pot dir que ha eliminat el president de la penya, Juan Morales, a la llegenda Jordi Villacampa i alcalde de la ciutat, eh? Ostres, va quedar eliminat ràpid, eh?
0: No ho sé, no t'ho sabria dir, perquè jo crec que ells van fer com un previ.
2: Van fer una ronda
0: prèvia.
2: Ells van
0: jugar la seva.
2: Van fer una ronda prèvia.
0: La seva ronda.
2: Sí.
1: Eren els VIP, però evidentment també van participar.
0: Igualment,
1: eh?
0: Els hagués guanyat.
2: Josep, moltes gràcies per venir fins aquí. Nosaltres ara el que volem veure és exactament com va anar ahir, que hem preparat un reportatge, que gaudeixis molt d'aquesta final de la Supercopa i que gaudeixis també de la Copa del Rei a València. Allà ens veurem.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies, Josep. Doncs això, nosaltres anem a veure com va anar aquest torneig del CAO d'ahir dissabte amb aquest reportatge que ens ha preparat la Laia Martínez.
3: ...782 persones, una pilota i un únic objectiu, ser l'últim jugador dempeus.
4: No es la primera vez que vengo a Badalona, pero sí para un evento como este de la Supercopa Vallendesa, que es una barbaridad lo que han hecho aquí, y lo del récord ya un despropósito.

0: Molt guai, la veritat. Participar en un rècord Guinness al final és algo que no s'oblida, i fer-ho aquí a Badalona, una ciutat de bàsquet, és molt top.
1: Molt bé, només que he perdut a la primera.
2: Jugava a bàsquet fa uns anys, però ara ja res. Llavors venia amb el que portava posat.
1: Molt nerviosos.
3: Sí, la veritat és que has passat nervis, eh? Sembla que no, però et plantes aquí a davant i dius, ostres, la canasta es veu com més lluny. Però bo, molt divertit.
4: La plaça del president Tarradellas s'ha convertit aquest dissabte en una pista de bàsquet multitudinària. Participants de totes les edats i vinguts a diferents punts del territori s'han sumat al repte.
5: Estoy aquí para asegurarme que todas las que todo el intento cumple con nuestras normas. Son las normas clásicas del knockout de baloncesto, pero también estoy aquí para asegurarme que el conteo, que la contabilización de los participantes sea válida también.
6: És una fila a la davant de la pilota, a la darrere de pilota, i l'objectiu és eliminar el de davant. És bastant fàcil.
4: Durant gairebé 4 hores, la competició ha anat avançant ronda rere ronda, fins que la llista de participants s'ha anat fent cada vegada més curta. Al final, només ha quedat un.
7: Estic molt content. Ja que vens aquí, doncs intentes fer-ho el millor possible. A més a més, tinc dos nens petits i, bueno, ells venien també molta il·lusió i jo com a pare doncs, m'he tirat el rotllo i els he dit, anem allà, anem a passar-ho bé, però no patiu, que si us eliminen ja guanyaré jo, no us preocupeu. Ostres, em fa molta il·lusió perquè jo l'única Copa del Rei a la que he assistit va ser aquí a Badalona i fora de Badalona no n'he anat a cap i sempre sento parlar de que l'ambient és preciós.
4: Badalona ha superat l'anterior rècord, situat en 711 jugadors, i ha aconseguit el Guinness del torneig del cau més gran de la història.
8: Hoy habéis hecho historia, porque con 782 participantes habéis conseguido un nuevo título de Guinness World Records.

0: Doncs amb la jutgessa indicant que Badalona complia aquest rècord Guinness, nosaltres seguim aquí perquè ara parlava en Xavi d'aquesta ronda VIP que van llançar. També ho va fer Juanan Morales, president del Joventut. Juanan, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Com va anar aquest llançament al torneig del CAU?
1: Molt bé, jo estic positivament sorprès del meu encert i horroritzat de la meva mobilitat per anar a prendre el rebot quan fallava. Llavors, bueno, va ser segon, em va guanyar la jugada de la nostra jugadora, Saravia, i el vaig dir que això és rescisió de contracte immediata i ja està.
2: No podem desvetllar a qui ens ho ha dit, però l'alcalde ens va dir que tens molt bona mà.
1: Jo vaig acabar la meva carrera professional amb per sobre del 70% de percentatge de tirs lliures.
2: Correcte.
0: Faran, arribem a aquesta final de la Supercopa. La penya no aixeca un títol des de l'any 2008, això ho hem anat dient aquests dies. És una bona oportunitat avui i quina importància té? Què tindria guanyar un títol avui?
1: Bueno, és una molt bona oportunitat i potser dels títols oficials que es disputen durant la temporada és el que està més a la vés perquè són dues victòries, no? La pròpia Copa del Rei són tres victòries, la Lliga Catalana són tres victòries. Llavors, no sé, jo crec que és una molt bona oportunitat, crec que és una molt bona oportunitat per la nostra gent per gaudir, no? d'una final a casa contra el Barça, que també aporta, no, aquest factor afegit, no, de que moli aquest partit. I no sé, jo amb moltíssimes ganes de que comenci ja.
0: Badalona va acollir la Copa del Rei el 2023, la Final Four de la Champions League al maig, ara aquesta Supercopa. És demostrar que el Palau Olímpic pot acollir aquest tipus d'esdeveniments?
1: Home, jo crec que no hi havia cap mena de dubte de que el Palau Olímpic podia acollir esdeveniments esportius de màxim nivell, com de fet ho fem gairebé cada cap de setmana, no? Perquè més enllà de la faràndula, si vols, la disputa del partit no és res diferent del que fem cada cap de setmana. Jo crec que el nostre recte, i crec que puc parlar molt positivament, és que acollim també esdeveniments no esportius, no? amb complexitats de muntatges i desmuntatges molt importants, amb transformacions nocturnes per fer un concert un divendres i jugar el dissabte. Llavors, tot i que encara hem de millorar i hem de continuar potenciant aquesta branca d'activitat, tenint en compte que el Palau Olímpic, Olímpic Arena, va ser dissenyat per 15 dies d'un mes, un estiu del 92, crec que està complint amb tot allò que l'estem demanant a moltíssima brillantor. Sempre la gent de Badalona té la sensació de que el Palau està una miqueta destartalat, no? Que tal? Però a nivell d'instal·lacions estem als top de les arenes a nivell de l'Estat, i això fa que puguem albergar esdeveniments, concerts corporatius de màxim nivell.
2: Juan, tu ahir vas estar a les semifinals. En el primer partit vam veure un ambient increïble, amb molts aficionats de la penya, diria que el 80%. Però després, curiosament, va jugar al Barça i hi havia un 80% d'aficionats del Barça. Explica'ns el secret, aquí què passa?
1: Jo no ho puc explicar. Jo vaig veure gent amb camisets, samarretes de la penya cantant l'himne del Barça. Jo no ho entenc, no vull atacar
2: part,
1: ningú.
2: Aquesta part del programa el borrem, eh?
1: No, jo estic segur que la nostra gent avui ens recolzarà a tope, i jo crec que una cosa que va ser maca d'ahir és que quan va acabar el nostre partit, com tu ben deies, el 80% de la gent no va dir ja he vist el que volia i me'n vaig anar, sinó que es va quedar a gaudir d'un altre bon partit de bàsquet, i jo crec que això parla molt bé, no solament de l'afició del bàsquet de la penya, sinó afició del bàsquet en general a la ciutat, no? Jo crec que és remarcable, perquè tu has estat a Copes del Rei que quan acaba una semifinal el Palau se buida, no? Jo crec que, bueno, jo estic content del que va passar avui i espero estar encara més content amb el que passa avui.
0: Jugar a casa ens afavoreix i l'afició resta responent, però cal enganxar més l'afició. Aquesta temporada, per exemple, és il·lusionant, no? Ho hem parlat molt amb l'APRO, amb Ricky a pista, però què ha de fer el club per enganxar l'afició, per sortir al carrer, per activitats com, per exemple, quan veiem, no, que els jugadors surten al carrer, signen, es troben amb l'afició, què més ha de fer el club?
1: Jo, i no vull que soni excusa, jo m'atreveixo a dir que surt el darrer Sants estem fent moltíssimes coses per apropar la gent al camp, com tu ben deies, sortint al carrer, però també amb el nivell de l'equip, el rendiment esportiu de l'equip. Llavors, nosaltres tenim els recursos que tenim i amb això crec que estem al màxim del nostre nivell, per sobre de molts rivals que amb molta més potencial. Llavors, jo crec que el que vulgui venir, que vingui. El que no vulgui venir, no crec que ens pugui retreure que no. És que el que manca és posar tota la gestió, és millorable. Hi ha coses que fem que no agraden, que agraden més o que agraden menys, però jo crec que realment la gent de la penya, per suposat, però jo crec que la gent de la ciutat pot, ha de ser i orgullosa d'aquest equip, el que comporta el nom de la ciutat a tot arreu, i potser que mereix la pena, no?, recolzar-lo, però bueno, cadascú amb la seva vida, les seves prioritats, fa el que vol. Jo simplement dic que crec que ara mateix l'equip de les darreres temporades està mereixent aquest recolzament, com per una altra part, una altra banda, ho estem veient, no? Jo crec que les darreres temporades realment hi ha moltíssima gent jove que temporades abans ens mancava. Bueno, tot és millorable, però jo crec que estem en una línia correcta.
2: L'any passat va haver l'empenta amb Ricky Rubio, amb 1.000 socis nous. Les xifres van situar sobre els 5.500, si no em desmenteixes. Aquest any el repte seria arribar als 6.000. Seria, encara que sigui amb la temporada començada?
1: Bueno, jo crec que el tindre un abonament és un esforç per moltíssima gent, i la situació econòmica de les famílies no és perquè, a més, nosaltres som conscients que tenim un públic molt familiar, llavors, pare, mare, dos fills, tot això acaba sent diners, però jo crec que entre els abonaments i la gent que vulgui vindre a veure'ns esporàdicament, jo crec que l'objectiu és que el Palau sigui fent goig.
2: I l'última, tu ets president, però has estat jugador. Abans de la Supercopa no tenia, bueno, era diferent, no podríem dir, van guanyar la Supercopa. Teníem valor, abans més valor perquè hi havia menys partits. Ara hi ha tantes competicions, Supercopa Euroliga, Supercopa ACB, Lliga Catalana, Copa del Rei, o un títol és un títol, Juan?
1: Un títol és un títol, i a mi me molaria molt. A mi quan jugava em molava molt guanyar títols, i jo estic segur que als nostres jugadors aquest vespre es molarà molt guanyar aquest títol. Jo crec que no hem de fer aquesta reflexió, no, però sí, és un títol, no, és un títol oficial contra els millors equips de l'ACB. Llavors, anem a per ell i intentem gaudir-ho.
0: Juan Morales, anem a pel títol. Esperem que després en puguem parlar perquè l'aixequem. Moltíssimes gràcies, molta sort.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs res, aquí comença. Ja estem sentint la megafonia amb aquest inici ja d'aquesta final de la Supercopa. Nosaltres aquí tenim els passadissos. És l'Albert Guerra, que em sembla que està amb alguns dels aficionats. Albert, amb qui estàs?
3: Doncs estem, com molt bé dius, Montse, als passadissos, aquí a l'entrada, quan veiem tota la riuada de verd i negres, també de blaugranes de culers, però nosaltres escombrem cap a casa i ens quedem, a més, amb dos dels aficionats de la penya més il·lustres, segur que els coneixeu de sobres, el Santi Rodríguez i el Pau. A més, deixeu-me dir que el Pau Rodríguez va ser un dels participants d'ahir del CAO, amb les més de 800 persones, i que m'ha xivat que va quedar entre els 20 millors. Pau, això és veritat?
4: Sí.
3: A veure, i explica'm com tu vas fer, com et va anar aquest CAO. Què en penses tu, que ets un noi de bàsquet, que juga a bàsquet?
4: Bueno, bé.
3: Feia calor, no feia calor, coneixies algú? Com es juga al CAO? A veure, perquè Pau pensa que hi ha molta gent que no sap a què juga.
4: I després, si el primer la falla i l'altre la fica, el primer està eliminat.
3: Vale.
4: Si el primer la fica, doncs segueix.
3: I tu, m'ha dit el teu pare que vas continuar molt, no?
4: Sí.
3: I què t'agrada més, el CAO o jugar aquí a la penya? Perquè clar, el Pau juga a la penya, juga al bàsquet base a la penya, per tant, jo crec que d'aquí no gaire el veurem aquí a la central. Què t'agrada més, jugar en CAO o aquí amb la penya?
4: CAO.
3: CAO, vaja, doncs mira, té feina el Santi perquè el pobre, per si no en tenia prou i han portat l'Olímpic, Santi, ara diu que li agrada el CAO. Com va anar l'experiència? Us va agradar?
5: Bé, va ser una experiència molt divertida en família per intentar batre el rècord Guinness aquí a Badalona, a casa nostra, i la veritat que va ser molt, molt divertida, va estar bé, interessant.
3: I ara avui culminem, anem a important cap de setmana. Santi, sona molt heavy dir-ho, però la penya pot guanyar el primer títol de la temporada, pot guanyar un títol i a més fer-ho a l'Olímpic. Què en penses?
5: Seria el primer títol a l'Olímpic, com hem comentat abans, no? Després de 35 anys i estem aquí, crec, que es va celebrar l'altre dia l'aniversari. I la veritat que també 18 anys després d'una final, de la Vitòria i de Turí, i la veritat que fa il·lusió fer-ho a casa contra el Barça i amb el retorn de la Provítola també, que fa molta il·lusió a la parròquia, la veritat.
3: Clar, et veig amb la samarreta de Riqui, però és que l'Apro és un altre nivell. Ahir 27 punts, et vas aixecar a aplaudir-lo també a cantar MVP o què?
5: Evidentment, és com si no hagués marxat mai i va ser un luxe que torni a estar entre nosaltres a casa seva. Sí, sí.
3: Doncs heu...
5: Entre els dos, molta màgia.
3: Creus que aquesta màgia avui amb el Barça, com veus el Barça? Un equip molt físic, no? Segurament molt nou. Creus que poden castigar també el Blaugrana? Tu també, que ets entrenador. Vull dir, com ho veus?
5: Bueno, penso que el Barça té molts jugadors nous que encara no han conformat l'equip. Estan en construcció també com la penya, però potser, no, potser més que nosaltres. I sí que és cert que tenen molt de físic, molt de ritme, però penso que la penya té més bàsquet col·lectiu, té més equip i té més talent, té més màgia que el Barça, penso,
3: Jo també ho penso, nois, així que si us sembla bé, deixem que marxin cap a la seva localitat de la graderia i que puguin gaudir d'aquest espectacle, esperem, en final feliç per la penya.
0: Home, i aquestes famílies que ens agrada veure com arriben a l'Olímpic i com gaudeixen d'aquests partits tan importants. Nosaltres, abans de seguir, volem recordar que ara, tot just a 6:45 de la tarda, acaba de començar també el partit del Badalona, Xavi, que juga al camp del Vilassar de Mar, el municipal Xavi Ramon. El Badalona, amb el Ramon Durant, que ja el tenim allà preparat i que busca aquests primers punts de la temporada, perquè ha perdut, recordem, els dos primers partits de Lliga. Quan comencem la retransmissió del partit, en Xavi anirà comentant amb en Ramon Durant i que ens anirà introduint si hi ha algun gol o el que hi hagi important.
6: Sí, home, el Badalona ha perdut els dos partits, una a casa i una fora, en casa està adaptant a tot. Recordem que va jugar com a local, però no en el seu camp, perquè s'estan posant la gespa natural i, per tant, s'estan situant.
0: Veurem què passa amb el Badalona. També ho seguirem, com sempre, aquí, des de Televisió de Badalona, Ràdio Ciutat de Badalona. Nosaltres seguim aquí al Palau Olímpic i ahir parlàvem amb Rafa Jofresa, amb aquesta samarreta retirada aquí al Palau Olímpic, que avui, precisament, no les podem veure perquè estan retirades, mai millor dit, però sí que en tenim una altra, que és Josep Maria Margall, una altra llegenda de la penya. Molt bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Tu vas guanyar les dues Supercopes, el 85 i el 86.
7: Això diuen, vull dir, el que passa que ja ha passat tants anys que quasi no te'n recordes. I sobretot no tenia la importància que tenen avui dia.
0: És veritat que aleshores era un partit, ara hi ha aquesta semifinal i final, però clar, nosaltres hem d'explicar que no es guanya un títol, no es guanya aquesta Supercopa des d'aleshores. Per què és important, a més la penya no aixeca un títol des del 2008, aixecar un títol i a casa?
7: Home, és important, primer, perquè donarem satisfacció al públic. Ja sé que hi ha bastant culer, però també hi ha més socis de la penya que volen que guanyi la penya, i això esperem.
6: Pepe, explica'ns una cosa, aviam. Jo quan vaig entrar aquí, aprofitant que hi havia tanta gent i havia retirat les samarretes, dic, home, a mi sempre em fa il·lusió. Entro aquí al Palau i el primer que miro és les vostres samarretes, no? En el teu cas, el dorsal 7, per la gent que més joves, no? Que no només representa la teva figura, també la dels teus germans, perquè, Pepe, hosti, portar la penya a dintre també representa això. Tu vas tenir la sort de jugar amb els teus dos germans a la penya. Això?
7: Dos anys, fins que l'Enric es va tinguer de... Sí, fa molts anys ja quasi no me'n recordo, però vull dir, fa molts anys i sobretot l'Enric es va tinguer de retirar perquè tenia un buf al cor i li van aconsellar que parés.
6: Vas guanyar dos Supercopes. Explica'ns com era la Supercopa i si ara creus que hi ha masses competicions. Supercopa d'Euroliga, l'altre dia va guanyar a Madrid. Per cert, felicitem els quatre entrenadors badalonins del Madrid, el Pedro Martínez, el Salva Camps, el David Jimeno i també el Paco Redondo, la Lliga Catalana, la Copa del Rei. Com era la Supercopa llavors i quina importància dones ara?
7: No, ja he dit abans, vull dir, abans no donaven, era el més important era la Lliga i la Copa del Rei. O del Generalíssimo, que va ser l'última que vam guanyar nosaltres. Jo vaig guanyar l'última del Generalíssimo. I a la Copa sí que era important, però no el que és ara.
6: Pepe, una nova penya. Torna Riqui, que això ha donat una altra dimensió.
2: I tu, que ets un fino estilista, l'Apro, que té molt de talent.
8: Com veus l'equip?
7: No, no, és un... Mira, l'equip de la Penya és un equip que té molt de talent. Per mi els hi falta una mica de físic, sobretot el rebot i per jugar-lo. S'ha de veure quan comencen a jugar amb equips més forts físicament. Però de talent en tenen tots i molt.
2: Però, clar, el Barça té jugadors específics i avui ho podríem veure, que agafin a l'Apro i no el deixin ni passar a mig camp. I el tema de rebot, no? Com condiciona el fet de no haver-hi Tomic?
7: Sí, a veure, el Tomic s'ha de veure com es recupera, perquè porta bastant de temps i té ja una certa edat. I esperem que, a part, és el millor pivot que hi ha, és un base més en el poste alt. Però s'ha de veure com va evolucionant i el que pot donar.
2: Pepe, moltes vegades parlem amb la Montse i li dic, és que el Pepe és un savi del bàsquet. Abans, els joves, us feia il·lusió arribar al primer equip. Però ara això ha canviat moltíssim, no? És una generació perduda, podríem dir, no?
7: A veure, el gran problema és el Nil, no? Això que se'n van a les universitats. Llavors, sí, diuen, no, tornaran. Però milloraran, perquè molts d'aquests jugadors no juguen amb les universitats, no són importants. Jo sempre els dic amb els joves... però hi ha molts diners. Però jo amb els joves els dic, val més estar en un equip que tu puguis ser l'important, que no estar en un gran equip que juguis 10 minuts a la setmana.
2: Ara surt la penya, acaba de sortir la penya i ho estem sentint. El públic molt posat dins del partit. Estem veient imatges dels seguidors verd-negres. On, Pepe, tu cada setmana et veiem aquí a cada partit de la penya. S'està recuperant la il·lusió els últims temps?
7: A veure, primer l'entrada del Riqui ha sigut molt important perquè ha donat molta il·lusió i molts socis, molta gent s'ha fet soci. I després és com tot, els resultats. Quan hi ha resultats, la gent s'hi apunta. El que passa que, bueno, s'ha d'anar millorant en mica tota aquesta base que se'n va als Estats Units, pues que tornin o anar creant més base perquè el que no se'n vagi sigui important per l'equip.
2: I l'última part meva, sempre tu podies dir a la teva època els noms dels jugadors de la penya de memòria. No. Això ja, Pepe, és que et faig dir el nom dels jugadors del Barça,
7: no.
2: Jo crec que...
7: I alguns de la penya també, m'acosta. Sí, avui dia, a veure, el Barça n'ha canviat de 9 a 11, em sembla. Allà, l'únic que me'n recordo del Parra, d'això, de Brizuela i el... Sí, bueno, un Panther només, tampoc me'n recordo. L'altre, l'argentí, o uruguaià. Que a mi m'agrada molt.
2: Bueno, podem jugar.
7: Ja. Però, bueno, és el que t'he dit abans. Estàs en un bon equip, a la banqueta, o no tan bon equip, i jugues i vas evolucionant.
0: Doncs veurem què passa amb aquest Barça i, sobretot, a veure què fa el joventut. Pepe Margall, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres, no us faltaria. A gaudir
0: d'aquesta final.
7: Gràcies.
0: Nosaltres volem saber com estan arribant el joventut i el Barça després del partit d'ahir, dels dos partits d'ahir, sobretot també de l'entrenament que han pogut fer aquest matí.
9: Sabemos el talento de la Apro. Hoy ha dicho, gano el partido yo solo y ha ganado. Tenemos a Riqui también. Tenemos dos talentos que a cualquier momento te hacen cosas increíbles.
10: La Apro tiene mucho, mucho talento y también en los entrenos juega así cada día.
11: Cada jugador en su carrera tiene que tomar decisiones y bueno... La decisión que tenía de venir a Badalona era fácil, clara y, bueno, estoy en el lugar que quiero estar.
12: Es un equipo amb molt de talent, molta veteranía y Jacobs, que igual falta una mica d'això, d'agressivitat o... I bueno, jo que ni sóc veterà ni tinc el talent que tenen els altres jugadors, doncs aporto el que crec que puc aportar, no? Estic content i content també per l'equip i per l'afició, que es mereixia una final.
8: L'afició i tots els que estan aquí apoyándonos nos ayuda mucho y nos ha notado mucho ahí al final cuando ellos estaban volviendo, el apoyo y todo nos ayudó mucho. Yo solo he escuchado de la Peña, yo no sé los otros, yo solo he escuchado las fans de la Peña y nada más.
13: Es la primera vez que he visto la camiseta y la afición increíble. Y yo encantado de poder disfrutar esto, porque para mí es increíble, encima en casa, que somos 5 en el campo y ellos 6.
11: Son partidos diferentes, ¿no? Y la afición lo sabe y jugar tener la posibilidad de llegar a una final en Badalona frente a todos era algo importante.
14: El Barça té un equip amb jugadors menys coneguts per la gran part de l'afició que juga a la CB, però amb jugadors amb molt de talent, que ja ho aniran demostrant perquè evidentment doncs el tenen, i un equip amb molt de nivell, no només físic, sinó també tàctic, des del primer moment amb un toc competitiu i amb unes característiques que fan que siguin un rival que hagi començat amb una nota ja molt alta.
15: Sempre que vinc aquí a Badalona, per mi és molt especial, tant per mi com per la meva família, a recuperar-nos, perquè la penya té un equipàs. Avui hem vist el show de l'APO, que sembla que no s'hagi anat encara de fa 7 anys, així que et dic, molt, molt content pels dos equips, però demà al final a pista esperem guanyar.
16: Creo que mola mucho que jugamos un derbi en la final. La primera vez desde que estoy aquí que puedo ir por un título. Mola mucho y eso es lo que queremos hacer.

0: Olímpic ja comença a omplir-se i volem que estigui ple del tot i esperem que estigui ple del tot amb aquesta final de la Supercopa ACB. Ho dèiem ahir amb aquesta primera samarreta retirada que en parlàvem amb Rafa Jofresa, parlàvem amb Josep Maria Margall, ens en queda un, Jordi Villacampa, molt bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Què significa, tu que recordes, un penya Barça i amb l'Olímpic ple?
1: Va, està molt bé, o sigui... tenim algunes crítiques cap a la ciutat moltes vegades, però des de l'Ajuntament que promocioni el bàsquet a la ciutat com a referent és molt important tindre trofejos com l'any passat vam tenir la ULEP, la BCL. I ara tindrà doncs, la Supercopa, està molt bé. Després, tot això hauria d'anar irradiant cap a tindre bons camps públics, els col·legis que estiguin bé, les entitats que segueixin tenint, doncs, que és una feina que fan encoratjadora de treure els jugadors, i tot això és el que significa tindre la bressol del bàsquet, tot. No només això, però està molt bé que fem competicions d'aquestes.
2: Jordi, ets molt jove, encara, ets molt jove. Et mantens, bastant bé, no tant com jo, però et mantens bastant bé. Però és que tu vas guanyar la Supercopa 86.
1: Ah, sí, eh? On?
2: Això ja
1: no ho sé, però sí,
2: Però fa 40
1: anys. És que és un torreig de per tant... No va dir de per temporada, però ara té molta més importància. Quan jo la vaig guanyar, segurament no havia un pavelló amb 12.000... No sé contra qui la vam guanyar. No sé contra qui... Contra el Madrid, Ah, bueno, doncs així també val la pena. Però vull dir que val molt la pena un partit com avui, veure l'equip, disfrutar, ahir vam disfrutar molt amb l'equip. Estic molt content d'estar a Badalona, de conèixer molta gent que ve aquí precisament perquè ho fan aquí, que hi ha gent que no veig fa molt de temps, i veure un partit com el d'ahir m'ho vaig passar molt bé. Espero que avui sigui el mateix.
2: Sí, tu que ets del bàsquet d'abans, però també d'ara, jugadors com Ricky, com l'Apro, com Tomic, s'estan donant una nova dimensió a la penya. Vull dir, hi ha il·lusió perquè hi ha talent, perquè hi ha bàsquet. Perquè hi ha molta física ara, cada vegada més, i menys bàsquet, no? Podríem dir.
1: Aviam, jo diria que comparat a la nostra època és un bàsquet diferent. És molt més físic, nosaltres érem joves i els que venen no són joves. Venen de fer una carrera amb altres equips molt importants, clar, Ricky 12 anys a la NBA, i ve aquí és un luxe. La Privitola, molts anys al Barça, ve aquí és un luxe. És d'una diferent manera que venen aquí. I ens donen tota la seva sapiència, la seva sabidoria i el seu joc. I ahir veient els jugadors com el Ricky i la Provitola com van jugar, pues disfrutes un munt. Espero que la temporada no se'ns faci llarga, que puguem tindre salut amb aquests jugadors i amb d'altres, i que els que venen nous s'integrin i també prenguin protagonisme, i tindrem un equip, crec que bastant competitiu.
2: El que patim és perquè, com que dius tu, que tenim menys físic que els altres equips, com el Barça, el talent pot a vegades contra el físic?
1: Bueno, avui veurem un partit molt físic per part del Barça, molt. Jo crec que és important també que l'arbitratge també estigui al tanto d'on posa el llistó, de com pita, però nosaltres estem, jo crec que tenim més talent que el Barça i el Barça té més físic que nosaltres, de ben qui s'imposa.
0: Just ara, d'aquesta veterania, no? En Riqui es va formar aquí, ha tornat a casa, però amb la dificultat que tenim ara de retenir els joves, i amb... aquest és l'ADN penya, què és el que s'ha de fer i com s'ha de treballar això?
1: És molt complicat, aquesta pregunta és molt complicada, perquè ara mateix, si nosaltres ens distingués per alguna cosa a la penya, és per crear talent, però quan el talent no el pots retindre, que ja ens passava a la nostra època, però és que ara és molt més, perquè ara els equips universitaris paguen milionades per tindre jugadors joves, llavors és difícil. Llavors, què dius? Bueno, doncs que marxin, però quan tornin, que tornin aquí. Vale, doncs vinga, doncs aviam com va això. Jo això no ho he experimentat. Més difícil que m'entri al cap que un jugador marxi fora, però quan torni aquí i sentirà els colors i tal, però entenc que si tenen un projecte millor econòmicament puguin marxar, no? Amb la qual és difícil, però hem de mantindre el nostre ADN.
2: Jordi, no sé si tu fas aquestes coses, però jo de tant en tant reunim amb un grup d'amics de la penya i veiem partits de fa 20 anys, de fa 30 anys, i vam veure una lliga catalana de l'any 90. I vèiem que estava... Ahir li deia a Rafa Jofresa, també. Us deixau 2 metres de distància.
1: No, és que era un bàsquet diferent, Xavi. Era un bàsquet molt diferent.
2: Per això em veia
1: que
2: em va triomfar.
1: Sí, sí, no, és veritat. Jo a vegades veig algun partit, poc, però veig algun partit i penso, oh, com defensàvem, era horrorós. No, ara és un bàsquet... Ens haguéssim adaptat, jo crec, ara, el que haguéssim pogut, no ho sé. però és un bàsquet molt més ràpid, tiren molt més ràpid, molt més físic. El que abans era un jugador que era 2-12, avui en dia 2-12 corre en la pista fenomenal. És un bàsquet diferent, ni millor ni pitjor, diferent.
0: Un bàsquet diferent, veurem què passa avui. Esperem, i ho seguim dient.
1: Si guanyem, que serà... Va, si guanyéssim serà la bomba, això.
0: Anem
1: animant-nos.
0: Jordi, moltíssimes
1: gràcies.
0: Molt
1: bé, a vosaltres.
0: Gràcies. Doncs amb Jordi Villacampa, nosaltres que som a punt ja d'acabar aquesta prèvia d'aquesta final de la Supercopa CB, però abans, que com dèiem, s'està omplint el Palau Olímpic, per tant, volem anar fins a la graderia. Albert Guerra, em sembla que estàs amb algú que coneixem, eh?
3: Coneixem de sobres, estem parlant del millor DJ de Badalona, el Pepe Reis, un clàssic de les pistes de ball i també pistes de bàsquet, perquè és un dels penyeros més il·lustres que ha viscut aquest Olímpic de Badalona i que avui el tenim trempadíssim per aquesta superfinal. Pepe, molt bona tarda.
4: Bona tarda.
3: A veure, tu que ets un usuari actiu a xarxes, que sempre dones pronòstics, com veus el partit avui?
4: Jo el veig bastant bé, o sigui, tinc bastanta confiança i estic amb pensaments bastant positius avui, o sigui, tinc motivació.
3: Home, després de l'exhibició de l'APRO d'ahir, motivació no em falta. I a més és curiós perquè el Pepe, aquí en el veieu, que fa bona cara, té una història interessant perquè ahir va tenir un casament, a més, tenyit de verd i negre. A veure, Pepe, explica'ns això.
4: Sí, va ser una miqueta trist perquè es casaven a les 6 de la tarda, que era l'hora del partit, però va estar molt bé perquè som dos molt bons amics. I estàvem durant aquella hora i mitja, dues hores de partit, tots amb el mòbil esperant per si compràvem entrades per avui o no. I vam comprar tots entrades, estem tots aquí avui.
3: Estem parlant del Ferran Aire i l'Helena Cavalleria, també dos balonins. A més, el Ferran viatja molt per Europa i al final, però, va acabar amb final feliç també el partit i el casament, no? Va haver-hi final de festa potent o no?
4: Sí, vam acabar la carpa.
3: I escolta, avui si es guanya, posem-nos en la hipotètica situació que guanyem un títol a Badalona després de 40 anys la penya guanya la Supercopa. Què es fa després? Així per avançar, per nostres oients i espectadors.
4: Anem a dir-ho que ho celebrarem molt bé.
3: Doncs hi ha una fanzona espectacular aquí a fora. I Pepe, ja per últim, tu que ets un gran fan de Ricky, però ara a sobre sumem a l'APRO. Hòstia, què en penses d'aquest fitxatge?
4: Buah, la veritat és que crec que és espectacular. Les imatges que he vist del partit d'ahir són brutals i unes ganes boges de veure'ls avui i tota la temporada. Crec que és un tàndem espectacular.
3: Doncs el veurem tota la temporada i també ens escoltarem tota la temporada, perquè si feu com el Pepe, que no de casament o no podeu venir a l'Olímpic, recordeu sintonitzar el 94.4 FM per escoltar tot el partit en directe per Radio Ciutat.
0: Efectivament, ara ja som a punt de començar aquesta retransmissió perquè queden 10 minuts, 11 minuts, si no m'equivoco, ja per les 7 de la tarda perquè comenci aquesta final de la Supercopa ACB. Nosaltres deixem aquest espai, ens n'anem fins a la posició de retransmissió i estem escoltant els càntics, eh?
5: Ambient, ambient. Tornem després de la retransmissió amb el títol, aquí.
0: Fins ara.

0: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
1: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
0: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
2: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
3: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
4: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
3: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
4: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
5: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
4: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
5: Més clar, més ràpid, més Badalona.
4: bdncom.cat.
5: Badalona passa aquí.
6: Badalona Comunicació et porta la Supercopa a casa.
7: Programació especial els dos dies. Més de 10 hores de directe a Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat.
6: Els protagonistes, l'ambient i, per descomptat, la locució dels partits.
7: Dissabte 19 des de les 5 de la tarda i diumenge 20 a partir de les 6.
6: Et portem la Supercopa allà on siguis.
8: Forn Bertran, a la cantonada del carrer d'en Coet amb el carrer del Carme.
9: Tot ho fem amb el millor producte. Farina ecològica de proximitat, mantega francesa en denominació d'origen, fruita seca de Tarragona i Mallorca, xocolata amb cacau d'origen. I al nostre bar, que és al costat del forn, podràs provar el que fem a l'obrador amb tota la varietat de cafès, xocolates, sucs naturals i infusions.
8: Forn Bertran, pa i brioixeria des de 1922.
10: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
11: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
12: Supermercats Condis patrocina aquest partit.

0: La Supercopa es juga a Badalona. Viu amb Ràdio Ciutat i Televisió Badalona l'esdeveniment que dona inici a la temporada de bàsquet.
1: En directe i des del Palau Olímpic.
0: Connectem amb els nostres companys desplaçats a la Supercopa ACB.
2: Molt bona tarda des del Palau Olímpic, on d'aquí a 7 minuts començarà aquesta final de la Supercopa ACB entre el Sisa Joventut i el Barça. Avui molt ben acompanyats, perdó, primer estem escalfant la gola, amb el nostre habitual comentarista, amb l'Ivan Corrales. Ivan, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda, Xavi.
2: I avui també amb Fabián Tell, entrenador del Joventut Femení, però sobretot també un gran entrenador, ha estat al Bascón, ha estat al Barça, ha estat a la Gilic, i li agraïm moltíssim, moltíssim, moltíssim que estigui aquí amb nosaltres, Fabián. Molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: Amb moltes ganes de viure un títol aquí a casa, la que és casa teva ara. Fabián, primer de tot, com estàs?
4: Molt bé, molt bé, molt il·lusionat i molt agraït d'estar aquí a casa.
2: El Jordi Fernández, que també el saludem des d'aquí, el tècnic dels meus diners, i a la presentació ara del Barça, un Barça que, Fabián, podríem dir que ha fet un canvi d'estil absolutament molt gran i ara té un equip molt físic.
4: Sí, són 11 jugadors nous i, com tu dius, molt, molt, molt físic, molt a la línia del que vol el Xavi.
2: Un equip molt físic, 11 fitxatges, i Ivan Corrales, què hem de fer per intentar igualar el físic, per intentar lluitar? Ahir, rècord de rebots del Barça, 53, i la penya sense pivots. Només té Simón Mirgandel i Suleimanovic en el del 4-5.
3: Sí, està clar, Xavi, aquesta dada ja ens indica una mica, doncs, un dels punts forts d'aquest nou Barça. I el tema del rebot, i segur que el Fabián estarà molt d'acord, és un tema d'equip, no? No podem, dona igual si tenim més pivots, menys, al final s'ha d'involucrar els 5 jugadors que són a pista, i aquesta serà una de les feines claus que segurament nosaltres haurem de fer per intentar, doncs, poder competir i al final treure aquest partit. Jo crec que això i controlar el tema de pèrdues. El Barça és un equip que, al ser un equip físic, intentarà castigar amb un ritme moral, i les pèrdues et poden fer molt de mal, i el tema, evidentment, del rebot, que no només el partit d'ahir, sinó la resta de partits que estan jugant, doncs, l'estan dominant moltíssim. Jo crec que són els dos aspectes claus per nosaltres, sobretot perquè el rebot ens permetrà córrer, no sé si fins al punt de cap, però sí, com a mínim, per arribar a jugar en transició, perquè no ens interessa un partit 5 contra 5. Això és una de les coses claus per nosaltres.
2: Clarament, la penya juga a casa perquè es posa en peus al Palau Olímpic per la presentació del conjunt verd-negre amb el Dorsalo. I a Nick Crack, el jugador fitxat pel Dubai, s'ha dit en la sisa joventut. Amb el dorsal 4, Bugui Ellis, perdó, 1, Bugui Ellis, el dorsal 4, Elin Diaye, jugador cedit pel Madrid. En parlarem també avui amb el Fabián Tellez. Atenció, que surt Ricky Rubio. Ricky, que ja fa la primera vacilada perquè ha sortit mirant la càmera. Ricky Rubio, que ha de ser important. I amb el dorsal 10, Nicolás Laprovítola, 11. L'1 de Hakanson, un altre jugador que ha de ser important en el partit d'avui. Estan fent la presentació a l'estil NBA. Amb el dorsal 18, Alex Reyes, arribat des de Manresa per intentar fer el salt. 19, Emil Suleimanovic, ha de multiplicar-se en aquesta posició de 5. Amb el dorsal 24, Adrián Torres, el jugador que està creixent en el planter. El dorsal 32, Isaac Nogués, torna un badaloní a la penya. 35, Simón Mirgandel, també avui un paper important, veurem les faltes. I 55, el jugador Xeram, és a la plantilla del Dani Mirejo, acompanyat per Ali Jurant, per Albert Canyelles i Héctor Sánchez, el delegat Adrià Delgado, preparador físic el Dani Moreno, i també des d'aquí a l'Albert Ruiz i també a l'Oriol Daudé. Home, el pavelló pràcticament ple, Ivan.
3: Sí, sí, espectacular, sempre dèiem el mateix, no? Fa molt de goig veure si l'Olímpic, segurament les dues anelles del mig estaran plenes, però ja només que no que estigui ple, sinó perquè l'ambient serà increïble, perquè ja veus com està la nostra afició, xalant de valent, saltant, doncs animant ja a l'equip a la prèvia, ja es veia un gran ambient a fora del pavelló l'hora abans del partit. Jo crec que des d'aquest matí, evidentment aquí a Badalona sempre hi ha molts partits, però tothom ja tenia moltes ganes que arribés aquesta tarda, no, per jugar aquest partit.
2: Ens fem la foto d'equip per viure aquest partidàs aquí a Regionat de Badalona, Badalona Comunicació. I Fabián, hi ha molta il·lusió i es veu avui les graderies plenes i amb moltes ganes de títols. Fa 18 anys que no guanya un títol a penya, que és molt.
4: Sí, no, i la primera vegada, no, que es classifiquem en passant d'aquesta semifinal, per tant, és important tenir-ho en ment.
2: És important tenir-ho en ment. Què ha de fer la penya per intentar igualar una miqueta aquest nivell?
4: Jo crec que estàvem parlant d'això, no? Control del rebot, control de pèrdues de pilota, i jo crec que, evidentment, la nostra ADN és córrer i de més, però crec que hem de trobar un equilibri per no caure en el ritme que vol el Barça.
2: El Barça, Fabián, tu que ets entrenador, explica'ns una miqueta què hem de fer perquè córrer has de tenir la pilota. Si no tens el rebot, és difícil córrer. Vull dir, això, com? Sin el rebot, no?
4: Sí, està clar. No sé si ahir va ser 51 rebots del Barça. Evidentment, aquest és el punt fort d'ells, no? Però nosaltres vam estar molt bé ahir. Vam estar molt bé, amb 50 rebots. Jo crec que, com dèiem, és una qüestió i una responsabilitat d'equip, no només del joc interior. A veure si estem concentrats i poder mantenir aquesta concentració durant els 40 minuts.
2: A tots els focos, Ivan Corrales, posats amb Joel Parra, no?
3: Home, ja del Barça, doncs, el Joel, a nivell nostre, segurament Enric i l'Apro. L'Apro va fer un gran partit ahir a semifinals. Jo crec que el Barça, doncs, tant el Joel com el Justin Robinson estan sent els jugadors més importants durant aquesta temporada, però hem de recordar que ahir, fins que el Nebo va estar expulsat o va ser expulsat, la seva incidència en el joc havia estat molt, molt alta, i ell i en Comua havien fet molt de mal al València. Jo veurem, doncs, com hi ha el partit. És veritat que per nosaltres, com companyeros, doncs, des del Barça, la figura del Joel per nosaltres sempre és molt important, i desitgem que faci un gran partit, i evidentment avui perdi. I després, doncs, veure, doncs, si el nostre equip és capaç de jugar, de trobar aquest equilibri que diu el Fabián, i evidentment per trobar aquest equilibri, doncs, la malla i el control del joc del Ricky i del Lapro seran molt importants, no, també en aquest aspecte.
2: Doncs ja tenim el 5 titular per part del conjunt verd i negre. Sortiran a la 5 titular Ricky Rubio. No, perdó, està mirant ara l'estadística d'ahir, per tant no seria aquesta. Per part del conjunt verd i negre amb Ellis, Ricky, amb Reyes de 3, Sulemanovic i Ndiaye. Per tant, sense Villegas. Per reservar-lo?
4: No, jo crec que és un plantament d'inici, no? Ja saps que això durant 40 minuts i és molt llarg, no? Però jo crec que l'Ndiaye pot passar per les dues posicions, evidentment esperant a l'Antetonics, però crec que és un jugador que pot fer el 5 en aquest small ball que també ens interessa.
2: Per part de la Barça, amb Panther, Robinson, Umude, amb Nebo i Parra. Per tant, de moment, es queda a la banqueta un jugador que coneixes molt bé, de Xiric. Has estat parlant amb ell. Minaya, que és un jugador que pot defensar els petits.
4: Sí, sí, és un jugador que pot passar, que pot defensar, de l'1 al 4.
2: Ho vas aconseguir, de Xiric?
4: Sí, el vaig tenir jo a Portland. Sí, amb el Remix. Ahir, junt amb l'Isaac Nogués.
2: Amb l'Isaac Nogués, per tant, van coincidir Minaya i Joel Parra. Home, jo veig que diràs buides, però molt poques, eh? Molt poques.
3: A la part de dalt, i molt poques. I jo crec que al final estarà tot ple. Jo confio que al final l'Olímpic està ple, si no al 100%, al 98%.
2: I a més, avui és un dia d'aquells que, si no hi ha encert exterior, llavors ja patirem moltíssim, eh?
4: Yeah. No, però fa molt de boig, eh, veure l'Olímpic així.
2: Home, és una oportunitat, no? Podríem dir que és una oportunitat. Vull dir, jo crec que el fet de poder guanyar avui un partit com aquest et dona ja un crèdit per l'inici de temporada.
4: Sí, està clar. Inclús guanyar ahir, no? Perquè hem d'anar a Amèrica d'aquí, vam guanyar un equip que és d'Eurolliga, eh? Que és el Baskonia. Per tant, sí, estem en una bona línia de treball.
2: Doncs tot el món per començar per part de la penya, Nebo i Sulemanovic, que faran el salt inicial. De seguida parlarem amb la Berger a peu de pista, guanyant la posició, i veurem si Nebo avui, tot i que va ser expulsat ahir, no passa res, no és com a futbol. Que l'any passat...
3: Segurament avui ja s'hi són les normes.
2: Comença el partit al Palau Olímpic.
1: En directe i des del Palau Olímpic.
5: Et caduca el carnet de conduir?
6: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
5: Carrer Francesc Macià, 6.
6: Al costat de Pompeu Fabra.
2: I la primera jugada ha estat una genialitat de Ricky Rubio, que ha entrat per l'esquerra. I ha llançat amb la dreta, tenint la falta de Justin Robinson. S'acaba mirant Fabián Tellez. Els seus companys volen dir: ei, no m'heu fet l'ajuda, 2-1.
4: Sí, perquè ha agafat el camí lliure, no, del bloc. Ha sigut molt llest, jugant al reject. I bueno, un 2-1 i carregant el Justin Robinson.
2: 3-0 en el marcador. Atacant el primer atac al Barça, que juga amb la indumentària suplent, de color blau clar. No m'agrada gens perquè se confon una mica. Hauria preferit que anessin de blaugrana. Joan Joel Parra. Parra atacant en Diaye. Ara, jugador Joel Parra, bàsquet. Com està Joel Parra a aquest inici de lliga,
3: Aquesta pretemporada i també amb els partits de les finestres fila, es nota que el Joel està en forma, concentrat i jugant a un gran nivell.
2: Ricky sobrat, cinquè punt, penetració, com trenquen el primer punt,
4: És increïble, i és molt important que castigui també el Justin, perquè és un jugador molt important per ells.
2: És curiós perquè la sensació és que hi ha molts aficionats del Barça i que n'hi ha molts de la penya. Assistència de Ricky Valenciaye, 7-4 en marcador, en un minut 11 punts.
4: Molt bé.
2: Possessions curtíssimes, Robinson falla, rebot és de Sulemanovic, la dona per Pogi Ellis, amb bambes verdes fluorescent, bloqueig dret a Sulemanovic, Ellis, no hi va. I el rebot és per Umude, però ràpid Robinson, la falta tàctica de Reyes. Aplaudeix Dani Miret, per tant això està parlat.
3: Sí, ben fet, perquè és una de les opcions que tenim, sobretot abans d'arribar al bonus, de saber utilitzar aquestes faltes. No regalar-les, no? Però sí que saber-les utilitzar.
4: És important, perquè amb el nou reglament, la disruptiva és un factor a tenir en compte.
3: És un factor, has de treballar-ho bé, també. Sí.
2: Llançament de 3, triple. Empata Joel Parra, que porta 5 punts. Empata. Joel, això no ens ho facis,
3: Empata Joel i empata amb el Ricky, no? Empaten els dos, no?
2: Sí.
3: Que són els dos jugadors més importants o en aquest inici més endollats.
4: Està en un 37% ara mateix el Joel i, bueno, això, millorant en el tir de 3, que és una de les seves mancances.
2: Sí! Sulemanovic, triple. Subaru.
1: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
7: Subaru.
2: Quin inici de partit, bàsquet ara de Robinson, perdó, de Panther, penetrant, i el bàsquet de Sulemanovic. Ricky està fent un festival,
4: Sí, és increïble, està molt, molt, molt enxufat.
2: Atacant en Robinson, obrint per Joel Parra, atacant en Diaye, és molt més físic que Joel Parra. Ataca Panther, davant de Bogueadis. Panther, i surt el pas, el 2 contra 1, molt bé la defensa. Joel Parra, aguantant bé en Diaye. Se la juga 3, no hi va, rebot llarg és per Ricky, per mi era antiesportiva això, claríssima. Ricky, se la juga 3, no hi va, el rebot és per la penya. Aquí ha tocat el cos de Nebo. I reclamen a l'antiesportiva, perquè no és una antiesportiva de fer la falta, sinó de no anar per la pilota.
4: Exactament, de no intentar jugar la pilota.
3: Semblava clara, però com ha continuat el joc, jo crec que els àrbitres ja no han volgut ficar-se en la jugada perquè veien que el Rui continuava amb la pilota controlada. Entenc perquè, que ha passat això, perquè la falta semblava clara.
4: Sí. Reyes també.
2: Sulemanovic no hi va, curt rellençament, el rebot és per Panther.
3: Però està clar que la defensa del Barça utilitzarà moltes mans. Si vols una defensa física, utilitzarà moltes mans durant tot el partit.
2: Interior per Nebo, 2-1. La falta és un 2-1 i aquí sí que hem vist la inferioritat de la penya dins del joc interior.
4: Sí, bueno, és el confort d'ell també, del Nebo, no? És un jugador que és un finalitzador, no té tir. No té joc al poste, però bueno, hem de recordar que aquest tio ha sigut màxim rebotejador de l'Euroliga.
3: aquesta falta, falta, però la cistella no val perquè és una falta anterior i treurà el Barça de fons. No ha estat un 2-1.
2: No val el bàsquet, diuen els àrbitres que ha estat anterior, per tant, pilota
3: de banda.
2: De banda pel Barça, que continua fent rotacions entre Gibson, que ajuda el Cervita de l'Olimpia, l'Oriana, es prepara Virgander, Joel Parra, avançant per Ndiaye, Panter Sol. Empat el partit. Molt de talent aquí.
4: Sí, difícil de defensar aquesta situació.
3: Sí, aquesta sortida, que passa que el Bullelis s'ha de preparar abans,
4: ha d'anticipar,
3: per, sí, anticipar una mica per intentar tancar la sortida directa, perquè si fa la sortida directa amb pocs centímetres el Panter Pot ja està fent molt.
2: Bàsquet de Ricky Rubio, que ja porta 7 punts, en algun moment haurà de descansar Ricky. I serà ara perquè es prepara el canvi. 7 punts per Ricky Rubio, però més que els punts, el domini absolut de la situació. Gibson, Ricky caminant. Ni tan sols s'aixeca per puntejar el tir, perquè en 4 minuts s'ha fet un desgast increïble.
4: No, i també perquè el Gibson no és una amenaça de tir, i ell una mica li està fent el challenge, no? I, sí, el retaro, no?, una mica.
3: Clar, reta una mica de llanci, perquè a lo millor és un llançament que per nosaltres defensivament el podem acceptar millor, que el millor a l'últim del Panther, que aquest sí que et fa molt de mal, no?
4: El Gibson el que té bo és que entra a pitjar pintura i reparteix joc. Aleshores, és molt important tenir en compte el profile del jugador, no? I no sobreajudar, no sobreajudar.
3: Que segurament una de les coses parlades, quan ell toca pintura, com dius tu, ja sabem que ell és més d'assistent passador, que no el millor de finalitzador.
2: Anem a peu de pista, ja tenim la per Guerra. Guerra, quin ambiental, no sé si se'ns pots escoltar. Doncs de moment no tenim a la Berguerra, que sí que aprofitem més anant-se'n fins a Vilassar. Allà hi tenim el Jon García amb el Ramon Durant. Jon, com va el partit del Vilassar contra Badalona?
7: Sí, Ballesteros, des del Xevi Ramon hem de dir que bones notícies. El Badalona ha pres dels seus errors i avui sí s'ha presentat el partit en aquesta primera part, sent de moment molt superiors al rival. De moment 0-2, gol de Juaco després d'una passada de Bermú que prolonga Josu i un autèntic golaç de Bonilla que de moment posa ben encaminat el partit. Hem de dir que la mala notícia és que Bonilla ha hagut de marxar entre Robert Simón per una lesió. Veurem al final quin és l'abast de tot plegat. Hem de dir també que hi ha hagut una ocasió claríssima del Vilassar. Ferrés fa tan sols un minut, dues rematades després d'una centrada, les dues al travesser. De moment, però, aguanta el Badalona. Bones notícies del Xevi Ramon. Minut 41 de partit. Vilassar 0, Badalona 2.
2: Seria la primera victòria del conjunt escaplat. Se m'ha jugat per la banqueta. Entra Camoua, que és un jugador que ahir va fer un recital.
3: Correcte, ell va jugar a un grandíssim nivell, va ser pel Barça un jugador molt, molt, molt important, tant al rebot com a l'anotació, no? La primera part, els màxims anotadors, més de la meitat dels punts del seu equip, el portaven als dos interiors.
2: Primer rebot, només arribar, Gibson se la juga 3, no nota, Virgander bloquejant a Malcherowski, sol ràpid Nico, ahir 27 punts, Nico, que té una assignatura pendent, no el va voler renovar el Barça, tot i que té nivell de sobres.
3: I 10 assistències, Xavi, ahir també, sí. Nico.
2: I perd la pilota, recupera una goma, i aquí el bàsquet. Malament, pèrdues.
4: Sí, compta això. Sí, ja ho hem parlat al principi, el control de les pèrdues és un punt clau, no?, per intentar competir tota l'estona.
2: 16-14, la penya guanyant de 2, 4 minuts i mig, molts punts en pocs minuts, veurem si la penya aguanta aquest ritme. La pròxima juga de 3, va. Quin triplaco. Triple de Nicolás Laprovítola des de casa seva. Continua el festival triple.

0: podien reservar el Simon per quan entrés el Barça d'Agustí, no?
1: Clar. Aquí els centímetres. Ens anem a peu de pista, ja tenim el Guerra, que amb tanta gent Guerra avui serà complicat fins i tot escoltar-nos, eh?
2: Això està ple de gom a gom, és increïble l'ambient d'aquí a l'Olímpic, però ja hem recuperat la senyal per tema. Estem aquí a peu de pista, saludo també al Fabián Tellez, que estem tots preparats per vibrar amb la penya. Moment guanyant de 3, quina final, Ricky, 7 punts.
1: Moment, Ricky Rubio, 7 punts, que ens som per l'Apro, l'Apro a 6'75 davant de Gibson. Gibson el pressiona, l'Apro que pot treure la falta, estan dues faltes al Barça, queda sol l'Apro, no hi va, el rebot és un altre, i la falta és de Cheram. Cap Bertran, més de 100 anys, elaborant cada dia el seu orador. Croissants, encemades, tornemis i el millor pa de Badalona, a Catalunya. Tot això podreu dir al bar amb un supercafè, infusions, suc naturals o la teva beguda preferida. No us equivoqueu. Cap Bertran, carrer Caronja Barrera, cantonada carrer del Carme. Cap Bertran!
3: Tot ho fem amb el millor producte.
4: A la cantonada del carrer d'en Cuet amb el carrer del Carme.
1: Falta 3'24 per acabar el primer quart. A 6 jugadors, 19, Barça, 16.
5: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
1: Ataca Gibson. Gibson, fins ara el triple no llença. Com molt bé, Fabián no és un jugador amb bons percentatges. Va, Cherovski, 2 metres. La falta de centre, diu Fabián.
0: Sí, està clar. Hem de ser més durs i, com deia, li van també anticipar aquestes situacions, no? Per intentar que no arribi on és perillós, que és prop de la cistella.
6: Claríssimament, no? Aquest treball previ, no? que sempre es demana, i sobretot al final, sense bonus. Nosaltres sí que estàvem amb bonus ja, era difícil, però per això s'havia de fer el treball previ. No? Nosaltres ja estem amb bonus, el Barça encara té dues faltes.
1: Ataca Hackerson, s'ha anat a la banqueta Ricky amb 7 punts i fent una exhibició. I ha d'agafar-li el relleu a altre jugador, Cheram, buscant a l'Apro. Sala, juga 3, l'Apro, triple! Que bueno que ha venit l'Apro. El triple de Nicola de Provítola, 22-19, triple! Sobaro!
3: El polígon de les Guixeres o a driving.com. Sobaro.
6: I pilota per nosaltres, perquè la falta és del Gibson sobre Simon a intentar sortir del bloqueig que l'estava fent. Està molt clar, el llançament triple, empenta de Gibson, triple i pilota per la penya.
1: Quin ritme, eh?
0: Sí, de moment molt bé. Aquest equilibri que dèiem, no? De córrer, mirarem per tot una pilota.
1: Torna a perdre Hackerson, segona pilota perduda, en transició llença el triple, no nota, i la falta és de l'Apro. Sobre Martin, seran dos llibres per estar en bonus. L'Apro aplaudeix, però Hackerson ja ha perdut dues pilotes, eh?
6: Sí, aquest és un dels aspectes que hem comentat, no? Els altres eren el rebot i aquest equilibri que comentava el Fabián, que en aquest primer quart, que està sent ràpid, i de gran encert que jo, o sigui, molt atractiu, no val, per tothom, doncs sí que l'estem equilibrat, hem d'anar una mica en compte amb aquestes pèrdues, perquè sí que el Barça aprofita per ser molt vertical, i llavors o és difícil aturar-lo, o en el balanç, si llencen de fora, doncs ells estan, entre cometes, millor col·locats per atacar-nos al rebut ofensiu.
1: Anota Martín el primer, David Miret fent la seva feina, parlant amb els àrbitres, i Martín anotant també el segon. Molts jugadors que han passat per l'Agilic, tu que has estat a l'Agilic, amb molt de talent ofensiu i molt de físic, no?
0: Sí, es caracteritza per això. Jo crec que el mercat ara mateix de l'Agilic és un mercat que hem de controlar.
1: I entra Ricky una altra vegada per Hackerson, per tant jugaran junts l'Apro i Ricky, cosa que no veiem molt habitualment, però avui estem en una final.
0: Sí, està clar. No, i ens ajuda el que dèiem, el Ivan, no? És controlar una mica també aquest ritme i no anar darrere del Barça sempre, no?
1: Sí, això és una cosa que, Ivan, evidentment, això ens penalitza, no? Ens penalitza. Atacant. L'Apro, insistència per Suleimanovic, que bé. Passa que, clar, si tens jugadors amb tant de talent com l'Apro, te'l deixa sol.
0: Sí.
1: M'està agradant molt la penya, Ivan.
6: Sí, en aquest primer quart, el pla de partit, molt bé, i el control del Ricky i del Nico està sent excel·lent, tots els jugadors fent bona feina, que dèiem, no, ahir necessitem que tots els jugadors sumin en molts aspectes del joc, no ha de ser el que diem aquí, no? I el Fabián com a entrenador, jo

0: L'escolto, el Dani Miret, de tenir jugadors que sumin en molts aspectes del joc, no, i no han de ser només els punts, que això també li enviem aquest missatge als nostres joves, jugadors i jugadores, de, no només s'ajuda a l'equip amb anotació, hi ha molts aspectes que són molt importants, com ara aquesta, per desgràcia per nosaltres, aquesta recuperació de Justin Robinson amb una bona preparació prèvia defensiva, per exemple.
1: Tercera pèrdua de la penya, 24-23. El Joventut que guanya d'un i ataca Ricky Rubio. De seguida ens anirem a Vilassar perquè el Badalona està guanyant 0-2 i continuen les rotacions, tornant a pista a la gata, i mare meva, l'assistència de Ricky per Chiram, que es penja al cèrcol. 26-23, tornem cap a Vilassar, John.
2: Doncs aquí, Ballesteros, el Xevi Ramon, bones notícies. De moment l'equip confirma les bones sensacions de la primera part al resultat. Per tant, 0-2 al marcador a l'espera del que passi la segona part, però després de dues derrotes als dos primers partits de la temporada, sembla que avui això acabarà amb millors notícies.
1: Llançament de 3, no nota Martin, l'ex dels Brooklyn Nets. Si hagués llançat Jordi Fernández, no fallava, eh? Ricky, doblant per la, però finta. Penetra la, però està sol Chiram. Chiram la torna per la, però se la juga de 3. Mare meva. Triplaco de la Provítola, triple. Subaru.
3: Nova gamma Subaru Eco Híbrid Autorecargable.
4: Subaru.
1: I el desmor, 48 segons per acabar el primer quart. Assiste Joventut 29, Barça 23.
5: Gràfiques Venus, 50 anys del millor servei d'impressió per a les empreses de Badalona.
6: Imprimeix a Gràfiques Venus.
1: Guerra, t'estic veient votar. Voti, voti, voti, culer qui no voti.
7: Sí, m'he posat la bufanda fins i tot també perquè l'Olímpic és una festa, la penya guanya de 6, però sobretot, companys, crec que el més important són les sensacions. Ho deies tu, Xavi, t'està agradant molt la penya. A mi també veig l'equip molt endollat, amb un punt de voler fer sang, de voler fer castigar, en aquest cas, el Barça. I m'està agradant també, per exemple, avui Chitam, continuant molt bé cap a dintre i intentant, no?, doncs, fer alguna cosa més que no sigui només tirar des de fora. Per tant, en definitiva, la penya avui, de moment, començament somiat per l'equip de Dani Miret.
1: Fabián Tellez, entrenador del Joventut Femení. Què podem veure tàcticament avui, de moment, que està intentant fer el Barça? Hem vist això de Minaya sobre l'Apro, que ja ho avançàvem. Però què pot fer la penya i què està fent bé?
8: Jo primer crec que ha controlat el ritme, el que dèiem. Molt, molt bé, jugant molt bloc directe amb el Ricky, aprofitant les seves fortaleses. I ara hem vist dues situacions molt bones de jugar amb el Chetam, no com a finalitzador, sinó com a generador des del poste baix, i aleshores fer indirectes per les sortides del Lapro. I jo crec que el pla del Dani per ara, perfecte, no?
1: El que passa, Ivan, què passarà quan no comencin a entrar els triples? Què passarà? Perquè avui, evidentment, el percentatge està sent molt bo. La passa 2 de 7, 4 de 7.
0: Doncs que darrere no haurem de baixar la nostra intensitat, no? Moltes vegades, no només nosaltres, sinó molts equips, quan ofensivament no estan jugant tan bé, t'oblides alguns aspectes defensius o anímicament baixes, i això és avui en una final, i contra un equip com el Barça no ens ho podem permetre. Llavors, si baixa aquest percentatge, si baixa el cert, no deixa de defensar com estem fent-lo fent fins ara, no? Perquè encara que són 23 punts encaixats, el ritme, no? Si miréssim les possessions, no són males defenses. Ara està a pista Isaac també, doncs, treballant moltíssim pressionant a Justin Robinson, que quan ell pressiona la pilota és una de les seves principals característiques, i pot fer que l'equip, no? Fabián el va tenir allà als Estats Units, pot fer que l'equip es sumi en aquesta intensitat defensiva.
8: Sí, segur que sí. L'Isaac és el punt fort d'ell, i per mi és un punt diferencial de l'equip, eh?
1: L'última possessió de la penya en aquest quart. Hi ha un decalatge de 6 segons. L'Apro davant del Nebo pot trencar. L'Apro! Quart triple de la Provítola. Queden 5 segons. Martin per jugar al Parra. Se la juga 3, juga al Parra. No hi va, no hi va, no hi va. Triple de l'Apro, és el triple. Subaru!
5: Visita'ns a Subaru Badalona o a trivim.com. Subaru.
1: acaba el primer quart aquí a l'Olímpic, 32-23, la penya guanyant de nou. Guerra, quan l'Apro està així, només pots fer una cosa, seure, posar-te un pitet i gaudir, perquè ens cau la bala, eh?
7: Ah, totalment, l'Olímpic és una autèntica festa, la gent d'en peus. Crec que l'Apro a més ha demostrat que no només s'ha pandullat fora, l'hem vist repartint un parell d'assistències, per tant, festa completa, moment, i la penya que han endossat 32 punts al Barça, eh? Tant que dèiem que el Barça és un equip molt físic, és un equip molt poderós, doncs de moment 32 són els punts que han endossat el conjunt de Dani Miret en aquest primer quart.
0: Albert, i ja hem recuperat dues cançons, no? L'any passat la de Ricky Rica Busson i aquest any la de Nico, eh? Hem tornat a les bones cançons.
7: Sí, sí.
0: Que es recorda en grans moments de bàsquet aquí a la dona.
1: Com era la cançó?
7: I el ritme que anem, Ivan, es cantaran molt, eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, el Nico ja va començar ahir, però està clar que recuperar aquestes cançons per a la nostra afició, doncs, primer que es recorda temps magnífics de la nostra història, del nostre lloc i d'aquí del nostre club, i després que fa que tinguem la sort de tornar-lo a gaudir, no? I això també és molt important. O sigui, resumint, primer quart somiant, no?, per una final, evidentment, d'encel, de ritme, de control de moltes situacions de lloc, que ara mateix crec que nosaltres estem per sobre el Barça. Evidentment, ara segurament haurem d'anar en compte, perquè les situacions de bloqueig directe que comentava el Fabián, que s'estan donant moltíssim, perquè sobretot perquè els partits estan trepitjant pintura, i una vegada trepitjant la pintura estan podent donar molta resistència. Que és veritat que l'Apro té aquesta capacitat de fer l'entrada i la sortida pel llançament triple, però sí que és veritat que en tots els moments, tant en el Rigui com ell, han tocat moltes vegades la pintura, fins i tot el que deia el Fabián, a través del pal baix també hem estat capaços de circular la pilota, i quan la penya fa això, doncs crec que nosaltres juguem molt millor, quan estan molts jugadors involucrats en l'aspecte ofensiu. Està clar que la màgia és del Rigui i del Lapro, però necessiten més jugadors que sumin en aquest tipus de partits.
1: Una dada, Fabián, el Barça porta 25 de valoració, entre Lapro 12 i Rigui 10, el mateix.
8: Sí, sí, bueno, això diu molt de la importància per nosaltres de tant del Lapro com del Ruti.
1: Comença el segon quart a Palau Olímpic.
4: La Supercopa es juga a Badalona.
9: Et caduca el carnet de conduir?
10: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
9: Carrer Francesc Macià, 6.
10: Al costat de Pompeu Fabra.
1: 32-23, continua entrant gent aquí amb bones entrades, perquè realment està ple a vessar. Panther treu la falta, Panther, i Isaac Nogués es queixa perquè ha estat més al contacte de Panther amb Isaac que Isaac amb Panther.
0: Bueno, pot ser que hi ha hagut aquest contacte, s'hauria de veure. El que sí que ha semblat que ja ha xiulat la falta una mica tard, no?, quan ja estava Panther al terra, però bueno, continua l'Isaac, doncs, fent la seva feina, que també comentava el Fabián, i el que deia, no?, jugadors com ja ho hem comentat aquests dies, no?, jugadors com el Dialle, i l'Isaac són jugadors amb unes característiques físiques, atlètiques molt característiques, sí, que en general aquí a la penya no hem tingut, i que ara fa que la combinació exterior, perquè en Dialle al final juga exterior també, doncs, que pot tenir el Dani i el seu staff, és una combinació, doncs, que es poden donar diferents barreges de jugadors amb característiques diferents, que depenent del moment de partit seran interessants, perquè sí, a vegades pot necessitar una cosa o si no, un altre, no?
1: Atacant Riqui, està sol, Bugui Ellis, se la juga a 3 Ellis, no hi va, rebot de Nebo. És que aquí el rebot no té emocions, eh?
8: Sí, és complicat. És complicat amb el Nebo.
1: Llançament de dos i el bàsquet de Robinson. Molt difícil, això, eh? I ara tens mort de Dani Miret, perquè, Guerra, el Barça en només 44 segons és capaç de canviar dinàmica.
7: Sí, miniparcial de 0-4, no vol sorpreses Dani Miret. Hem passat del 32-23 al 32-27, i compta amb Robinson, eh? Un jugador que el vam veure ahir entrar en calor molt de pressa, va acabar amb 17 punts, l'exbase de París Basketball. Avui de moment també ha començat bé ara mateix aquest partit contra la penya.
1: Fabián, no, sobretot mentalment ha de ser molt forta la penya, perquè moments així n'hi hauran bastants.
8: Sí, jo crec que el Dani ha estat ràpid, no? I hi és per parar-ho immediatament, no esperar un parcial més gran. De vegades pensem, no, un 0-4 potser no és suficient, no? Per implicar un temps mort. Però jo crec que el Dani té les idees clares, no? No deixar que el Barça entri en joc.
0: Sobretot, Fabián, que no castigui en aquestes situacions de camp obert, on el Justin Robinson és molt bo i altres jugadors de Barça, però la direcció d'ell no és molt bona en aquesta situació. Ja ho vam veure a París i en aquesta pretemporada ho estem veient, que ell és un jugador que es troba molt còmode, perquè també té un bon rang de llançament per parar-se i anotar. I feien el Gitxo, no? Que deies tu, que el Gitxo és més per generar, i el Robinson com que té les dues coses, no? Sí. És més perillós.
8: Robinson està en un 57% d'ús del pick and roll, no? I amb un punt per possessió. És a dir, l'usat, no? L'ús del pick and roll per ell és molt important. No només el que tu deies, no, per generar pels altres, sinó per finalitzar. Ara mateix teníem l'Isaac amb el Panther. Bueno, ja veurem si això canvia o no.
1: Però el fet que hi hagi Isaac Nogués, és que jo crec que avui era un partit que ja de ser, tu que has estat amb ell a la G-League, vas escollint el 5 ideal defensiu, és que et canvia moltes coses, no?
8: Sí, l'impacte jo crec que d'ell és claríssim a nivell defensiu. Molt bé la continuació, molt bé.
1: Bàsquet, a la finta d'en Diay, eh? Que també pot donar moltes coses en aquesta penya sense Antetomis, que el veiem a la cantonada vestit de carrer. Encara fins al novembre no podrà jugar. Joan, Omude van de Ricky, intenta sortir Panther, i Isaac no és perseguir-lo, Panther fintant, ha hagut de llançar però ben tapat, el rebot és en dia, i la dona per Ricky. Quan té el pilota Ricky jo estic tranquil.
0: I el que deia amb Xavi, el treball previ, doncs fa, per exemple, que el Panther no hi hagi tan còmode, no? L'altra situació que ha comentat el Fabián, de la sortida de bloqueig indirecte, i llançar molt lliurat, el Panther allà estàs, entre cometes, mort. Però si tu treballes una mica primer, al principi, abans, com a mínim el llançament no és tan clar o tan lliurat, no?
1: Triple de Bugui Ellis, que ho ha fet molt bé, fent la finta, saltat com un passarell. El seu defensor ha guanyat un metre i ha acabat de donar el triple. Triple d'Ellis, triple Subaru.
3: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
11: Subaru.
1: Només falta ara que Joan Parra, que no era un gran llançador, anoti aquest triple. I és que quan està amb confiança, això del bàsquet és de precisió, la confiança és clau, eh?
8: Sí, està en un 37%, és que jo estic amb tu, eh? No és un llançador típic, no? Però al final ell normalment quan tira amb els peus preparats, amb temps per fer-ho, perquè els també els jugadors són els que es generen les situacions perquè ell tiri sol, no? Per tant, són tirs d'alt percentatge, per dir-ho així.
1: Ricky, 37-30. Ricky, davant de Joel Parra, davant el bloqueig directe de Virgandes, jugant pick and roll. Ricky, llançant, no nota. Ha fet la seva habitual jugada, caient per línia de fons, contra cop i Nebo. No pot ser que arribi al 5 abans que el Tom.
8: Sí, hem marxat. Moltes vegades és millor una mica fer el jam, que diuen els americans, d'estar pressionant una mica el rebotejador per retrasar la sortida, no? I hem anat cap endarrere i, bueno, ens han agafat.
1: Parcial de 0-5, seran dos lliures per Isaac Nogués, que anava a doblar, ha anat a llançar, i veurem els àries que diuen, doncs dos lliures. 33-32, el parcial de 0-5, hi ha canvis, guerra en el Joventut.
7: Sí, marxa Virgander, també Bugui Ellis, i tenim ja pista Suleimanovic. Un Suleimanovic, per cert, que confirma el bon inici de partit, eh? El tenim ja amb 9 de valoració, 7 punts i 2 rebots. Per tant, la penya ara mateix no, finalment Ellis no marxa, eh? És que parlen amb Dani Miret. Per tant, només un canvi al joc interior, Virgander per Suleimanovic.
1: I entrarà en Reyes per Isaac Nogués, si anota el segon tir lliure. 37 de 32, 7 minuts 27 segons. Estem al descans a Vilassar, 0-2 a guanya el Badalona. Isaac Nogués fallant els dos tirs lliures i el rebut és de Joel Parra. Parra contra cop, es frena davant d'en Diay, buscant el pal baix, postejant, el moviment boníssim. Cistellot, eh?
8: Sí, tal qual.
0: Aquesta, si no portés aquesta samarreta, l'aplaudiria jo, però no la vaig aplaudir.
1: 0-7 de parcial.
0: Que de bàsquet, de Fabien, sí. Moviment de peus i amb molta tècnica dual.
8: Sí, gràcies.
1: Bugui Ellis anotant. 39-34, en un moment important perquè el parcial era de 0-7.
8: Sí.
0: Sabien, després del Facebook del Dani, que tu deies que havia fet molt bé, he fet un salt parcial, hem tornat a arribar a 10 punts a dalt i ara una altra vegada el Barça havia retallat.
1: Ja el bàsquet això es parla una altra vegada, tot i que anem-ho per si de cas, s'acaba enfonsant-la. 39, 36, es prepara Reyes.
0: I hem donat el Nebo a aquest estiu.
1: Sí. La pilota es passejava i ha trobat el cop de dins. Avui Elis ara està assumint en atac. Rigi. Demana que hi hagi bloqueig, però no ho veu. En Diaye no ho veu. La passa per avui Elis, molt forçat. Rebot en Diaye. Jugarà llarg Rigi, que posa calma.
0: Ara el Barça està canviant moltíssim en totes les situacions defensives i s'està generant una mica de dubtes, no? Ara, per exemple, ens hem quedat amb el Sulemanovic, està amb el Kevin Pander, però no l'estem trobant. Llavors, aquesta situació ara de canvi defensiu s'està al Barça una mica protegint del pick and roll que estàvem fent tan de mal, no? Crec jo.
1: Tan mala banqueta no ho és. Entra Reyes i també el doble canvi. Se'n va Reyes, entra l'Apro. Se'n va Indiai, entra Xeram. 39-36. El partit de la penya, tot i que ara ha baixat, el Barça està fent un salt més amb Joel Parra, el partit està on vol la penya.
8: Sí, jo estic d'acord. Al final hem d'estar tot el partit ahir. I tenir paciència, seguir treballant, seguir corregint petites coses, però seguir amb el partit.
1: L'Apro, la porta quatre triples.
8: Acaba
1: de fallar, l'Apro, estava sol. Interior, i el Barça acaba. Quina velocitat. Com ha mogut la pilota, Reyes per l'Apro, l'Apro per Sulemanovic, rebent a dins la zona i el Barça, que arriba tard. Anota Sulemanovic. La penya no està en bonus. La penya no està en bonus. Hem de ser agressius. Vixula per Joel. Ha d'haver-hi una ajuda, l'estava pensant l'Apro. Ha d'haver-hi una ajuda i la falta de l'Apro. A falta de 5-29 per acabar. Perdó. El segon quart. A 6 de joventut, 41. Barça, 36.
3: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
1: Guerra ha anat a fer la falta directa, l'Apro?
7: Sí, falta directa del Nico. Esperem que la penya no noti aquesta l'Apro dependència. De moment s'ha quedat amb 12 punts. Mou molt ràpid la banqueta Miret, buscant aquesta rotació perquè no es noti el desgast físic contra el Barça.
1: Continuen deixant flotant a Gibson. Cinquè triple de l'Apro. Es posa les mans al cap Ricky Rubio. Triple de l'Apro, cinquè triple de l'Apro. Triple Subaru.
3: Subaru Eco Hybrid. Més Subaru que mai.
11: Subaru.
1: Brizuela falla, rebot des de Xeram. La penya guanyant de 8. Si pot tornar a guanyar, fa la màxima. És la quarta, entra en bonus al Barça. Entra en bonus i ara Conde vol revisar, no. Aviam què fa. No. Però encara hi ha les faltes tècniques, les...
8: Directives.
0: Directives. Sí, però en principi aquesta era una falta normal, encara que tallava doncs, la progressió del Nico, però està totalment davant d'ell i no era per sancionar de cap manera diferent.
1: Pilota per la penya, 44-36. 4-4-3-6, el joventut dominant.
8: Interessant ara el canvi, Xavi?
1: Sí.
8: Sí, perquè ells estan jugant en petits i hem ficat el Simon, a veure si podem fer una mica de mal també dins.
1: Quina maqueta del seu tir, eh? Aquesta del seu tir. No nota. El rebot és de Martin.
0: Era Xavi, el comentàvem ahir, no? Que nosaltres demanem que potser fiqui més a dins el jugador perquè té ventatge, però per ell aquest llançament girant-se a fer de gol és còmode, és una de les seves característiques.
1: Però Hackenson no pot estar tan tou davant de Brizuela amb dos faltes, tenim.
0: Correcte.
1: L'Apro, moviment, passes. 4-4-3-9, la penya guanya de 5, protesta de públic, hi ha hagut allò el traspieg, en el revers.
8: Sí, jo crec que podria haver-hi falta una mica abans, no? Però bueno.
0: Al final estava ben xulat, però abans hi ha hagut contactes que podrien ser falta de l'exam.
1: L'Ariu i la falta de Virgander. Protesta el públic, seran dos tits lliures, protesta l'Apro.
0: Però l'Apro està protestant abans. Jo crec que el contacte sempre ha existit, a part de vista en Còmua, i després en Còmua, perdó, i el tornar cap a l'enrere l'ha desequilibrat. Però sí que jo crec que la gent una mica s'emprenya, o sobretot l'Apro, amb la falta anterior que comentava el
8: Fabregat. Bueno, jo crec que ara queden 4 minuts, estem 5 a dalt, i jo crec que és un bon moment per posar pressió també.
0: Sí, també.
8: És a dir, perquè els àrbits no baixin el llistó, comencin a permetre contactes d'aquests que ens puguin treure del partit.
0: Sí, que el Barça, si puja línies, que ho ha d'intentar, doncs que sigui, entre cometes, d'una manera legal, no sigui facilitat perquè els àrbits no xiulen aquestes mans, que al final els reglaments són faltes, no?
8: Clar.
1: Vaya, dos tiros, 49-39, la pro, interior per Brigante, no xula res. No pot baixar la pilota Brigante, i es torna a fer-ho, Hackenson, recuperant, no havia trepitjat, jo crec, eh? Brigante no pot baixar la pilota, ja ho va fer ahir.
8: Sí, ha sigut una mica tot ara mateix. Mira, ara fem el canvi pel Xule. Bueno, ells volen, ells han sortit amb un quintet ara baix, amb els mòduls vol que diem, per intentar també pujar línies, com deia l'Ivan. Bueno, pues, no, el que dèiem del repte, no? Pues ara el repte és estar a l'alçada d'aquest nivell físic que els àrbits estan permetent.
1: Això vol dir que el Barça s'està adaptant a l'estil de la penya?
8: No, ara mateix no, jo crec que és més nosaltres que estem adaptant-nos amb ells, amb el Soler, eh?
1: Ara, si Hackers s'han enganxat, no et desenganxis. Mare meva. Bona defensa, 49-39. I Hackers amb això la pilota, ha perdut dos pilotes al suec, no n'ha de perdre més. Xeram buscant una altra vegada Hackers, obrint per Sulemanovic, finta, la dona per allà, però l'Apro trenca. L'Apro, la doble per Reyes, està sol.
8: Ara sí.
1: Cabe.
0: Boníssima la circulació de pilota, però boníssima.
1: Home, circula la pilota, el triple d'Àlex Reyes, triple Sobano.
11: El polígon de les Guixeres o a driving.com, Subaru.
1: I acaba de començar la segona part, aquí recupera la pilota. La penya, de seguida ens anem a Vilassar, jugant Sulemanovic, la penya guanyant de 8. La cançó. Se la juga a 3 Reyes, no hi va. I recupera la pilota, per un moment que aprofitem, John, per anar cap a Vilassar. Com estan anant les coses?
2: Doncs aquí 5 minuts de la segona part. De moment segueix les coses com estaven i això és una bona notícia pel Badalona, perquè de moment l'equip de Zenit Sant Pietro s'està imposant 0-2. No hi ha hagut canvis al descans, ni per part del Badalona ni per part del Vilassar. Si escalfen alguns futbolistes per part de l'equip escapulat, un d'ells, Jaume Pinyol. Avui torna després de la lesió, veurem si tindrà minuts en el que queda de segona part. De moment segueixen les bones notícies. Vilassar 0, Badalona 2.
0: Veuré Xavi i Fabián ara els canvis, perquè el Sulemanovic havia demanat el canvi ell, una mica cansat, però clar, el Simon té 3 faltes i ara jo crec que a l'Small Ball que comentava el Fabián el farem nosaltres entre cometes amb el jugador nostre interior que sigui l'Endiaye, entre cometes.
1: La penya havia igualat el rècord de punts en un primer quart, 32, amb un percentatge d'encert molt alt, però tot i així, 8 amunt, Brizuela, tir lliures.
0: Sí, però que dèiem abans, no? que encara que és molt difícil continuar amb aquest encert i acabar el partit 128 punts, no? Que seria la projecció, doncs que no ens aturem en el ritme defensiu i en el control del ritme de partit. Sí. O sigui que això serà també molt, molt important. I si hi ha encert, dirà que tot és més fàcil, nosaltres mateixos estem més contents, doncs, evidentment, els jugadors a pista estan més endullats, però quan no el trobem, doncs clar, ells han de tenir aquesta capacitat de no, que no hi hagi balades defensives, clar, que continuï la comunicació defensiva, perquè això serà clau per continuar aturant el Barça.
8: Ells segueixen canviant, com deia l'Ivan.
1: Bona, Riqui per l'Apro, se la juga de 3. Jo, això ja és una mica
0: insultant.
1: Ens acaben de passar els papers per votar l'MVP. Però és que porta 6 triples d'Apro en 18 minuts.
0: Home, que no tirem així, no?
1: Panther, veurem la defensa. Panther. 2 lliures.
8: No, el Barça jugant també les seves cartes, eh? És a dir, nosaltres tenim problemes, evidentment, amb el Labro a nivell defensiu, i ells ho identifiquen i intenten buscar-li per jugar-lo contra un o contra ell.
0: Ara mateix, segona falta del Labro, i ràpidament s'ha girat el Dani a parlar amb els seus ajudants o amb l'estat per veure si prenia una decisió o no, perquè encara queda, entre comptes, encara queda temps de
1: guerra, se'n va l'Abro de banqueta, guerra.
7: Nacional Olímpic d'Ampeus, entregat a Nicolás Laprovítola, el de Morón, que està amb una targeta de 18 punts, 3 assistències i 15 de valoració.
1: Però sobretot el que dèiem del domini, eh? Està sent insultant el domini de Ricky de Lapro. Clar, és una parella que sabíem que estava molt bé, però no sabíem que podia jugar tan bé durant tants minuts. A falta d'un minut 50 per acabar la primera part, així s'ha jugat 50. Futbol Club Barcelona 43.
12: El Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower, a l'avinguda de Navarra 6, amb 2 hores gratis al nostre pàrquing.
1: Ricky, no hi va. Ha intentat de treure la falta de Martin i el tapa del Diaye. Molt bé, Diaye. Ha fet la finta en el primer pas, no ha caigut a la trampa. Ricky intentava per crack.
0: Li ha tocat, correcte. Sí, sí. Li ha donat al Joel, però després del Joel li ha donat falta d'atac. Molt bé, en Diaye, en aquestes dues últimes accions defensives, que era que també comentaven, no? L'Isaac, jugadors atlètics amb aquesta capacitat de bona recuperació en balanç defensiu, i a sobre de fer el balanç defensiu està intensos, que això també per nosaltres el millor són les característiques que els últims anys no teníem aquest perfil.
8: Sí.
0: I aquest any jo crec que també ho podem aprofitar, no? Depenent, el que dèiem abans, no? Depenent del moment del partit i de les necessitats, no?
1: Queda un minut i 10 segons. La penya que guanya de 7. Tot i l'exhibició, tampoc no té un gran avantatge. Buiel i se la juga 3. No nota, Reyes. Ripis per rebot ofensiu a Panther. Ricky, que torna a jugar llarg. Davant de Nebo. Hi ha un mismatge aquí claríssim. Ricky, la treu per Diaye. No. Estan en bonus els dos equips.
0: Últimament, Xavi, hi ha molts mismatges per aquest tema dels canvis defensius. I estan aconseguint una mica, doncs, aturrar el nostre ritme ofensiu, perquè llavors ens obliga, potser, a utilitzar massa vot o més vot del que he fet fins ara.
1: Aquí, triple de Panther, es posa 4 al Barça. L'avantatge de la penya, tenint en compte el partit que està fent, és molt curt, parla molt bé del Barça, però a més, jo crec que aquí, crac, sap perfectament que s'ha d'enganxar. O sigui, el que han d'evitar és el triple de Panther. Se'n quedaven mirant des de la banqueta, perquè això està parlat, Fabián, i el jugador a vegades no entén el missatge.
8: No és senzill, clar. No és senzill. Seria pista i està enganxat, per exemple, del Panther. Xavi, bueno, ja et dic, no, jo vaig tenir l'oportunitat d'estar als entrenaments, al Barça i tal, i és que al mateix els entrenaments, els seus companys que el coneixen, no hi poden, no? Per això aquests jugadors són diferencials, evidentment.
0: Sí, que encara que la preparació defensiva, scouting, ha d'estar el talent del jugador. L'única cosa que pot ser que us emprenya, no? També t'ho dic a tu com a entrenador, que potser a l'scouting tu has parlat d'aquest jugador abans que tiri que penetri, aquest jugador abans que penetri que tiri.
8: Una mica el que deia el Xavi, no?
0: Correcte.
8: Està més sobre no pagar el preu d'aquest penetri, però que correcte. No et tiri, no?
0: Seria potser, doncs, la part d'emprenyament, més real, que no dir, bueno, que el tio té clau de qualitat, perquè si no, amb l'scouting i amb el treball, deixaríem a tots els jugadors a zero punts, i això no és real. Però sí que potser, si tu quan entres has dit, doncs no vull que aquesta jugadora faci això, doncs fica't al cap, que faci qualsevol cosa, però això que no ho faci, tal que ja ho hem parlat, no? Encara que sabem que sigui difícil, no?
1: No, Toni, no.
0: I el que dèiem, no? Sobretot, que això no passi si no anotem que se nos oblidi aquest tipus de capacitat defensiva que hem de mantenir, no?
8: Sí.
0: Que amb l'encert, doncs és molt fàcil tu col·locar-te ja ràpid, en balanç, en defensa, i a l'envellor en d'altres encert encara estàs pensant una mica, i és quan et penalitza un equip com el Barça, doncs et pot fer molt de mal, no?
1: Rendiaye, interior, crack. Ara sí, home, ara sí. Udel ja estava fent obres, com a mínim crec que té un caràcter. Una possessió per acabar. La penya guanyant de 6, 52-46. La penya amb bonus.
0: Sobretot defensa sense faltes.
1: És esquerra,
0: i sense
1: Robinson, és esquerra, eh? Robinson és esquerra.
0: Del Lapro que té dos, eh?
1: Robinson és esquerra, Pantel. Demanen espai perquè ajudi...
0: Molt bé, Lapro, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé.
1: Boníssima la defensa.
8: Està bona.
1: Bona defensa. Final dels primers 20 minuts. Joventut 52, Barça 46. Valoració Fabián Téllez, el nostre amic i entrenador del jugador femení amb llarga experiència d'aquests primers 20 minuts.
8: Bueno, jo crec que hem seguit el pla de partit i, com deia l'Ivan, seguir sòlids darrere, no refiar-nos de l'encert que hem pogut tenir, és a dir, la millor manera és això, ser consistents, no?, en defensa. I, bueno, molt bona acció final, no? Dèiem del Panther, no? Pues mira, una acció és anar aquest 2-1, no?, saltant, prendre aquest risc, perquè evidentment deixes un tio sol, però ja no és el Panther, no? I quedant molt poc de possessió. Bueno, aquestes coses és el que deia l'Ivan també, no? Estem ficats al partit, estem ficats al partit. Jo crec que és el més important. I per últim, que ho estem comentant, jo crec que el cavall de batalla, perquè això anirà més, és ser capaç d'atacar el canvi de... el canvi defensiu del pick and roll, no?, els bismatxos, de diferent manera. Hem vist un flare, no?, un bloc indirecte que manava el Ricky, no?, quan la gent estava parada. Hem vist un mà a mà del Ricky buscant a l'Elis per tirar. Hem vist un 1 contra 1 del Ricky. Les tres maneres sempre atacant des de fora. Bueno, hem de trobar aquest equilibri, a veure si podem ficar alguna pilota dins.
1: Quin luxe tenir Fabián Téllez, i sobretot tenir un campió d'Europa com Ivan Corrales. Ivan, la penya fent molt bé les coses, mentalment forta.
0: Sí, sí, bueno, totalment d'acord amb totes les paraules del Fabián i l'anàlisi que ha fet d'aquesta primera part, i està clar que ell també ja ho ha dit, no?, que mentalment l'equip, doncs, en el pla de partit ha estat, jo crec que, molt bé. I a sobre de tot el que ha dit ja el Fabián, per no repetir-nos, mentalment, doncs, està preparat per la sortida del tercer quart, perquè està clar que el Barça pujarà línies, i nosaltres, a nivell ofensiu, hem d'estar preparats a continuar, doncs, dominant. Jo crec que en molts minuts d'aquesta primera part el nostre atac ha dominat la seva defensa. Ells han hagut de canviar aquesta defensa amb la que han començat el partit, sobretot el pick and roll, per fer aquests canvis defensius, i nosaltres hem de treballar, el que deia el Fabián, en aquesta circulació de pilota, no aturar-nos i trobar equilibri, i després que sabrem que el nivell defensiu i físic del Barça pujarà segur.
1: Al descans, 52-46, la penya guanya 6, us deixem anar al descans amb un reportatge de Pau Gasol de Més Bàsquet a Televisió de Badalona, però a Ràdio Ciutat no us connecteu perquè hi ha el Badalona, que està guanyant 0-2 a Vilassar. Fins ara.

0: la Supercopa es juga a Badalona.
1: Bertran, a la cantonada del carrer d'en Coet amb el carrer del Carme.
2: Tot ho fem amb el millor producte. Farina ecològica de proximitat, mantega francesa en denominació d'origen, fruita seca de Tarragona i Mallorca, xocolata amb cacau d'origen. I al nostre bar, que és al costat del forn, podràs provar el que fem a l'obrador amb tota la varietat de cafès, xocolates, sucs naturals i infusions.
1: Forn Bertran, pa i brioixeria des de 1922.
3: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
4: Badalona 94.4.
5: Et caduca el carnet de conduir?
6: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
5: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
6: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
5: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
6: Al costat de Pompeu Fabra.
7: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
0: El partit del Badalona.
8: 8 minuts i seran les 8. Us saludem des del Xevi Ramon en joc aquesta tercera jornada de la tercera federació en el que el Badalona està disputant aquest partit davant el Vilassant de moment. Bones notícies de moment. Vilassar 0, Badalona 2. L'equip ha començat guanyant el partit amb un gol de Juaco que arribava al minut 10. Bona passada a Bermo. Bona prolongació també de Josu perquè l'equip donés el primer cop sobre la taula al partit i després ha estat Pepe Bonilla que ha fet un autèntic golaç al minut 14 que ha fet que els de Gené i Sant Pirito es posessin 0-2 al marcador i per tant encaressin el partit amb més tranquil·litat. La mala notícia de moment, el canvi de Pepe Bonilla, que poc després del gol ha hagut de marxar per un Robert Simón que ara mateix està sobre el terreny de joc. Canvi obligat, veurem si és que s'ha lesionat o què ha passat exactament amb Pepe Bonilla. Des de llavors, el partit la veritat és que ha baixat de revolucions, ha baixat de ritme, també en aquesta segona part el Badalona segurament conscient del resultat, està jugant a que passin poques coses i de moment les que passen aquí és que qui té la pilota és el Vilassar, juga al mig del camp. És el seu capità, Esteve Monterde, l'equip que intenta tancar línies, intenta aconseguir la primera victòria de la temporada. Recordem, de moment, dues derrotes, la primera davant el Martinenc, la segona davant la Muntanyesa. La pilota a la banda dreta, jugant al Badalona, vol fer una passada interior. L'equip visitant al final acaba jugant, contemporitzant aquesta pilota per Nil Sabret. Aquest per Jair, que ja juga en defensa, cap una Aguilera, que està creixent a la temporada, que avui ha tingut ja un parell d'accions espectaculars. També en pilota, bona pinta aquest central que ha fitxat el Badalona aquesta temporada. La passada a la banda dreta és per Eric Callís. Enrere per Niu Sabret, controla la pilota, la deixa per Josu, aixeca el cap Josu, la passada de nou a la dreta per Callís, que la posa en profunditat. Robert Simón pot fer la que li agrada, passada al segon pal, acaba traient a la defensa, és Jair qui la vol lluitar a la frontal, se la queda Jair, i el que diu l'àrbitre és que hi ha falta favorable al Badalona, però la falta està fora l'àrea, i quan dic fora l'àrea és a centímetres de l'interior de l'àrea. Si hagués estat Jair una passa més endavant, aquesta jugada hagués acabat en penal i, per tant, amb ocasió claríssima pel Badalona. Finalment, ha estat fora. És una ocasió també perillosa, però, evidentment, res comparable al que significaria poder picar-la des dels 11 metres. De moment, diferents jugadors del Badalona que s'acosten a la pilota per poder fer aquest servei. Veig a Josu, també a Juaco, que segurament serà un dels grans especialistes d'aquest equip, en aquest sentit, a posar aquestes pilotes aturades, i sembla que és finalment qui acabarà xutant. Veurem al final què passa. Qui la planta és Juaco. També està a prop seu Pol Jiménez, en cas de que s'hagi d'encarregar de fer aquest servei. De moment defensa el Vilassar, ataca el Badalona. El Vilassar que ha deixat Omar una mica despenjat en cas de que s'hagi de fer un contracop. L'equip de Genís San Pietro que tanca amb dos futbolistes per intentar que no passi res més enllà d'aquesta falta ofensiva. Com diem, a tocar de la línia de l'àrea. La pilota està justament a la lluna de la frontal. Una mica escurada per l'esquerra. És bona per un dretà com Juaco, tot i així està molt a prop de la barrera, molt a prop de la porteria. Veurem fins a quin punt serà capaç de posar-la entre els tres pals. De moment, xiula l'àrbitre. Per tant, preparats per saber què passa amb aquesta falta. Xuta Juaco, acaba rebotant a la barrera. La pilota marxa per línia lateral. Serà pilota pel Vilassar, que ja jugarà des de la zona defensiva. Aquesta ocasió del Badalona, que venia en forma d'aquesta falta des de la frontal, i l'equip que finalment s'acabarà quedant la pilota perquè l'últim en tocar aquesta última jugada ha estat un futbolista del Vilassar. Per tant, de nou seguirà sent pilota pel Badalona, que està intentant tenir la màxima possessió possible perquè vagin passant els minuts i confirmar sobre el camp aquest domini que ja té el marcador. Recordem, de moment, Vilassar 0, Badalona 2. Valen els gols de Juaco i val el gol també de Bonilla.
4: De nou, la pilota surt per línia lateral. Serà pilota pel Badalona des de la banda esquerra. Serà Jair que, de fet, la vol posar a l'interior de l'àrea, o almenys aquest és el gest que estava fent. Posa la pilota al punt de penal, no hi arriba ningú, ha de sortir finalment a Pol, el porter del Vilassar, per atrapar la pilota. Sembla que l'anava a jugar a posar en joc ràpid al final, acaba pensant-s'ho millor i pren segurament la millor de les decisions, que és donar-li la pilota a Esteve Monter, d'un jugador que sabem de la seva qualitat. Jugant al Vilassar al mig del camp, tocant i tocant ara mateix equip local, és Àlex González jugant cap a la banda dreta. Segueixi jugant al conjunt local, passada en llarg, ara és Bermo que acaba anticipant, es queda la pilota, deixen curt per Josu i aquest per Robert Simón. Corre el Badalona, la passada cap a la banda dreta per Martí Alonso, que ha vingut a la banda, pot fer la centrada, fins i tot el xut de Martí Alonso, acaba aturant Pol Cordero, la pilota que semblava que es podia acabar complicant al final, ha estat el porter del Vilassar qui se l'ha tret de sobre, de nou ocasió pel Badalona, que has pogut córrer el contracop després d'una bona recuperació de Bermo i ha tingut així segurament la més clara de l'equip en aquesta segona part, perquè fins ara hem de dir que hi ha hagut poques ocasions en aquesta segona part a la que el Vilassar ha intentat que passés alguna cosa. El Badalona de moment està sabent contemporitzar, però tampoc està sabent traduir aquest domini en perill. Ara sí que ha arribat aquesta ocasió. Era Martí Alonso des de la banda dreta, no s'ho ha pensat finalment l'aturada del porter de Vilassar, que deixa el marcador que ja coneixíem de 0-2, favorable al Badalona. Segueix atacant l'equip de Sanís San Pietro. De nou era Martí Alonso, que volia filtrar una passada. Potser el partit demana canvis. Potser el partit demana canvis. Veurem al final si acaba sortint algun futbolista o no. 5 futbolistes del Badalona ara mateix fent exercicis d'escalfament. De moment no està entrant ningú. Una de les opcions, com hem explicat fa alguns minuts, és a Pinyol, el futbolista que està lesionat, que avui torna a la convocatòria i que ha de ser, no cal dir-ho, un dels futbolistes importants a la temporada, recordem, titular indiscutible la temporada anterior, pràcticament durant tot l'any pel Badalona. La passada enrere recupera el Vilassar, que la juga ja cap al seu porter, el Badalona, que fa una passeta endavant per intentar pressionar, per intentar robar també la pilota i fer el tercer gol del partit. De moment juga Monterde amb molta calma cap al mig del camp. La prolongació se la queda de nou Monterde per conduir cap a terreny de joc perillós. Tot i així, la pilota al final acaba en no res. Acaba sortint Jaime González, el porter del Badalona, que l'envia en llarg, la toca amb el cap, un defensor del Vilassar, se la queda Robert Simón, ara ningú la baixa. Qui ho haurà de fer serà Bermo. La pilota al cap de Bermo, la prolonga cap a la banda dreta. No hi arriba ni el Sauret. Sí, hi arriba Omba, que al final acaba enviant una pilota en llarg. L'àrbitre xiu la falta és favorable a Vilassar i això és el que provoca aquestes protestes que escoltem des del Xevi Ramon, en el que hem de dir que hi ha molts aficionats del Badalona. Per cert, serà targeta groga, la veu Bermo, que no s'ho acaba de creure. Aquí, el Xevi Ramon, minut 69 de partit. De moment, Vilassar 0, Badalona 2. Bones notícies, esperem que es confirmi aquesta victòria. Nosaltres tornem a l'Olímpic, allà s'està vivint un autèntic partidàs. Us deixem de nou amb la retransmissió.
5: Et caduca el carnet de conduir?
6: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
5: Carrer Francesc Macià, 6.
6: Al costat de Pompeu Fabra.
9: Badalona, 94.4.
10: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
3: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
11: Supermercats Condis patrocina aquest partit.

0: La Supercopa es juga a Badalona. Viu amb Ràdio Ciutat i Televisió Badalona l'esdeveniment que dona inici a la temporada de bàsquet.
1: En directe i des del Palau Olímpic.
0: Connectem amb els nostres companys desplaçats a la Supercopa ACB.
2: I tornem aquí a l'Olímpic per viure... Aviam, aquí, hola, passant hola. Per davant. Sí, passant per davant. Ivan, la penya ha de seguir, no hi ha més opció.
3: Sí, sí, el que dèiem, no? Molt contents amb aquesta primera part, jo crec que tots els panyeros hem vist un gran equip jugant a un grandíssim nivell i portant a terme, doncs, segurament moltes parts del pla de partit que s'ha parlat durant el dia d'avui, i ara el que ens queda és continuar. Evidentment no podem baixar el nivell contra un equip com el Barça, que segurament, sobretot en l'aspecte físic, en l'aspecte defensiu, intentarà, doncs, pujar molt les seves línies i molt la seva intensitat. I nosaltres hem de continuar amb aquesta mateixa línia de ser incisius en l'aspecte ofensiu, tocant pintura i amb una bona situació de pilota, i sobretot una de les coses que ha dit el Fabián, que jo crec que és molt important ara, a part de tot ja el que ja hem parlat, per no repetir-nos, el tema de que quan hi ha canvis defensius i continua a ser el Barça, doncs que hi hagi un equilibri també, que alguna vegada la pilota arribi a la pintura al principi per, a través de la pintura, poder també que hi hagi una bona circulació i que no sigui tot a través del bot.
2: Fabián, mirant una miqueta l'estadística, què està fent bé la penya? Què creus que pot millorar d'aquest percentatge de triples, de rebots, de joc global, podria dir també?
4: Bueno, jo crec que a nivell de percentatges estem bé. En el tir exterior estem bé, estem donant atac al rebot, estem utilitzant les faltes la majoria del temps amb un sentit col·lectiu bé, parant el joc del Barça. Faran contraatacs? Sí, ho faran i seguiran fent-los. O sigui, no pararem, això és la seva filosofia i tal, però ho tenim controlat. Ara jo crec que el més important és el que ha dit a l'Ivan abans de marxar a la mitja part, que és l'inici del tercer quart. És a dir, perquè el que està clar és el que també ha dit l'Ivan, és ells pujaran les línies defensives, els àrbits no començaran a pitar-ho tot, per què no? Perquè és el que dèiem, no? Si faig 30 faltes, no puc pitar-te les 30. I aleshores el que hem de ser, doncs, és això, és ser mentalment forts per seguir treballant, bueno, començar a ficar un punt de pressió també als col·legiats, perquè això forma part del joc, de dir, ei, ojo, tampoco, no, que si no se nos vaya la cabeza, ¿no? Estem centrats tots.
3: Des de clips esportius s'ha de saber jugar amb tot.
4: Està clar, està clar. Però bueno, estem en una bona línia i això, l'inici del tercer quart, a veure que, bueno, com surt el Barça, saps, savi? És a dir, quina és la idea de joc, si ja comencen a canviar tots els blocs, perquè 20 minuts més atacant el bloc directe al mismatch no és fàcil.
2: Veurem què passa. Recordem que el Badalona està jugant i està guanyant 0-2. Ens anem a Vilassar, John. Doncs, de moment, no el tenim encara connectat, però de seguida connectarem amb ell perquè ens doni bones sensacions. Avui amb Fabián Téllez, exentrenador de Barça de bàsquet, exentrenador de Baskonia i també a la G-League als Estats Units, on va viure, per exemple, va ser l'entrenador d'Isaac Nogués. Va ser l'entrenador, per exemple, de Vinata, aquest jugador de Barça. Per tant, Fabián, amb moltes ganes de seguir creixent-ho, eh?
4: Sí, això és el bàsquet, no? És la nostra passió i sempre tenir una oportunitat i això, aprofitar-ho per seguir creixent com a entrenadors, no?
2: Doncs, Ivan, pendents d'aquest inici de segona part, sincerament t'ho dic, i això ho dic en sèrio, jo la penya la veig millor, no perquè guanyi, millor equip que el Barça ara mateix. Veurem què passa aquí dos mesos.
3: Sí, està clar que nosaltres, és veritat que hem tingut canvis a la plantilla, és veritat que continuen, crec que tu vas dir, per no equivocar, 5 jugadors, no, de la temporada passada, però és veritat que ha tornat a l'Isaac Nogués, un jugador que coneix perfectament la filosofia del club, de la penya, de tota la vida, i també del Dani Miret, de com li agrada el treballar. És veritat que ha tornat al Lapro, no, que entre cometes, doncs, també torna a un lloc en el qual jo crec que es va, és la vegada que més còmode s'ha trobat jugant, i que la nostra filosofia ell va jugar a un nivell altíssim, i llavors aquestes coses faciliten que la dinàmica d'equip, doncs a lo millor doncs sigui una mica més fàcil, per dir-ho, encara que la temporada ha estat molt atípica per quasi tots els equips, però que sigui més fàcil per nosaltres, entre cometes, perquè segur que el Dani Miret això t'adiria moltíssimes coses que han passat durant aquest mes de pretemporada per no estar d'acord amb nosaltres, però sí que a priori o des de fora, doncs el Barça ha fet molt més canvis, no només de jugadors, sinó també de filosofia, a la banqueta, a la direcció esportiva, a la pista amb els jugadors. Jo crec que aquí nosaltres tenim una petita avantatge, no? O un avantatge, encara que sigui petita, doncs que l'hem d'aprofitar. I jo crec que en aquest principi, sobretot a nivell de pla de partit i de menys parades d'aquest pla de partit, doncs nosaltres estem a lo millor més capacitats, i si tenim dos al lideratge de jugadors com el Ricky i el Lapro, que poden estar una mica també a sobre dels jugadors en aquesta faceta, doncs això és molt més fàcil que a lo millor la comunicació dels jugadors del Barça, que ara mateix està com creant, no?
2: Avui som 12.046 espectadors a l'Olímpic. Això és un rècord, és un èxit.
4: És un èxit, sí, és un èxit. Ja dèiem al principi, no?, que fa goig veure l'Olímpic així, i bueno, a lo millor és un punt d'infracció, no? Jo crec que l'equip s'ho mereix, estar aquí i donar-hi suports, doncs això, no?, amb el pavelló quasi ple.
2: 12.046 espectadors, comença el tercer quart d'aquesta finalíssima.
1: En directe i des del Palau Olímpic.
5: Et caduca el carnet de conduir?
6: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
5: Carrer Francesc Macià, 6.
6: Al costat de Pompeu Fabra.
2: I comença amb un triplaco de Reyes, aprofitant la bona passada de Ricky, i el que té bo Reyes és que no pensa mai. Llença directament, tap de Reyes, la falta és de Panther, triple de Reyes, triple... Subaru!
1: Nova gamma Subaru Eco Híbrid Autorecargable.
7: Subaru.
2: Que difícil, Fabián, que és tenir un jugador que dius... No, tu aixeca't, encara que tinguis un tio que t'està venint, perquè el anaven a tapar, però s'ha aixecat, amb confiança.
4: Sí, jo crec que és un altre encert també, no?, de la direcció, l'Aleix, perquè jo crec que ens aporta aquest tir exterior i, bueno, que és un tio molt valent també, per prendre aquests tirs. Mira, ara...
2: Que bé, Bugui, Eli se la juga de 3, no hi va, rebotes de Soleimanovic, que està fent una gran feina, i interior per... Molt bé, màxima diferència del partit. L'assistència de Ricard Rubió, i la penya guanya 11, ha sortit molt bé Ivan Corrales.
3: Sí, perfecte, aquests primers atacs, també la defensa anterior molt bona, i bueno, s'ha de continuar en aquesta línia, no? I a part de que parlàvem de les Reyes del llançament, un jugador que durant la pretemporada també ha ajudat molt en el rebot, o sigui, sí, que segurament això pel Dani, pel nostre staff, també és un detall molt, molt important, segurament del seu fitxatge també, però que ens està donant, i això també doncs per l'equip, no? És vital.
2: Falla Panther, ai, Mude. De Reyes no criticarem, però ha de millorar el desplaçament lateral, perquè la línia de fons l'enganxa cada vegada.
3: Sí, sí, hi ha aquestes situacions defensives al desplaçament o contra jugadors alts més físics, doncs és una feina doncs que li hem de demanar a l'Ales, que segur que la treballa per millorar-la.
2: Falla el triple Justin Robinson, i entre dos jugadors del Barça Sambuà es fan un embolic, i la pilota és per la penya. Joan Riqui, amb una màxima d'11 punts. Bugui Ellis, buscant a Riqui, com a pressionar, per mi hi ha falta. Riqui li perd la pilota. Surt ràpid Joel Parra, la passada per Mude, i el bàsquet fàcil. Riqui es queixava, i Dani Miret també, però per mi no hi havia falta.
3: No, però si vas tu una mica a buscar aquest contacte, sí. Els àrbitres ja... estan com fora d'aquesta part de la jugada, i estan com una mica fora ells.
2: Ndiaye que falla, interior per Nebo aguantant davant de Soleimanovic, i allò que deien del Barça, que volien fer tirs ràpids, quan perds de 11 no és tan fàcil.
4: Ja.
2: Nebo perd la pilota. Déu-n'hi-do.
4: Bones mans, ara, en defensa.
2: S'ha de córrer. Reyes esperant la pilota a la cantonada, no li donen. Bugui Ellis, que se la vol jugar. Bugui per Ricky.
3: Era l'Andiaye, no? Sí, sí. Aquesta finta defensiva és la que hem dubtat al Nebo, i ha perdut la pilota.
2: Llançament de dos, i jo crec que força molt. Agafant el rebot a Nebo. l'esquena i hi haurà test mort del Barça perquè la penya guanya de nou 59-48. Guerra demanant perdó en Diaye.
7: Imagina't, i ara han sortit Hackenson i també Nogués a animar-lo. Un Diaye que està molt endollat, crec que ha hagut de peu en aquesta plantilla de la penya. I el Joventut fent bo aquest momentum, més 11 per la penya contra un Barça que no té cor. Jo, per mi, només Joel Parra, l'únic jugador que està mostrant mostres d'orgull amb 12 punts.
2: Doncs al moment a 7.34 per acabar el tercer quart. A 6 de Joventut, 59. Barça, futbol, Futbol Club Barcelona, 48.
8: Coneix el Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
9: Menú de migdia de dilluns a divendres.
2: I aprofitem el temps mort de Sekulić per anar cap a Vilassar.
10: Doncs aquí, Xavi, una mica d'atenció en aquesta jugada. Hi ha hagut una agafada per part d'un futbolista del Badalona, Esteve Monterde. Al final s'ha acabat xiulant aquesta falta, és targeta groga. Em sembla que està per Jair, el futbolista del Badalona. En qualsevol cas, he de dir que segueixen les bones notícies. De moment, Vilassar 0, Badalona 2, al minut 81 de partit. És ocasió pel Vilassar. La centrada lateral sembla que marxarà per línia fons. Per tant, sense més problemes, segueixen les bones notícies. El Badalona, si no hi ha una autèntica debacle, aconseguirà els primers 3 punts de la temporada.
2: Jon, què ha canviat del Badalona en les dues primeres jornades?
10: Deia, Xavi, disculpa.
2: Què és el que ha canviat del Badalona de les primeres dues jornades?
10: Per mi, sobretot, Xavi, crec que l'equip ha sortit molt convençut al partit. Les dues primeres parts dels dos primers partits són per oblidar. Pràcticament les tires a la brossa i després has d'intentar fer una feina que amb pressió, doncs, a vegades no surt. Avui l'equip ha sortit endollat des del primer moment, gràcies a la pressió ha aconseguit ocasions. L'equip ha jugat també fluid, per tant, sembla que aquest és el Badalona que s'imaginava Geni San Pietro i potser no tant el de les primeres jornades i també el de la pretemporada. De moment, com diem avui, bones sensacions. El domini del joc s'està traduint en ocasions. L'equip ha defensat bé també la seva porteria. Per tant, avui de moment sortint tot rodat aquí el Xevi Ramon.
11: Gràfiques Venus, 50 anys del millor servei d'impressió per a les empreses de Badalona.
12: Imprimeix a Gràfiques Venus.
2: Aquí el falta personal d'atac de Nebo, perquè Ricky anava fort. 59-48, l'està defensat Gibson. Aquí li podria fer molt de mal, però de moment Ricky no vol ser abusón. Joan Ellis per Ricky. Ricky la cantona per Reyes. S'han enganxat a la línia de 3, s'han anat cap a la cuina, és més 13 per la penya.
4: Sí, i ara s'estava queixant Sekulić de per què no feia falta a l'equip, no? El que dèiem que nosaltres estem ficats, estem utilitzant les faltes tàctiques quan toca, i el Barça li està costant.

0: dels entrados.
1: Reyes buscant a Sulemanovic, no el troba, qui trobes a Riqui. Riqui davant de Nebo, finta, mare meva, fa saltar, no hi va. El rebot és per Joel Parra i baixa la pilota ràpid Gibson a l'aliup.
0: Uf, s'ha equivocat. Molt bé, Riqui.
1: La falta de Nebo, s'ha equivocat Gibson, que llest que està Riqui tirant-se enrere per evitar l'aliup.
2: El que dèiem de no sobreajudar quan hi penetra, perquè ell el que vol és passar-la. Ara, ell ja ha començat una altra vegada a canviar els blocs.
0: Sí,
2: jo crec que tenia Gibson a pista, l'hauríem d'utilitzar per implicar-lo en el bloc directe. És a dir, si volen canviar, que canvin amb ell.
3: I després, aquest avantatge al fixar-lo, que no vol dir que aquest jugador obligatoriament hagi de llançar, però sí, ja tenim una opció que provoquem alguna cosa a la defensa.
2: Bueno, sí, no? hi ha un avantatge, no? Que és el rebot ofensiu. És a dir, ja no és ficar la pilota dins, no? És que tens un avantatge quan tires, no? De tenir, estàs atacant amb el Gibson sota la cistella, no?
1: És 10 i molt fidels des de la Garrotxa, una passada Carme i companyia, perquè ens escolten també aquí a Regió de Barcelona. Xeram, se la juga a dos. No hi va, rebot d'aquí de la pro.
0: Molt bé, l'Àlex Reyes atacant.
2: Sí, atacant
0: des del costat feble, no?
2: Sí.
1: Recordem que demà el Badalona està guanyant 0-2. Demà veurem les millors imatges d'aquest partit, els gols del Badalona i totes les millors jugades de l'equip escapolat. 61-51, queden encara 16 minuts. Riqui. L'Abro. Gibson, Guerra, s'escapa el partit.
4: Es pica Riqui amb Gibson, es queden mirant, se li ha posat face to face al base al Masnou, al nord-americà. Ara ha d'anar Pantera a separar, també Chiram i Virgander. Riqui està molt empipat. No és habitual veure el base amb tant de caràcter. Ara se l'emporten també cap a la banqueta, farà un mini temps mort Dani Miret. Després aquesta enganxada entre Riqui i Gibson.
1: Què ha passat exactament, Guerra, a la penetració?
4: S'ha emportat a Riqui per davant i s'ha aixecat de pressa, recriminant-li al base un excés de força. Ara parlava Gibson amb Panther. Mira cap a Riqui, Riqui no vol saber res. I es torna a sentir Ballesteros el càntic de moda. Culer, qui no voti.
1: Doncs com vota l'Olimpíada?
0: Millor això que hem dit abans. Abans no fa falta... Això sí que està, sí que mola i és esportiu i,
1: sí.
0: I però el d'abans no fa falta perquè ja no s'ha de fer actualment i ja està. I més que res en el tall ha estat quan ha hagut el contacte i quan s'ha vist aquesta empenta de Gibson sobre Riqui, evidentment doncs, a Riqui això no li ha agradat, però ja està, és un tema de la pista, un pique, esport de contacte i a jugar. Però molt bé el Riqui perquè no s'ha aturat davant d'aquesta defensa agressiva o del Gibson, que jo crec que estava una mica emprenyat amb aquesta situació de l'última finta que li ha fet defensiva que ha provocat la pèrdua de pilota.
1: Riqui dinarà dos tirs lliures, 61-51, 5-48. Fabián, queda molt, però la sensació és que fins ara... Durant 24 minuts la penya ha dominat l'escenari.
2: Sí, bueno, ja es veuen, no?, una mica els nervis també del Barça, amb aquesta acció del Gibson, amb el temps mort, veiem el Robinson cabrejat pel canvi. Bueno, això és positiu per nosaltres, evidentment.
1: El que passa a vegades és d'aquelles coses que dius, ostres, no relaxis, mira l'Espanyol què li va passar. Es van quedar amb 10 a l'Elx i van queixar dos gols, vull dir que s'ha de ser consistent, consistent.
0: En l'esport en general no pots badar i en l'esport d'elit encara menys.
1: 6-2, 5-1, la penya guanyant d'11, ataca Juan Núñez, perquè entra Juan Núñez.
0: No la... Primera vegada que entra a pista en tot el partit, potser Sekulic no està tan content amb la direcció d'equip del Justin Robinson i del Gibson, i potser per això prova ara també el Juan, però bueno, el Riqui ja l'ha pressionat en aquesta primera jugada i quasi li treu la pilota.
1: S'ha despistat la penya. Estava en consta en el canvi, no hi havia canvi, triple de Parra, situen a 8. Sí. Important aquesta, eh?
0: Ja hem dit que Panther i Parra i que el Joel són els dos jugadors que estan intentant aguantar el Barça.

0: Però t'hi has fixat però aquí, tothom pendent del canvi.
1: Correcte, sí, sí.
0: Sí, m'ho emparen, però...
1: Hem parlat defensivament i hem deixat molt lliurat el Joel, que està, està amb molts baixos.
0: L'ha provacionat, d'impuls. Atenció a la Liup, la transició ràpida, traiem pel Parra, se la torna a jugar a 3, no. Núñez, molt bé, aquí Txeram arribant a puntejar, eh? Molt bé, Txeram arribant a puntejar, perd la pelota per Núñez, que jo crec que ara mateix no té el nivell Barça.
1: Bueno, és que per nivell, segurament més que per nivell, perquè és un nivell que va també mental, evidentment porta molts minuts a la banqueta i no... i no, i a lo millor no està amb suficient confiança, no? També en les últimes temporades moltes, o moltes lesions, o una lesió llarga, de llarga durada, que l'ha tingut doncs, molt, molt de temps a, aturat, però sí que clar, per jugar a aquest Barça necessita molt temps.
0: Fabián, se'n va Parra i Panter a la banqueta.
2: Sí, està clar, està clar. Ara veurem, mira, entre el Darío també, una mica per intentar revolucionar el joc ofensiu del Barça, perquè necessiten revolucionar-ho d'alguna manera.
0: No, es recupera tot el Barça, a falta de 4:31 per acabar el tercer quart. Així s'ha jugat un 64, Barça 54.
3: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: Digues, Fabián.
2: No, disculpa. No, que deia que crec que hem de ser una mica més consistents quan fiquem la pilota dins, perquè no podem, és el que dèiem, no podem atacar sempre el mateix des de fora, és molt complicat amb un equip tan físic, i hem d'intentar pujar aquestes pilotes que tenim sota cistella, tant del Simon com del Dialle o com del Sule.
0: Notícia, acaba de fer un triple a la Provítola. Humude, humude, humude. Mare meva, com ha forçat.
1: Molt bé, Txeram, no, però molt bé. La defensa del Txeram sense falta, amb el cos, sí. I després amb la mà dalt.
2: Sí, ha canviat el tir.
1: Sí, li ha canviat el llançament.
0: Arribant molt tard, molt tard, molt tard, molt tard, Virgander, molt tard.
1: Sí, però també el Janik, en la defensa del bloqueig directe, una mica tot, només portem 3 faltes, el Barça està en bonus, a nosaltres ens queda una, i hem de saber aprofitar-la.
0: Tap de Brizuela sobre l'Apro. Demana tres morts, Dani Miret. Juan Núñez, bloqueig directe. Núñez, Núñez, Núñez. Mare meva. Falta de l'Apro. Tercera. Moment delicat de partit perquè queden 3 minuts i mig i la sensació és que la penya ara ha perdut una mica cada partit sense Riqui.
2: Sí, estava pensant el mateix que deies tu, no? Si fèiem el... si demanàvem temps mort o no, de moment... No? Ha canviat el Tismor i entra en l'equip, com deies.
1: I també Suleiman Oves, que està sent un jugador molt important, sí. Avui, sí. Reconeixer que la seva feina ha adaptat a aquesta posició de 5, que en principi no era exacta, no? Per la baixa de Talante, però avui està fent una gran feina davant dels pivots del Barça.
0: Joan Martín, que avui no està apareixent. Joan Brizuela, molt en contra amb Brizuela, sortint de bloqueig.
2: Molt bé.
0: La doble per ja Mude i el tap de Suleiman Oves. Molt bé, Suleimanovic, però molt bé.
1: Molt bé les salides defensives i el treball previ, sí. Defensiu de tots els jugadors. Sí, sí. El que deia moltes vegades. El que hem demanat moltes vegades.
0: Avui, Can Bertran s'haurà de gastar calés, perquè haurà de convidar a 2 persones. L'Apro, Riqui, Can Bertran, més de 100 anys elaborant cada dia sobre 2 croissants, encemades, tornemis i el millor pa de Badalona de Catalunya. Tot això podreu dir al bar, amb un supercafè, infusions, sonadores, o la vostra beguda preferida. No us equivoqueu, Can Bertran, carrer Canonja, cantonada carrer del Carme. Can Bertran!
4: Tot ho fem amb el millor producte.
5: A la cantonada del carrer d'en Cuet amb el carrer del Carme.
0: Triple de Martín, estava a 1 metre.
1: Sí, en aquesta defensa, una mica lluny, 2 tirs lliures pel Riqui. Una mica lluny, i l'atac anterior, aprofitant el que deia el Fabián, que també amb Tiles, arribar a prop de cistella, sí. Per aprofitar aquests llançaments. No, abans hem tingut un amb el Simo, que han estat passes o 3 segons al final perquè no ho ha aprofitat, però aquesta molt bé el Janik, que l'ha vist molt bé el Riqui, per acabar, diguem-ne, també a prop, que també necessitem aquest tipus de cistelles. Sí. No?
0: Ens anem a Vilassar perquè tram final i on del partit.
6: Doncs sí, Xavi, tenim final del partit. Vilassar 0, Badalona 2. Es confirma la primera victòria de la temporada. Hem de dir que ha estat un final una mica agradols, no per res, sinó perquè hi ha un futbolista del Vilassar estès sobre el terreny de joc. És Omar. Sembla que li passa alguna cosa, perquè no només han entrat les assistències, sinó que tothom ara mateix està al seu voltant. Silenci aquí a l'estadi, perquè la gent està pendent també de saber de l'estat físic d'aquest futbolista. Més enllà d'això, que esperem doncs que acabi de la millor de les maneres i sigui tan sols un ensurt. Gran victòria avui dels de Genís San Pietro, del primer minut a l'últim, dominant el partit. Victòria, la primera temporada, Vilassar 0, Badalona 2.
7: Et caduca el carnet de conduir?
8: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
7: Carrer Francesc Macià, 6.
8: Al costat de Pompeu Fabra.
0: I, evidentment, Jon, bona victòria, felicitats, i estem pendents del que puguem explicar sobre aquest jugador de Vilassar de Mar, que està ara mateix estès al damunt de la gespa. Esperem que no sigui res, però, evidentment, us informarem de tot el que faci falta. Hi ha hagut una falta personal ara sobre Brizola.
1: Sí, Xavi.
0: Una falta innecessària.
1: M'està fixant amb el Riqui de com estava ajudant, perquè ara té el Juan Núñez ara, un jugador que des de la línia 33 no és, diguem-ne, perillós, i la seva col·locació defensiva en tota la jugada era per, segurament per fixar-te en vídeo, de com s'anava col·locant, on cada cop veia que era la part perillosa de l'atac del Barça, saps? Molt bé.
0: Per cert, Guerra, dèiem que estava gesticulant, però no t'escoltàvem. Què ens volies dir?
9: Estava parlant de Juan Núñez, com parlàveu d'ell. Ahir va jugar 2 minuts 47 i, com a anècdota, es va quedar tirant sol a les pistes laterals de l'Olímpic quan ja passava més d'una hora després del final del partit.
1: Doncs això parla molt d'ell.
0: Parla molt d'ell, però jo crec que a Juan Núñez aquest any li costarà molt jugar.
1: Sobretot perquè és un jugador que necessita jugar, és un jugador jove, i els jugadors joves necessiten jugar, i no sé si el Barça és el lloc ideal per als jugadors joves per tenir minuts.
0: Hi ha dues coses. La primera, Yannick Crac, no dubtis tant, Crac ha de fer un pas endavant aquesta temporada. S'ha fitxat un equip d'Euroliga. Sulejmanovic fa moviment, llença, queda curt, però Yannick Crac no pot renunciar. I després, l'estil de joc que vol el Barça, i resulta que Juan Núñez se la juga un contracop. No entenc res.
1: Boníssim. Talent individual, boníssim. Res a dir, ha arribat una mica tard al Riqui, però clar, a la primera passa li ha tret molta...
2: Té molt talent.
0: És increïble com la penya està dominant amb molta autoritat, segons el meu punt de vista, amb molta autoritat, i només guanya de 6 i pot fer-ho de 5.
1: Sí, però bueno, per això crec que una cosa bona és que ja ho sabia. Perquè, evidentment, aquell dia abans no guanyarem al Barça 120 i pico, com hem fet el primer quart, 128 a 120, com es jugava antigament, que sí que li guanyava Messi també, però avui en dia és molt difícil. Per això és molt important doncs continuar mentalitzat per cada moment de partit, estar concentrats amb el que toca i no badar, sobretot defensivament, si no trobes l'encert. Perquè, evidentment, equips com el Barça o equips d'Eurolliga, en poc temps són capaços de penalitzar-te amb un parcial molt gran, saps?
0: Martin està fent molt bon partit, tot i que és molt irregular, perquè de moment jo crec que no se'l creuen, que jo crec que és el líder d'aquest equip.
2: Té moltíssim talent, és un jugador que pot ser diferencial.
0: I aquí... Triple de Eli Ndiaye. Triple Subaru.
4: Visita'ns a Subaru Badalona o a trivim.com. Subaru.
0: El triple Pantera, no?
1: El triple d'Ndiaye és molt important, i ara una falta de comunicació brutal entre el Reyes i el Ndiaye. No sé quin dels dos. Ndiaye s'emprenyava una mica amb el Reyes, però aquesta comunicació no... Són les vegades que hem dit, no ens hem de desconcentrar amb aquests detalls.
0: Riqui.
1: Hola.
0: I ha fet passes. Riqui protesta. Ha fet dos. Que fa coses de genialitat. Jo estic convençut que ha fet dos, però la sensació és que han estat passes perquè com que no anava amb el peu de recolzament, no? No sé com ho heu vist vosaltres.
2: No sap, no, ho reclamava molt clarament. Clar, no, no, crec que quan ho reclama així, per algú serà.
1: Sí. I el Riqui no és sospitós, no?, d'aplicar-se al millor en aquestes situacions. Massa, llavors, ho tenia molt clar, no?
2: Compte amb aquesta, perquè ha sortit amb el... Cabella. Justin Robinson...
1: I això és perillós, perquè està emprenyat.
2: Clar, per això.
1: I ja, ja entens com a jugadors, que de vegades ens emprenyem una mica amb l'entrenador, i en aquest moment aquest tipus de jugadors, clar, sobretot americans, que ho saben portar millor a aquesta situació, a millor, no sé si els nacionals, catalans, europeus, no sé com dir-ho, no? Però no estem tan acostumats, però ells, no? Tu que has estat als Estats Units, saps que aquest moment de pique, sí, doncs també escalfa el jugador i el Justin Robinson és aquest tipus de jugador, que segurament ara també serà molt important pel Barça i ara sí que el Sekulic no el portarà a la banqueta. Doncs, potser ha estat una mica aquesta rotació de temps que teniu ara els entrenadors, no? Sí. Que es diu, no, per fora, a l'Excel, no? I potser el Sekulic en aquest últim quart amb el Justin Robinson s'ho pot saltar una mica, com el Panther, clar, o el Joel, no?, que són jugadors que pel Barça estan sent claus, no?
0: Doncs acaba el tercer quart, 71-68. Només guanya la penya de 3, per tant, evidentment, hi ha partit. Fabián, en què hauríem d'entendre per què ha entrat dins el partit del Barça?
2: Bueno, jo crec que l'Ivan ho està dient bé. És a dir, al final, nosaltres el que no podem esperar és que trencar el partit, posar-nos 25 a dalt i que això sigui, pues, això, un camí de roses. No, no, no. Hem d'estar preparats. Hem estat per davant del partit, durant tot el partit, seguim endavant, el pla de partit està sortint bé, confiança, mentalitat, aquest és el moment dur d'afrontar, no, el partit, de dir, hòstia, no perdo la cara al partit, segueixo per davant, i res, confiança en nosaltres, no crec que hi hagin de canviar res, sincerament.
0: Doncs veurem si canvia o no les coses, però... Ivan, no vull començar a repartir-ho entre els jugadors de la penya, però Yannick Crac ha de donar un pas més. Està renunciant a coses que no pot renunciar.
1: Sí, ahir ho comentava, no? Bueno, jo aquell llançament que estava
0: sort... Adoptat.
1: No havia de fer-ho, perquè era més com el públic, no sé com dir-ho ara en català, el murmullo, aquest no ajuda gens, i jo crec que ha pres una bona decisió, però sí que, deixant això a banda, sí que el Yannick per nosaltres és un jugador important i és el que parlàvem amb el Fabián o que també parlàvem fora de micros, no? Ell amb les seves jugadores, no? Trobar jugadores i jugadors, com deia el Dani, que sumin en molts aspectes. I el Yannick per nosaltres és un jugador vital en això.
0: Doncs comença l'últim quart aquí al Palau Olímpic.
10: La Supercopa es juga a Badalona.
7: Et caduca el carnet de conduir?
8: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
7: Carrer Francesc Macià, 6.
8: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Bouyeli! Triple, triple, triple, triple, triple! Havia penetrat anteriorment Justin Robinson amb l'esquerra, per l'esquerra. Ha fallat i el contracop triple d'Ellis, triple. Subaru!
11: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
2: Subaru.
1: No sé, Fabián, si l'ordre de Martin a lo millor és deixar una mica el llançament, però si ja t'ha ficat 3, a lo millor has de treure una mà una mica... No?
2: Per mi no és un jugador... O sigui, és amenaça de tir, eh?
1: Clar. Sí, per mi també, però com ha llançat tan jurat...
2: Sí, és estrany.
1: És estrany, no?
0: Havia fet el triple Martin i ara les respostes de Reyes amb un altre triple, Subaru.
11: Subaru Eco Híbrid, més Subaru que mai.
2: Subaru. Sí, deia que tenim l'Apro amb el Justin, hem de tenir en compte això, en defensa.
0: Vaja, Martin, el llançament de 3, el rebot des de l'Apro, la penya guanyant de 6.
1: Sobretot farien per l'activació de la resta de companys, clar, perquè no l'ataqui, no?
2: Clar.
0: Falta d'atac d'Ellis.
1: D'Ellis, sí. Ara que diem, Fabià, que ens preguntava ja tu, no?, com a entrenador, d'aquesta defensa del pick-and-roll, en el balanç següent, l'Ellis, parlava amb l'Aleix Duran, amb una tipologia que no la coneixem, sí, no?, d'aquesta defensa amb el Martin. No sé si veurem alguna cosa diferent, però sí que hi havia aquesta comunicació en el següent balanç defensiu després del triple.
2: Clar, perquè està el Simon, no a pista, i aleshores canviar no és tan fàcil, no?, que si tens el Sule.
0: tanca Justin. Movem per Joel Parra, el Barça jugant amb la Pro, Eli Reyes, Ndiaye i Virgander. El Barça amb Justin Robinson, Panther, amb Martin, Joel Parra i Novo. Falta de Ndiaye, la finta, i ha caigut com un passarella.
1: Sí, sí, ara...
0: És el 2004, Ndiaye.
1: Si l'àrbitre ha vist el contacte, està clar que el Joel
0: sí, jo crec que
1: ha fet caure en la finta a l'Ndiaye.
0: I aprofitem per tornar a Vilassar. Jon, tenim alguna novetat sobre aquest jugador de Vilassar que havia quedat estès a la gespa?
6: Doncs, Xavi, la veritat és que la situació ara mateix és preocupant aquí el Xavi Ramon perquè no només l'han atès els serveis mèdics que tenen al club, sinó que s'ha hagut de trucar ambulàncies. Ha vingut la policia local, hi ha dos efectius ara mateix sobre el camp. S'ha dit des de megafonia que tots els que estiguessin al voltant del futbolista i que no l'estiguessin ajudant, que marxessin de la zona. S'ha cridat no una ambulància, sinó dues. Ha arribat la primera, han aixecat el jugador, l'han posat dins de la primera ambulància, però és que ara mateix n'ha arribat una altra, per tant, preocupa l'estat físic del futbolista del Vilassar, doncs que evidentment esperem que es recuperi perfectament. El que hem pogut saber preguntant és que el jugador, segons deien des del terreny de joc, no podia respirar, tenia la sensació de no poder respirar. Esperem doncs que es pugui recuperar i que el puguin atendre a l'ambulància, que és ara mateix on està, dins ja d'aquesta ambulància. Les dues ambulàncies estan dins el terreny de joc i marxaran en breus doncs, per donar-li atenció urgent a Omar, aquest futbolista del Vilassar. Per tant, el partit aquí ja ha acabat des de fa una estona. De fet, l'àrbitre ha xiulat al final quan estàvem al temps de descompte abans que acabés el partit, perquè aquí el resultat ja importava poc. Totes les mirades estaven sobre Omar. A nivell esportiu, primers 3 punts del Badalona. Però ara mateix doncs, el que importa és saber de l'estat físic d'aquest futbolista. Esperem, no cal dir-ho, que pugui recuperar-se perfectament, però això és el que podem explicar, que està dins de l'ambulància, que han vingut dues ambulàncies, dues furgonetes, i que ara mateix doncs, marxaran per poder fer-li atenció d'urgències.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta informació. Ha arribat també una ambulància medicalitzada i, per tant, estan intentant que el jugador es pugui recuperar quan abans millor. Aquí, a 7:41, per acabar el partit, així s'ha jugat tot. 77, Barça, 72.
12: Coneix el Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
13: Menú de migdia de dilluns a divendres.
0: Déu-n'hi-do, com està Nicolás Laprovítola. 27 punts ahir, avui 22. Aquest no li fa falta posar-se en forma, perquè si et fa falta posar-se en forma has d'anar a unir-te a l'experiència Club Pirates Badalona. Tenim classes de Pirates Reforma juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe, treballant per nivells. Opcions de classes privades, instructors certificats. A Club Pirates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pirates Badalona. Falla Nebo i ara la sensació, Fabián, la penya guanyada de 7, és que qui és el líder d'aquest Barça? Per qui s'ha de jugar?
2: Bueno, aquesta és una bona pregunta, no? Perquè jo crec que aquestes situacions encara no estan... Mira, triple.

0: penya sí que sabem per qui s'ha de jugar el líder estiu. La Pro Triple Subaru.
1: El polígon de les guixeres o a driving.com. Subaru.
0: I ara aquí, Sekulic, en França, en Diaye. La penya guanyant de 10, temps mort, falten 100 minuts, la penya ho té bastant bé.
2: Bueno, sí, estem molt bé, estem contents, perquè l'equip doncs, està jugant a un grandíssim nivell i continua en aquesta línia des del principi. Jo crec que cada cop que el Barça s'apropa per al marcador hem estat capaços de donar una resposta, tant defensiva com a ofensiva, i això ens fa estar amb confiança. Estava mirant abans també les faltes, hem d'estar ara ja pensant en tot, el Ricky i el Lapro entre faltes, el Xule i el Reyes també entre faltes, Gibson està fora, això farà que el Robinson, com ja comentava abans, hagi de jugar doncs, molt minuts, no sé si tornarà a durar algun descans amb el Núñez, però bueno, totes aquestes coses hem d'anar-les mirant, ara que queden 7 minuts, però nosaltres doncs, continuem amb la mateixa línia, a veure el Barça ara s'intenta fer coses diferents i sobretot nosaltres no hem de badar amb els tres jugadors principals que ara té a pista el Barça, que són Panther, Justin Robinson i el Joel, no? El Joel ja el coneixem, que ho posa tot a la pista amb molt d'acord i segurament doncs, és un jugador que pareix que és molt important. Amb aquests tres jugadors no hem de badar tant si anotem com si deixem d'anotar.
0: Guerra! El Palau Olímpic s'enfonsa amb Nicolás Laprovittola. Quina exhibició en tota regla. Laprovittola, atenció, perquè porta ara mateix 25 punts amb 7 de 9, 7 de 9 en triples.
3: Està dempeus l'Olímpic, un Labro que havia notat 18 punts a la primera part i amb aquests dos tirs lliures eren tots just els seus dos primers a la segona. Per tant, està ja amb 7 punts a la segona meitat, 25 pel Mac de Morón i la penya que guanya de 10.
0: Bueno, Mude, buscant a l'1 contra 1, Mude aguantant bé Reyes, aguantant bé Reyes. No anota, el rebot és de Nebo, se l'escapa, o Mude la mou per Parra postejarà, no hi ha cap ajuda, Parra postejarà, i no hi ha cap ajuda.
4: Sí, bueno, ja s'està castigant, des del poste. Hem de fer alguna cosa més que parar-lo amb 1 contra 1.
2: Aquí, Fabián, no sé com ho veus tu, no, però... Primer contacte, segon contacte, ja veus que cada cop s'apropa més.
4: Falta, falta.
2: Tenim sí. Dues faltes. No? I l'NBA tenia dues faltes. A lo millor si estàs amb tres o quatre a final de partit, doncs pot optar una mica meu a dalt, però clar, en aquesta situació doncs podia. I una de les coses que hem parlat abans del Reyes, que de vegades amb les connexions, evidentment boníssimes, amb el nostre futbol, no hem vist tant. Està atacant molt bé el rebot ofensiu. Sí, ha donat moltes coses a l'equip en aquesta fase.
0: Escolteu a l'Olímpic. Substitueixen a la Pro. MVP. No hi ha cap dubte de moment. 27 punts ahir, 25 avui.
2: Sí, està clar, Xavi, que amb les faltes que dèiem, el Lapo i el Ricky ara segurament durant uns minuts es combinaran per no caure o intentar no caure en aquesta quarta falta i després segurament
4: acabar
2: els dos junts. No?
4: Clar. Molt bé ara la cura. Ai, Justin.
0: Arriba tard, 20 punts, Joel Parra. 84-66.
2: Està clar que...
0: Té sang. Té sang, Virgander, no paren. Té sang, Virgander, però no paren i ara sí.
2: Sí, perquè li han avisat ja tres jugadors, com a mínim. Home, és que el Nebo és un jugador dur. Quan fa les faltes com l'altre dia, no sé, evidentment, però clar, amb el contacte, poden passar aquestes coses, però està clar que és un jugador...
3: Té un trau a la cella, Virgander està molt empipat, demana revisió Dani Miret, i Virgander empipadíssim fent gestos amb l'àrbitre, dient que no ho entén, i ara obligat a marxar cap a la banqueta Simon.
0: Guerra, jo crec que ha estat un cop de cosa de Parra, involuntari, crec
2: sí,
0: jo.
2: Sí, jo crec que sí.
3: Sí, està sense voler, i ara li xoca la mà al Simon amb el Dani Moreno, i ja va el metge... A veure-li també l'Albert Ruiz i l'Oriol Daudé, els fisios.
0: Doncs sense 5 ara mateix, Suleimanovic ja va al 5. Deixem dir que el Carlos Baos ens ajuda. Si va una ambulància, són els enfermers. Si van dues, vol dir que és preocupant i va el doctor. Per tant, pendents de Vilassar, 8-4-7-6. Territori que restaurant.
2: El Dani havia preguntat per demanar-ho, però... Sí, no. Que els servicis... o li han desaconsellat o li han dit que no, no podia fer-ho.
0: Falla el triple rei, surt Justin, Justin d'esquerra, movent per jugar el Parra, Parra, l'aguanta, per mi a falta, penetra.
2: Molt de Sule.
0: I falta sobre Parra. És la quarta de Sule.
2: Però la primera.
0: Com pot ser que guanya línia a fons i a l'ajuda, però tu i així de vol dir?
4: Sí, jo no sé, jo crec que estaven ben plantats, els dos braços sí, no, a dalt, no sé, els dos braços a dalt.
5: Hem de reconèixer que l'arbitratge dels tres partits jo crec que força bo i res a dir, però que aquesta falta, des del nostre punt de vista o de la nostra visió, no semblava, perquè el que tu deies, Fabià, no, el Sule havia arribat bé i amb els dos braços a dalt.
4: No, i podem mirar, no, la diferència de faltes, no?
5: Sí, sí, correcte.
0: Falla ara mateix el tir lliure. Joel Parrigas.
4: Sabíem que això podia passar,
0: sí, sí, sí, sí.
4: No? Que ells pujarien el to i que els àrbits una mica han de donar resposta. Seria al final, tots són protagonistes d'això, també els àrbits. A veure com
5: ho porten, no?
4: Clar, com ho porten.
5: Com reaccionen davant d'aquesta situació.
0: A falta 5-11 per acabar el partit. 84-6 a Joventut, Barça 76.
6: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: I ara t'és mort de Dani Miret. Un temps per reflexionar, Guerra, com veus el partit?
3: Doncs el veig molt bé, la veritat, perquè la penya està sent capaç de resistir les embestides al Barça, aquests pics ofensius al Barça, i sobretot perquè tenint a l'Apro aquest nivell, és que jo no sé vosaltres, però jo estic molt tranquil, em dóna tranquil·litat veure aquest equip, i sobretot el veig amb moltes ganes, amb moltes ganes de voler portar el primer trofeu aquí a l'Olímpic. D'augment l'Abro 25 punts, i el Barça, en canvi, tirant d'orgull amb rampells a Joel Parra, però més enllà d'això tinc la sensació que no acaba de trobar el jugador a qui passar-li la bola en els moments calents. No acaben de tenir clar encara qui ha de ser el líder per les Ballesteros de Martin, però en definitiva encara crec que no està massa clar aquest rol.
0: Doncs Martin, que demà no podrà anar a Can Bertran a esmorzar perquè la penya serà campiona. Can Bertran, més de 100 anys, elaborant cada dia el seu obrador, croissants, ensaïmades, tornem-hi, la millor pa de Badalona, tot això. Ho podreu gaudir al bar amb un supercafé, infusions, uns naturals, la teva beguda preferida, no us equivoqueu. Can Bertran, carrer Canonja, cantonat de carrer de Calma, Can Bertran.
7: Tot ho fem amb el millor producte.
8: A la cantonada del carrer d'en Cuet amb el carrer del Carme.
0: Ivan Corrales, com es juguen aquests últims 5 minuts?
2: Com a mínim, igual que ho estem fent fins ara, no? Encara queda molt. Igual que quan nosaltres anem darrere a les nostres retransmissions, sempre ho diem, que el bàsquet és un esport que fins que no posi 0-0-0 poden passar moltes coses, i nosaltres, doncs, amb aquesta intensitat i sobretot amb aquesta concentració.
4: Els dos a pista, que deies tu, eh?
2: Sí, correcte.
4: L'Apro com el Riqui.
2: Com el Riqui, però ara aquesta combinació.
0: La penya amb bonus, el Barça amb només una falta en 5 minuts, eh?
4: Clar, és el que deia.
2: I Fabián i el Barça rotant els altres dos jugadors a pista, que no són ni el Joel, ni el Justin Robinson, ni el Kevin Pander. Ah. Cadascú té el seu pla de partit.
0: 8 segons, aquí Martin, que està flipant amb la provítola.
2: I tu també, no? Encara que tu has dit molt, encara flipes,
0: no? 28 punts, un nou triple, Subaru!
9: Nova gamma Subaru Eco Híbrid autorrecargable.
7: Subaru.
0: 87-77, porta 28 punts l'Apro, amb 8 de 10 en triples. Falta de Reyes, igualment eren tirs, contundent.
2: Sí, sí, però l'enviem a la línia. En aquest partit no s'ha percentatge, però ha fallat dos tirs lliures segurs, consecutius. Doncs mira, abans que no té una cistella fàcil, doncs va a la línia, està. Aquesta, una cosa que passa, que sí que és la quarta falta del
0: sí,
2: Reyes.
0: Ha fallat els dos que ha llançat. Llançament. I falla el tercer. Molt bé, Ivan. Molt bé. És que, per exemple, ara, jo miro la banqueta de Barça i dius, Minaya, no és la revolució. Núñez, tampoc. Gibson, tampoc. Bacherowski, tampoc. Qui és el revulsiu?
2: Fabián, perdona. Coses d'entrenadors. Veies, vull avisar-te, el Dani i l'Aleix parlant amb la quarta falta de l'Aleix, què ha fet, no? Llavors torna a la nit, no?, per per veure si clar, que li demanem al Dani que ara en aquests 4 minuts, encara que el seu partit, que és el difícil, no ha estat molt bo, però ara s'ha de ficar com si fos, com si fos el que és, el moment clau del partit, com si estigués jugant el millor partit de la vida. Que de vegades per un jugador, també ho dic jo amb el meu moment de l'experiència, doncs és difícil, no? Perquè el cap va d'una manera, tu saps que has d'ajudar, però que encara estàs pensant, ostres, han passat 35 minuts, avui no hem sortit del partit, però clar, ara aquests 4 minuts i mig són importantíssims, i el Yannick ha de donar aquesta passa endavant que estàvem aquí els 3 davant abans, no?
0: 87-78, 8-7-7-8, la penya guanya de nou, queden 4 minuts 27 segons, i per tant aquí a tocar d'un títol, a tocar d'un títol important, a veure si aconsegueix aixecar aquest títol 19 anys després, que seria molt. Guerra, la gent aquí està mentalitzadíssima del títol, eh?
3: Sí, sí, cada vegada més a prop, i només falta que posin el Sweet Caroline perquè està completament entregada a la graderia de l'Olímpic, embogit, i jo crec que cada vegada més a prop ja es palpa, veiem l'alcalde també, saltant fins i tot. Per tant, no és broma, això no encara, però sí que queden 4 minuts i mig amb la penya guanyant de nou, una miqueta més a prop.
10: Gràfiques Venus creix en Badalona. 50 anys donant el millor servei d'impressió.
11: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: Guerra, tu la teva trajectòria com a jugador, vas fer algun cop un l'APRO, que és un 8 de 10 en triples?
3: No, jo em vaig quedar amb 7 de 9, però avui no vaig arribar.
0: Doncs ets en la... no és en la provítola.
3: Ja ho saps.
0: Sí, sí. Per cert, com a Mario Fernández, que ha estat director esportiu de Barça, no seu darrere de Xevi Pujol, com era habitual amb Navarro, està a la llotja. Està a la llotja amb Navarro. Sorprèn.
2: Xavi, al Barça només una falta en aquest...
0: Sí. I, no pressiona, i no pressiona.
2: Mira, ara està una mica Justin Robinson, però sobretot per tirar de partit, si vols aturar una mica el partit o portar el nostre equip al tir lliure, doncs hi està costant. Molt bé, Xule.
0: Manoel Jarro, ofensiu. És que és increïble el Barça com està ara fora del partit. Guanya doncs a la penya, que té el partit, jo crec que dominadíssim.
4: No, hi ha un tema que ha dit el Guerra, no? Que deia, hòstia, no veig el Barça, quin és el jugador que... Nosaltres crec que tenim els rols molt definits, no? I aquest pot ser un punt diferencial, no? Cada 3 minuts, 45.
2: Correcte.
0: Falta donar dos tirs lliures, ara.
2: La quarta de la prova.
0: Queda molt, però aquí regales dos tirs lliures. Tu has de fer la falta, Panther, si se'n va cap a dins o va a llançar la triple, però...
4: Però podríem haver sortit aquest trap, no? Des del costat de dos, cada vegada se'n fa, i ja rotarem, no?
0: Perquè, allò que tiri un altre, no?
4: Clar, que tiri un altre.
0: Panther anotant, la penya guanya de 10, 89-79, 3-45.
2: I avui molt bé el tema de part del Ricky i el Lapro, que parlarem moltes vegades, i tot com això. Xule, Ndiaye i Reyes han fet una feina grandíssima per l'equip.
0: Com està patint la Bet i el Roger. A Cals Moreno, amb la Raquel aquí patint encara més, amb aquesta penya de Ricky Rubio de la Provítola. És que me l'imagino la Raquel sobre el sofà i els seus fills dient-li baixa. 8-9-8-0, falta de Justin Robinson, l'ex del París. I aquí ara l'Apro Ricky aquesta situació l'ha gestionat molt bé.
4: Sí. Bueno, i el públic ha reaccionat a aquesta segona falta, no? Quedant 3 minuts i poc del Barça.
0: Atenció, Ariu per crac. Massa fort, no? Panther, està sol Martín. Molt en contra que està sol Martín. No el veu. Joel Parra, doblant per Nebo.
4: No és mala falta. Estem parlant d'un jugador que té un 60% de percentatge de tir lliure.
2: I no permets una cistella fàcil que potser també animi a l'equip rival. No? Ves al tir lliure, si la fiques, no. Les sensacions d'encaixar aquests punts són molt diferents.
4: Són
0: sensacions enganyoses. Guerra, no facis trampes, Quants minuts creus que ha jugat l'Apro? Ivan, digues tu.
2: Jo diré que 22.
0: 22, de 37, 22. Tu, Fabián?
4: Ni idea, nen.
0: Guerra, quants minuts diries que ha jugat de 37 l'Apro?
3: Jo dic 23.
0: 23, ha jugat 20 només. 28 punts en 20 minuts i Ricky 23. O sigui que realment la gestió dels minuts...
2: Erra, t'he guanyat per aproximació, no has dit?
0: 8-9-8-1. 8-9-8-1. Li fan el dos control. Evidentment...
4: Molt bé.
0: Quina assistència. Quina assistència de l'Apro. Quina assistència. Cinquena assistència de l'Apro. Està amb 24 de valoració. Panthers juga sol, Panthers juga sol. Panthers juga sol, perd la pilota. Panthers juga sol, perd la pilota. Veig el Barça fora del partit.
4: Sí, totalment. Aquesta és la sensació que dona, no? Una mica de cadascú fa la seva guerra.
0: Ara Ricky està cansat i un temps mort potser aniria bé. Robinson buscant a Martin. Martin se la juga a 3, però és que està jugant a res ara. Està jugant a res. Jo demanaria un temps mort per descans, eh? 2.40, la penya guanyant de 10.
2: Sobretot ara el que volem és continuar amb el nostre ritme de partit, no aturar-nos, perquè a vegades, segur que el Fabio Massó també ho ha vist moltes vegades, vols que el partit com passi ràpid, però el bàsquet no passa tan, tan ràpid. Ja s'ha continuat tirant, però sí que hem d'intentar doncs, evitar aquestes situacions de precipitació, potser les últimes dues del Riqui, una mica també per cansar-se, no? però trobar l'equilibri, no? Que també ha dit el Fabián de molts aspectes del joc, doncs aquest seria un altre.
0: Falla Robinson i pilota que li toca a la cama a Xeram, però va ser desesperada llançant triples forçats, puntejats.
4: Mira, hi fica l'Endiaye, hem perdut dos rebots i la resposta del Dani rapidíssima, eh? Endiaye a pista.
2: Intensitat defensiva i...
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Igualar una mica, no?, el Sule amb el Nebo i l'Endiaye amb el Joel.
4: Exactament, i ara l'Àlex, que segurament sortirà també pel Janí.
2: Correcte. Perquè en aquest partit l'Àlex avui ens ha donat més que el Janí,
4: sí,
2: no?
4: Sí, clar.
2: Amb tot el carinyo i el respecte. I l'ha mantingut amb aquestes quatre faltes, una rotació curta, i ara ja amb el que queda a pista i comentant-li al Janí, has d'estar preparat perquè el teu company té quatre.
4: Clar.
0: Falla Brizuela, rebota el mateix Brizuela. No hi ha d'haver faltes, no hi ha d'haver faltes. Ui, punt de robar, Joel Parra se la juga a 3. Triple. Triple de Parra, 91-84, porta 24 punts. Revisaran si és de 3 o de 2.
2: Sí, l'estava demanant el Dani, l'àrbitre li ha dit a la taula que ho miri, però no sé exactament.
0: Dos faltes porta el Barça. Ricky, que està demanant els contactes, eh? Ricky, jo crec que l'Apro trigarà 30 segons a tornar a pista, màxim.
2: Ha estat a 2, Xavi, el... no? Ha estat a 2,
0: l'han donat a 3.
2: A 3 de final.
0: Ara revisaran, i l'Apro i 30 segons, i no. 3 segons.
4: 6 segons de possessió, eh?
0: Vull, Elis,
4: traiem de fons, 6 segons.
0: Vull, Elis, no sé si ho entén o no, però vull, aquí l'Apro és número 1. Què estan mirant, aquí? Si hi ha lentilles? Per cert, guerra, Àlex Reyes, que quan s'ha anat a la banqueta ha fet aixecar tothom a públic, es pensava que el nou Congost era el camp més calent de l'ACB, ja sap que no.
3: No, no, està flipant, també Àlex Reyes, arribar i moldre aquí, 11 punts, i sempre molt ficat en el partit i amb l'afició, també.
0: Sí, segons l'Apro, sentència. Sentència a l'Apro Vítola, 91. I ara 94, roba la pilota Reyes, triple de l'Apro, triple Subaru!
12: Visita'ns a Subaru Badalona o a drivin.com. Subaru.
0: 94-84, la penya que guanyarà la Supercopa ACB. I visca la penya, visca Badalona. L'Apro ara llançaria molt bèstia. Suleiman Oix, bàsquet. Guanya la penya de 12. Guanya la penya de 12. Increïble. I el canvi ara de l'Apro Vítola perquè tothom l'ovacioni. I ara el canvi de l'Apro Vítola perquè tothom l'ovacioni. Llançament de Robinson no hi va, rebotes de Sulemanovic. I aquí ja estem cantant el títol.
4: Ho tenim, ho tenim.
0: 96-94, 50 segons, la penya guanyarà la Supercopa ACB. 19 anys després, 19 anys després, el títol que celebra ja la banqueta. La Apro Vítola, 31 punts.
3: Vamos!
0: I un altre triple. Triple Subaru!
13: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
12: Subaru.
0: Falla Brizuela, fa el llançament. I l'altre que posa calma, Satrajla. Finta per Sulemanovic, bàsquet. Al final acabarem abusant del Barça, eh? 99-84. Anota el triple. Déu-n'hi-do aquest títol, eh? Déu-n'hi-do aquest títol. El Joventut, 19 anys després, torna a guanyar el títol. Guanya la Supercopa CB en un palau olímpic entregadíssim a la penya i a la Provítola, que serà l'MVP d'aquest torneig. 12 segons, 8 dècimes, la penya guanya 14. S'abraça Ricky, s'abraça l'Apro, i aquí hi haurà la substitució. Veiem el públic totalment entregat. Guerra, espectacular l'ambient ara, eh?
3: La pell de gallina, Xavi, Fabián i Ivan, a més pels que som de la penya, això té un regust especial, ja ho sabeu. 19 anys hem hagut d'esperar per un nou títol espectacular. Badalona torna a ser campiona!
2: Vamos! Acaba el partit, la penya acaba de guanyar la Supercopa ACB, el títol de la Joventut. I 19 anys després, la penya que guanya el títol, tothom que salta a la pista, abraçades,
0: i evidentment aquí continuarem a Televisió de Badalona, perquè això val molt la pena, no us ho perdeu. Seguim a Televisió de Badalona amb els protagonistes, la penya campiona de la Supercopa, guanyant el Barça en un palau olímpic ple a vessar. Fins ara!

0: La Supercopa es juga a Badalona.
1: Forn Bertran, a la cantonada del carrer d'en Coet amb el carrer del Carme.
2: Tot ho fem amb el millor producte. Farina ecològica de proximitat, mantega francesa en denominació d'origen, fruita seca de Tarragona i Mallorca, xocolata amb cacau d'origen. I al nostre bar, que és al costat del forn, podràs provar el que fem a l'obrador amb tota la varietat de cafès, xocolates, sucs naturals i infusions.
1: Forn Bertran, pa i brioixeria des de 1922.
3: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
4: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
5: Badalona 94.4.
6: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
1: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
0: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
1: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
2: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
1: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
2: Més clar, més ràpid, més Badalona.
1: bdncom.cat.
2: Badalona passa aquí.
3: Viu amb Ràdio Ciutat i Televisió Badalona a l'esdeveniment que dona inici a la temporada de bàsquet. La Supercopa es juga a Badalona.
4: En directe i des del Palau Olímpic.

0: Supercopa, ho dèiem, podíem contra el Barça i el títol és aquí, es trenca la maledicció, un anfitrió ha guanyat la Supercopa.
1: I la penya que ha guanyat el Barça, a més amb tots els ingredients, veiem com està el Palau Olímpic, 12.049 aficionats avui omplint aquí les graderies per veure un dia històric. Per què? És un títol, però és que feia 19 anys que no es guanyava un títol i feia a casa amb l'exhibició que ha fet Nicolás Laprovittola, que ha estat increïble, Montse.
0: Sí, a més, explicàveu què és el que havia de fer la penya, què és el que havien de conjuntar, de si mantindrien aquest ritme, si mantindrien la intensitat, si la mantindrien durant la segona part, si mantindrien l'encert també, i s'ha mantingut durant tot el partit, Fabián.
1: Veiem els jugadors de la joventut a mitja de la pista amb les samarretes de campions, les imatges de els jugadors de la penya, evidentment celebrant amb el públic. Hi ha una connexió especial. La penya hi confiava, perquè jo hi seré. Veiem aquí les samarretes ja fetes. Tu, normalment, aquestes coses, Montse, si no hi creus, no les fas. Per tant, si estaven preparades és que la gent hi creia i que podia passar. Fixa la imatge de l'Olímpic, esperem veure també un plano general, perquè són 12.000 persones, sí, és veritat que hi ha aficionats del Barça, i aquí un badaloní com Isaac Nogués, que torna a casa i guanya el títol, no?
0: Sí, sí, sí, a més, l'afició que no ha deixat d'animar, que ha estat un mes, com bé deien tots els jugadors de la penya, en directe estem, haurem de compartir micròfon amb el Fabián,
1: sí, Sari.
0: Això, l'afició no ha fallat, tothom esperava que estiguessin com havien d'estar i, per tant, crec que és de mereixer, no?, el títol amb aquesta afició.
2: Sí, ho dèiem al principi, no?, que era un goig, no?, veure l'Olímpic així, no?, i esperem veure'l així tot l'any, perquè jo crec que aquest equip s'ho mereix, no?, i aquest staff també. Abans parlàvem d'això, no?, de ser capaços de mantenir el pla de partit durant 40 minuts amb un equip que t'exigeix físicament tant, no?, pues hem sigut capaços de fer-ho, no? Per tant, jo només una cosa a dir, no? No acostumem a donar això per suposat. Venim de ser tercers de la Lliga, venim de classificar-nos per una final de la Supercopa i l'hem guanyada. Bueno, mèrit i orgull per aquest equip.
0: Fabián, quan deies de mantenir el pla de partit, el pla de partit ha de ser aquest? Dani Miret ha de seguir així? Ha de treballar-ho així aquesta temporada?
2: Sí, jo crec que hem seguit, no, el que dèiem, no? Hem sigut al pla de partit, hem controlat les tres claus que dèiem, no? Una, el control del rebot, veritat, el control de les pèrdues de pilota i després el control del ritme. Hem sigut capaços de córrer, però també de jugar parats quan tocava, no? Perfecte.
0: Fabián, escoltem Albert Guerra, que està pendent de protagonistes. Em sembla que està amb Yannick Crac. Albert Guerra, endavant.
3: Doncs estem amb Yannick Crac aquí, ya lo podemos decir, Yannick, eres campeón, ¿cómo te sientes?
4: Muy, muy contento, es el primer título de mi carrera, enfrente de nuestra afición, es un sueño.
3: Si ayer me decías que se notaba el ambiente, la afición, hoy encima contra el Barça, ha sido de piel de gallina, ¿eh? 12.000 personas, parecía que estábamos de verdad jugando como locales, aunque sea de ACB.
4: Y lo mismo, tenemos el mejor afición del mundo y se nota mucho, mucho en partidos así y muy contento para ganar, muy, muy contento.
3: Y Anik, por último, qué fácil es jugar con Ricky, pero más fácil aún con Ricky y con Lapro, ¿eh? ¡Qué fichaje!
4: Solo tienes que defender, que escuchar y jugar duro, ya está. Y ellos hacen el resto.
3: Y Yannick, hoy se celebra, ¿no? Supongo.
4: Sí, claro que sí.
3: Gracias, Yannick. Las palabras a Yannick Crac, un supercampeón, ahora sí que pueden decir. Quan s'està fent l'entrega de premis, ara està sortint el Barça, que és el sotscampió. Per què? Perquè ha guanyat la penya.
0: Més a prop d'aquesta cerimònia d'entrega, per tant, pots anar-nos explicant tu què és el que va passant i què és el que està recollint.
3: Perfecte, doncs ara, companys, està la penya preparada, tenen unes samarretes especials, lògicament de supercampions que diu jo hi seré, amb tots els noms dels jugadors darrere l'esquena. Ara estan fent pinya jugadors com Chiram, emocionats. Montse, Xavi, Fabián, Chiram, que fa un mes que és jugador a la penya, està plorant, completament entregat. Crec que és un grup molt especial. En Diay, l'últim en arribar, també està amb llàgrimes als ulls. Ante Tomic, que està lesionat, el veiem amb pantalons curts, també celebrant aquest títol. Quan escoltem també els càntics a l'Olímpic, d'MVP cap a Nicola Provitola, l'MVP d'aquesta Supercopa. Quina forma de tornar, eh? 7 anys després, amb aquest recital. Ara ho celebra. I sortiran també les autoritats aquí al centre de la pista a fer l'entrega. Ara són esmentats els jugadors de la Sisa Joventut, tota la plantilla, amb Isaac Nogués al capdavant, també Lude Hackenson fent aquesta tradicional ruta cap al centre de la pista, vorejant tota la pista. També el Dimoni és que juga a l'Olímpic, i tot i que sigui pista neutral, ho deia Yannick Crac, hem notat les 12.000 persones com si fos un partit d'ACB. Veiem també l'alcalde Che García Albiol, el president de l'ACB, el Berni Álvarez també, totes les institucions recollint ja el títol, pujant a la tarima amb aquest mini trofeu de la Copa. Mira, Nicola Pro com riu amb l'alcalde, amb Che García Albiol, li pica la galta dient: m'has portat el primer títol de la penya a la ciutat, moltes gràcies. També la Pro saluda a la família, a la seva dona i a la seva filla, aquí presents amb nosaltres. Van pujant un a un els jugadors, un altre cop als càntics de visca la penya, visca Badalona. Són brutals, tota la parròquia en peus, també afició del Barça que s'ha quedat per veure aquest títol. Després de 40 anys la penya guanya Supercopa, i des del 2008, com dèiem, que hi ha temporada 2008-2009 amb la Copa del Rei, la ULEP contra Casballo Girona, queda molt lluny. I si ganamos que estan fent ara el càntic, també el símil, una cançó molt utilitzada per part d'Unicaja, de l'afició de Màlaga. Ara es preparen ja tots els jugadors, també l'Adrià Delgado, que pica Dani Miret, Dani Miret radiant. Jordi Martí també, el Joan Fuster, el preparador físic, que la temporada passada estava a l'equip femení, el coneix a sobres, el Fabián, han fet el canvi al masculí, i també Pau Ribas. Què deu pensar, companys, Pau Ribas? Digo, em retiro. I guanyen un títol aquesta colla. Ara ja estan tots a la de la tàrima. Arribarà el moment. S'aixeca el trofeu. Veurem qui l'aixeca. Antonio Martín porta el trofeu. Baixaran els capitans. Ricky Ante. Magnífic gest. Ante Tomic, que guanyarà el seu primer trofeu amb la penya. També Ricky Rubio, es mira Enric i Ante, somriuen, el balancegen. Una, dues, tres, el cel d'Olímpic. La penya és supercampiona de l'ACB. Ara ja es pot dir ben alt, la penya és supercampiona. Sona el We Are The Champions, aquesta cançó tan mítica, aquí a l'Olímpic. I ara baixen ja els jugadors. S'asseuen a terra, faran la tradicional foto d'equip. També el Dimoni. I aquí tenim l'equip de companys. Quina foto tan bonica. I nosaltres que també ara estem veient com tota l'afició es posa en peus. Moltes llàgrimes, eh? Molta emoció també a l'Aitor. Verdi negre fins la medula, emocionat. Com no podia... Aitor, com et sents? Escolta, tota la vida lluitant per això, eh?
5: Un gran moment, a disfrutar.
3: Doncs vinga, tenim ja l'alcalde Che García Albiol amb nosaltres. aquí preparat. Pell de gallina, ell no per gamma americana. Doncs ja està en directe l'alcalde. Alcalde, com et sents ara mateix?
5: Bueno, espectacular, estic com si estigués surant. La veritat és que molt content, ha sigut una final espectacular. La penya i el Barça també han jugat molt bé, ha sigut de molt de nivell, el pavelló estava a rebentar i a sobre hem guanyat, no? I després em sembla que eren de 18 anys sense guanyar un torneig. Però molt content d'haver posat per la Supercopa i que l'hem guanyat. O sigui, poques coses es poden dir més.
3: Escolta, tenint un jugador com l'Abro, la vida és més fàcil, eh?
5: La veritat és que sí, amb dos partits ha fet 52 o 53 punts i és espectacular, es mereixia l'MVP i molt content també d'haver-li engegat jo doncs, aquest reconeixement.
3: Què li has dit quan li has donat? Perquè li has fet un copet de la galtona, li has dit que bueno que viniste, què li has dit?
5: No, li dic muchas felicidades y muchas gracias por lo que has hecho. I ella estava molt emocionat, estava content també.
3: I a por la copa, espero també, no? Li has dit?
5: Ara, bueno, no li he dit perquè jo crec que ha desbordat i ara pues, mirarem probablement demà de fer algun tipus de reconeixement a l'Ajuntament, que ho estem intentant muntar i bueno, en les properes hores tindrem notícies.
3: Abans però celebrar l'alcalde aquesta nit, eh? Una miqueta.
5: Ho celebrarem i ells, els jugadors també ho celebraran i l'important és que l'afició de Badalona doncs ho celebri, estem molt contents i repeteixo, aconseguir-ho després de, em sembla que són 18 anys d'un torneig a nivell nacional, doncs jo crec que podem estar molt satisfets.
3: Moltes gràcies, alcalde, ja estarem celebrant-ho i demà també.
5: Gràcies, a reveure.
3: Les paraules a l'alcalde, que sempre que ens trobem després d'un partit a la penya, jo no sé com s'ho fa, que sempre són bones notícies. Estepona amb l'ascens i avui amb la Supercopa, brutal.
0: Exacte, l'alcalde content, tothom contentíssim. L'alcalde que diu que demà hi haurà reconeixement, no sabem encara ni l'hora ni què es farà, però nosaltres hi serem. El que volem escoltar és ara els aficionats de la penya, que deuen estar contents. Companys, tenim a Ferran Vinaixa preparat a la graderia. Ferran, endavant.
3: Me oyes por aquí mejor, ¿no? A menos es pillar. Hemos sacado.
6: Molta màgia, feia molts anys, 18 anys, que la penya no guanyava un títol i tenim aquí

0: Manera de començar, no?
1: Bueno, Enric torna als títols. Enric torna als títols. Així és. Eh? Sí o no, Lluc?
2: Sí. Què t'ha semblat?
3: El Ricky ha repartit molt bé el joc i la prova ha sabut aprofitar a la perfecció amb els seus triples.
1: Ha sigut brutal.
2: Sí, has passat nervis per això?
3: Sí, molts nervis. El tercer quart, sobretot, que han remuntat una mica i, bueno...
0: Suposo que guanyar un títol és maco, fer-ho contra el Barça sent la penya encara més.
1: Bueno, clar, sempre és un plus, no? Evidentment, guanyar un títol sempre és espectacular, però si sobre guanyes el Barça, que sempre és qui s'emporta els jugadors importants que treus tu, pues, home, encara té molt més mèrit. Impressionant, i una gran feina del Dani, brutal. Estic molt content també per ell i per tot l'estaf.
0: Doncs ara a gaudir-ho, Vidal.
1: Oh, i tant, ara anirem a gaudir-ho, eh? Que sí?
2: Que vagi molt bé, ara explicar-ho el cul, això, eh?
3: Sí, gràcies.
0: Ja veieu, molta alegria ara celebrar-ho, a veure on podem anar avui a celebrar-ho, però en tot cas a Televisió de Badalona seguirem explicant-vos què passa a partir d'ara amb aquest gran títol de la penya.
4: Vamos. Gràcies, Ferran. Efectivament, aquí segueixen els crits, ja seguim escoltant, Xavi, perquè els jugadors són a pista, crec que trigaran a marxar i crec que trigarà l'afició també a marxar.
5: Sí, a més, aquí a Televisió de Badalona tindrem en directe l'entrenador de la penya, també Àlex Reyes. Per tant, no us n'aneu perquè aquí tenim molt per explicar encara. I a més, una miqueta el que deia el Fabián, no? Fa 19 anys que no es guanya un títol. No esperem ara que guanyem la Copa del Rei, que pot ser. No esperem ara que es guanyi la FIBA Champions League, que pot ser. Però s'ha d'anar pas a pas, no? També assegurejar-ho, Fabián.
6: Clar, sent conscient del que som, no? No perdre mai... pues això, no? El sentit comú, saber on podem arribar, no? Ser ambiciosos, que jo crec que és compatible, però també el que tu deies, no? Valorar el que estem fent amb aquest equip, no? I el que s'està donant, no? No, ho dèiem, no? La gent no marxarà i aquí ens tindran que fer fora a patades.
5: És que Isaac Nogués acaba de pujar a la graderia i està enmig de tot. Aquí tenim les imatges. Si vols veure-ho tot, has de seguir Badalona Comunicació. Veiem aquí el badaloní que s'ha convertit en un ídol. Clar, aquest tio es va formar aquí. I vèiem en el reportatge que fèiem aquí a Televisió de Badalona, Montse, que els seus amics són aquí, que són a la graderia. Per tant, veiem aquí, visca la penya, visca Badalona. Fabián, tu no ets de Badalona, però com si ho fossis ja, perquè estàs entenent el que suposa, no, això? Més que bàsquet. I ara pugen tots els jugadors també cap a... per estar amb el públic. És diferent, no?
6: Sí, és diferent, és que ho estem visquent, no? Jo tinc la pell de gallina, no? I això no és... Això no ho forces, no? I, bueno, l'Isaac és el que tu deies, que l'Isaac està allà, és que són els seus amics. Mira el Dani sí, també, no?
5: Sí, sí. El Dani aixecant el títol, recordem que va ser campió del món U19, però això no té res a veure, perquè això és una miqueta el fruit també d'un entrenador format a planter, perquè moltes vegades parlem, Fabián, dels jugadors que ha tret a la cantera de la penya, que en són molts, però també molts entrenadors. I vèiem ahir l'exemple al Madrid, Pedro Martínez, Salva Camps, David Gimeno, Paco Redondo, sent campions de la Superliga, de la Supercopa Euroliga, no?
6: Està clar, és que no només formem jugadors, no? Formem també entrenadors. I l'emoció del Dani, el que dèiem, no? Això no es pot amagar, no? Ell forma part d'aquest club i l'aposta del club per ell també s'ha de revalorar.
5: Quines imatges tan maques, quines imatges, perquè no només hi ha el Dani, també hi ha el títol, també hi ha la Copa, i amb les nostres càmeres de Televisió Badalona enmig d'aquesta rua, podríem dir, amb el Simon Birgander, amb el trau que s'ha fet a la Sella, i veiem a Soler Manovich, que és com si fos de Badalona tota la vida, de fet, és com si va néixer
6: sí,
5: a Lloreda.
6: Bonic gest, no?, també de l'equip, de pujar, d'estar amb la gent.
5: Mira, Dani, mira't aquí repartint... Espectacular, molt bona la realització amb la nostra companya Guillem Martín,
6: maco,
5: que ens està
6: maco,
5: portant i acostant tot el que fa falta des de casa també, que això és molt difícil.
4: I perquè no hem pogut ensenyar com aixecaven la copa, expliquem-ho, perquè no tenim els drets, perquè DAZN seguia ensenyant el trofeu, però ara aquestes imatges no tenen preu, que Televisió de Badalona sigui aquí, davant de Ricky Rubio, veiem a Ricky i veiem a tots els jugadors com estan celebrant amb l'afició aquest títol tan important. Era molt important dels anys que venim per recuperar aquesta confiança i per ara tirar endavant, Fabián.
6: I bueno, hem de recordar també, no?, perquè jo crec que és la justícia de l'Ante Tomic, no? Això ho hem fet sense l'Ante Tomic, amb el que significa per l'equip, inclús pel club, no? O sigui que, bueno, encara anirem a millor.
4: escoltem,

0: escoltem el Riqui Abusson.
1: Bueno, resulta que diuen Riqui, Riqui Abusson, dius, home, això, amb els joves dius, home, no siguis un Abusson, però en aquest nivell estem parlant d'una cosa molt diferent. És un jugador diferencial, eh?
2: Sí, estan gaudint, eh? Ell, el Lapro, estan gaudint jugar junts. O sigui, jo crec que és un espectacle per tothom.
1: De seguida parlarem amb protagonistes, de seguida tindrem, evidentment, l'allargarem a que faci falta, perquè aquí veiem els jugadors que són...
3: Javi, me oyes?
1: Formen part ja de l'afició.
3: Javi.
0: Sí, sí, sí, a més, no tenen intenció de marxar, pel que veig. Vull dir que ells segueixen aquí celebrant. Tenim l'Albert Guerra que està intentant.
3: Em sentiu, companys? Riqui, com et sents, tio? Tornar a casa i victòria.
4: Increïble.
3: És molt complicat. Simon, al final, sí, sí. Sí. A celebrarlo en el golf, lo de hoy. A celebrarlo con un golf.
1: Veiem els jugadors ara que baixen de la graderia per anar a la pista i ja s'han fet la foto dels campions i evidentment aquí la festa s'allargarà. Haurem de parlar amb el Pepe Reis per allà si obre l'espai Titus, perquè això, aquesta festa no pot quedar aquí. Veiem ara els jugadors que són al mig de la pista. Ndiaye Sulemanovic, Dani Miret és la solució. Escolta'm, té la solució. La solució és gent de la casa i gent bona. Seria el còctel, no, Fabián?
2: Sí, no, és a l'ADN, no, de penya, apostar per la gent de casa, tant de jugadors com també de l'estaf, no? I aquesta és una bona prova de que això funciona.
1: Evidentment, com a entrenador no es pot estar més feliç, no? Que és impossible, no, ser més feliç.
2: Bueno, ja se'l veu, no? Mira les imatges, no? Són increïbles. I amb la gent, no? A la gent de casa.
1: Nosaltres des d'aquí sempre hem criticat... Escolteu, escolteu. Supercopa a casa amb la teva afició i amb molts d'aquests aficionats que són amics seus, doncs no tens pressa. Si fa falta et pares amb qui sigui, perquè és una cosa que és la culminació, podríem dir, del que s'ha estat buscant en aquests últims temps. És cert que a la Supercopa, jugant a casa... I el delegat, l'Adrià Delgado, que evidentment també ha vingut aquí per celebrar-ho. Bueno, una miqueta d'això, no?, el dia a dia.
0: Quina emoció la vivim nosaltres aquí també, perquè Radio Ciutat de Badalona, Televisió de Badalona, som sempre al costat d'ells també, perquè nosaltres volem explicar-ho, perquè nosaltres volem ensenyar-ho, perquè nosaltres també ens emociona el viure aquesta situació. Veure Dani Miret així, un home de la casa, no? Algú que ho sent d'aquesta manera, Fabián, vull dir, tu com a entrenador, això, has de saber què significa això.
2: Sí, és increïble, no? És molt difícil, no?, repetir una cosa així. I jo crec que, bueno, pues això, el Dani ho està gaudint i està gaudint amb el que dèiem, no?, amb la seva gent, no?, que és la gent d'aquí, de casa, de la penya. A mi em fa una il·lusió especial també per l'Isaac, no?, perquè, bueno, vaig estar als Estats Units, hem de pensar que fa 2 anys i mig ell era a Huesca, al Led Plata, viatjant en un monovolumen, i que, bueno, visqui això, s'ho mereix.
1: No, Miret, no, també aquí.
0: Dani Miret, nosaltres intentarem tenir-lo aquí al set, per això intentarem que l'Albert Guerra, a veure si pot parlar amb altres dels jugadors, perquè així podem tenir nosaltres l'entrenador aquí al set. L'afició no marxa, seguim sentint-los com criden.
3: Vamos, vamos.
1: Doncs veiem que Dani Miret acaba la ruta.
3: Anem
1: i evidentment aquí amb la seva filla i amb el seu fill, seguint la ruta. Aquí no es vol moure ningú, demà la gent treballa, però evidentment ens interessa molt. Ens anirem directament aquí a plató, perquè tenim... I li agraïm moltíssim que hagi vingut fins a la nostra posició un dels campions. No li prendrem molt de lloc, molt de temps, perquè evidentment se'n vol anar amb els seus companys per celebrar-ho. Estem parlant d'un jugador que és Àlex Reyes. Àlex, benvingut a la penya.
4: Bueno, muchas gracias. Qué manera de empezar, ¿no? Muy bien, muy bien, muy contento, muy contento.
1: Portes encara no 15 dies de competició de pretemporada i tens un títol. ¿Qué tal l'afició?
4: Bueno, la afición, el pabellón ha sido espectacular. Estos dos días el ambiente ha sido magnífico. Bueno, personalmente la verdad es que me voy súper contento con lo que he visto, con cómo el equipo está funcionando. Y bueno, pues primer título, si no me equivoco, en 18 años, ¿no? Así que bueno, una gran alegría por todos lados.
0: Parlàvem abans de que el Nou Congost havies viscut, ¿no? També com era el pabelló, però què és aquest Olímpic? Què és?
4: Bueno, el ambiente aquí también. Es ambientazo y bueno, para estas grandes ocasiones y seguro que para otros tantos días seguro que será fantástico. Vengo también pues de Manresa, pues un estadio más pequeñito, donde también la afición es maravillosa, y lo que me he encontrado aquí nada más llegar, pues desde luego que no es otro tema, es también fantástico ver a tantísima gente animar desde el primer momento, bueno, vibrar con nosotros, ¿no? Disfrutar del juego con los jugadores que tenemos en el equipo, así que bueno, para empezar el año no se puede pedir otra cosa.
0: Àlex, heu fet un partidàs d'inici a fi. Sabíem que era difícil mantenir-lo també durant els 40 minuts. Com estàveu? Com de mentalitzats estàveu?
4: Bueno, jugar contra Barça, jugar contra cualquier conjunto de este nivel físico de Euroliga, te exige pues lo que hemos hecho hoy, que creo que son 40 minutos muy muy buenos. Por supuesto, pues con algunos momentos complicados, pero creo que en general durante la mayoría del partido ha sido muy muy bueno el rendimiento de todos los jugadores. Bueno, pues por supuesto hay un monstruo por ahí llamado Nicolás que ha tenido una copa impresionante, y oye, eso también hemos sabido aprovecharlo. Encontrándole, por supuesto, él encontrando el acierto, y bueno, ya te digo.
1: Aquí rient amb la Bruna, amb la seva filla. Es que no es para menos, Àlex, para ponerse a reír.
4: Bueno, ¿cómo no va a ser para reírse? Después de un par de temporadas, bueno, con lesiones, ¿no? Con complicaciones para encontrar las mejores sensaciones, pues para él seguro que venir aquí, un lugar que él tiene mucho, mucho cariño, y que la primera competición, bueno, después de la Liga Catalana, la primera sea esta, y este sea el resultado para él, pues todos nos alegramos muchísimo por él, y por supuesto, pues por el equipo, por el club, y oye, este título es importante.
1: Àlex, increïble, que volen festa, que volen festa, aquí no se'n va ningú.
4: Bueno, es para quererla, la queremos todos. Una cervecita habrá que tomarse hoy, o dos.
1: O dos,
4: bueno, las que surjan. Por ahora, disfrutar de esto que tenemos aquí, con los compañeros, con la afición, y bueno, ya una vez acá, salgamos del pabellón, veremos qué se cuece, pero desde luego que es para celebrarlo.
1: Àlex, vas dir, vull anar a la penya perquè vull fer un pas més a la meva carrera. Y fue un pas más, también es eso.
4: Sí, bueno, pelear por cosas. Oye, sobre el papel, al final venir aquí pues implica también unos retos diferentes, unos retos más importantes. Y bueno, creo que el primer tono de la temporada, la primera situación que nos hemos encontrado, pues es ganar un título. En Liga Catalana creo que el segundo día ya tuvimos un muy buen rendimiento. El primero, bueno, nos costó un poco más. Pero las sensaciones durante estos últimos días están siendo muy buenas. Ya lo hablamos cuando fui para allá, que veía al equipo muy metido, veía al equipo muy concienciado de lo que tenemos que hacer para ganar. Y bueno, estos dos partidos creo que son la muestra de ello. Primer título de la temporada.
1: Doncs estem molt contents que hagi vingut. Personalment crec que és un tio espectacular. Per la gent que no ho sàpiga, és fill de Miguel Ángel Reyes, que havia jugat a Valladolid, un històric. Quan va venir jo vaig dir que l'Apro i Ricky són ídolos, però és que Reyes és el millor triplista. Bueno, avui con lo de l'Apro, ¿me permites que lo compartáis?
4: Si metes 31 puntos, al final el mejor, queda claro quién es. Bueno, yo me considero, por supuesto, un gran triplista, y la Pro también lo es. El tema, bueno, la Pro además es capaz de generarse estos tiros como otros, unos tantos que ha metido hoy, ayer. Bueno, al final todo va en beneficio del equipo, y el resultado pues es inmejorable para comenzar la liga, así que bueno, una grandísima alegría.
1: Dos últimas cosas, no he jugado Tomic, eso de entrada, y después el volem deixar anar amb l'afició, pero aquí a Badalona ya lo sabías que hay rivalidad amb el Barça, pero clar, guanyar a Badalona contra el Barça, dominant els 40 minuts, amb aquesta autoritat i amb aquest partidàs de l'Apro, de Ricky i de tot l'equip, és el somni fet realitat 19 anys després.
4: Pues perdón por la expresión, pero es la hostia. creo que la combinación para que este título se consiguiese fuese más espectacular, más atractiva para el espectador, para el club, era complicado encontrar una combinación mejor. Ya te digo, es que al final jugamos contra dos conjuntos de Euroliga.
1: Alex, mira a Nico, que es un tío tímido, teóricamente.
4: Es un tío...
1: Tímido, pero qué bueno viniste.
4: Yo en el vestuario le veo y es un tío súper amable, súper hablador. Bueno, pues obviamente tendrá su introversión un poco, ¿no? Como tenemos todos, pero es un tío súper normal. Y es una de las personas que yo cuando he llegado al club más me ha ayudado a incorporarme a la dinámica. Pues es un gran profesional. ¿Qué voy a decir yo de este tío?
1: Quan va venir aquí i va salvar la penya del descens, ell diu, vaig ser feliç, no? I quan tu ets feliç en un lloc, Àlex, les coses surten millor. Li parlem en català perquè està de Manresa i perquè ho entén, però, Àlex, quan estàs en un lloc feliç i amb confiança...
4: Bueno, y creo que en el rendimiento que está teniendo se ve reflejado. Ha llegado a un lugar donde él considera su casa, donde tiene un espacio para hacer su juego, que ya estamos viendo cuál es, con un peso en el aspecto anotador, en el aspecto de responsabilidad del equipo enorme, y está cumpliendo con creces, por supuesto. Que ha metido 30 de media en dos partidos. Bueno, es impresionante. Y por supuesto que estar en un lugar donde te sientes apreciado, donde te sientes querido, te sientes importante, pues el reflejo es este, que es ver a un jugador que ha sido imparable durante esta Copa.
0: Àlex, ens ho passarem bé aquesta temporada?
4: Seguro que sí, seguro que sí.
1: No recordo, a l'entrevista que vam fer l'altre dia vam dir, bueno, Àlex, escolta'm, que si guanyes la Supercopa, que la guanyaràs, ho celebrem, i no me'n recordo què vam dir al final.
4: No sé, un chuletón, algo, vale, tenemos que pegar.
1: Vam començar dieta, però, vale, lo accepto.
4: El lunes.
1: El lunes que viene. Doncs, Àlex, moltíssimes gràcies per venir aquí en aquest moment, precisament, que hi ha la celebració, que és un moment especial.
4: Sí, encantado. Sí. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Gracias.
1: I ens ensenya el trofeu que ensenyarem aquí a Televisió de Badalona. Un trofeu espectacular amb aquesta mini copa. Montse.
0: Gaudeix, Àlex, amb l'afició i endavant. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Doncs Àlex Reyes, que tu deies és molt bon tio, és que és molt bon tio. És que ens va atendre, vam poder escoltar una entrevista llarga que li va poder fer en Xavi a l'estudi, en què ens explicava els seus orígens, en què ens explicava la il·lusió que té amb aquest somriure. I ara sí que volem escoltar també un altre dels protagonistes, Ricky Rubio. Albert Guerra, estàs amb Ricky Rubio.
5: Per un ídol, sí. Estem amb Ricky Rubio. Fa uns mesos vam parlar amb ell, amb aquell acte a la Plana, te'n recordes, de la Fundació Ricky Rubio, i vam dir, tornem a veure Ricky Rubio jugar? Doncs no només jugar, sinó també guanyar títols. Ricky, com et sents després de tornar a guanyar títol amb la penya 18 anys després?
6: Eufòric, és algo increïble. Viure això és màgic, espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet, és un esport que té molts valors i els puguem transmetre.
5: Sobretot per un jugador de la casa com tu, és guanyar, és contra qui s'ha guanyat, però la forma en què s'ha fet, Ricky, i amb 12.000 ànimes donant-vos suport, jo tenia la pell de gallina, no vull imaginar-me tu dintre la pista com estaves.
6: Sí, estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
5: I Ricky, deixa'm l'última preguntar-te per això, la connexió amb el Nico, no? Us coneixeu molt bé, però és que a més es nota que teniu connexió entre vosaltres de pista, esteu molt còmodes. Com és jugar amb ell, com és aquesta parella de jugadors tan bons com sou?
6: Bueno, crec que ens complementem molt bé, és un gran anotador i jo el puc buscar en situacions on treu avantatge, però a vegades no necessita ni treure avantatge, no? A vegades se la busca sola i és per disfrutar quan està d'aquesta forma.
5: Gràcies, Ricky, a disfrutar-ho.
6: De res.
5: Les pales de Ricky Rubio, base del Masnou, que sí que s'ha volgut aturar. Hem intentat també amb Nicola Provítola, però ens ha dit que no, les coses com són. Diu que no volia atendre cap més entrevista, però Ricky, com sempre, donant la cara. Per tant, a la base del Masnou, com sempre, de 10 davant les càmeres.
0: Ricky Rubio, de 10, com diu l'Albert, a Nicola Provítola li perdonem, no? Si no ens pot atendre.
1: Jo crec que la Provítola el que vol fer la Provítola és anar a atendre els mitjans, però clar, és que quan vols parlar amb Nico, tenint en compte que no l'han renovat en el Barça, és impossible que no vulgui dir el que vol dir, no? Jo crec que per això s'està aguantant. No creus?
0: Sí, ja pot ser. A més, vull dir, no, jo crec que no ha marxat, no? Igualment segueix, no sé si segueix aquí, o si ha sortit Nico.
1: Sí, està aquí, segueix aquí. Segueix aquí,
0: eh?
1: Segueix amb la seva dona. Per tant, estem pendents de tenir més protagonistes. L'afició se n'ha anat, desfilant? No, aquí no es mou ningú. Ara el que estan fent és la volta a la... Doncs acaben de mullar Dani Miret amb cervesa, o sigui que si ve aquí, doncs tindrem una bona olor. Aquí se'n van ara per fer-se la foto una altra vegada, crec jo, perquè l'estaven reclamant a Dani Miret. I veiem Ricky que ha pujat a la graderia, està amb la seva família just davant, darrere les banquetes. Està Ricky amb la seva família, veiem aquí ben mullat a Dani Miret, fixa-t'hi. Amb cervesa. Tu t'havies dutxat mai amb cervesa?
0: No, jo crec que deuen ser el primer que deuen haver agafat, no? Perquè tu t'havies en cava, però no en deuen tenir a mà.
1: El que sigui, no? Doncs ara volen la foto, fixa-hi. Dani Miret és que està ordenant... Primer ha demanat que es fes la volta d'honor i ara està demanant que vagin tothom per fer-se la foto, entenc que amb cervesa. Aquí...
0: Mentre se la veuen també la resta.
1: Sí, no tenen cava. No tenen jovell camps, no, la penya. Doncs escolta, sorprèn, no?
0: Feia molt temps que no vivíem una celebració així. Tu que n'has viscut altres també, entenc que és emocionant viure aquí al pavelló i la durada que té la celebració.
1: Clar, és que aviam, si tu esperes 19 anys a guanyar un títol, què fas? El que fas és allargar-ho al màxim. Dius, home, he estat 19 anys esperant. És que el que tinc ganes és de poder celebrar-ho. Per tant, els jugadors es queden a la pista. Molts joves, evidentment, no ho han viscut. Ante Tomic, per exemple, ha guanyat moltes coses. Ricky ha guanyat moltes coses, però a partir d'aquí n'hi ha molts que tampoc no ha guanyat res.
0: Quina llàstima, Ante Tomic, eh?
1: Sí, però també és veritat una cosa, que... amb Ante Tomic la penya haurà de jugar diferent, no? Evidentment fins al novembre que no vindrà, però guanyar títols, si ho sap l'Ivan Corrales, no és tan fàcil, perquè Ivan, guanyar títols et vol dir que has de fer moltes coses bé. Primer tenies un bon jugador.
7: Sí, està clar que es necessita fer moltes coses bé i jo crec que nosaltres avui les hem fet, no? I jo crec que les hem fet, si m'ho permeteu, tots, no? Dins i fora de la pista, el treball i la feina que ha fet l'equip ha estat brutal. Jo crec que el pla de partit que han preparat els entrenadors, doncs jo crec que els jugadors han estat capaços de portar-ho a terme d'una manera molt, molt precisa. Després jo crec que l'ambient del pavelló, doncs, ha ajudat moltíssim i la nostra afició al final, doncs, ha pogut gaudir del nostre equip d'un partidàs contra el nostre, entre comillas, rival favorit, no? que és el Barça, i ha ajudat moltíssim i ha portat que el nostre equip, doncs, jugués amb aquesta línia. I fins i tot jo crec que vosaltres, i si m'ho preguntem nosaltres, doncs que és a la cobertura que hem fet durant aquests dos dies, també hem ajudat que els nostres aficionats i els nostres oients i la nostra ciutat, doncs, estigui molt atenta a tota la informació que pot haver-hi al voltant d'una competició com és la Supercopa CB, no? Perquè no només hi ha hagut persones lligades amb la penya, sinó també hi ha hagut persones lligades amb la ciutat, amb l'ACB, amb altres equips. I això jo crec que també parla molt bé d'aquesta gran fita que s'ha aconseguit amb un nou títol per nosaltres, per la penya, que feia molt de temps que no es aconseguia, i a sobre un títol a casa, i jo crec que amb una cobertura, doncs, molt bona per part de tots. I encara que Sony pot sonar pedant, doncs s'ha de dir, no? Perquè si les coses se'n fan bé, moltes vegades ja rebem moltes crítiques o rebem altres opinions quan no surten les coses tan bé, doncs avui que han sortit bé des de tots els àmbits, jo crec que s'ha de reconèixer i estar molt content, no? Perquè jo estic molt emocionat, ho reconeixo, perquè guanyar un títol aquí a casa amb la nostra afició i jugant de la manera que ha jugat l'equip, molt fidel al que és l'estil i al lloc de la penya, jo crec que és per estar molt satisfets i donar aquell plus que comentàveu ahir vosaltres, no? De que si s'aconseguia aquest títol, doncs és un plus, jo crec, general per moltes coses, i a veure si som capaços d'agafar aquesta empenta.
0: Que important, Ivan, aquesta afició sent, no, el pavelló en el que s'ha convertit. Precisament l'Albert Guerra, crec que està amb alguns dels aficionats encara que són aquí al pavelló olímpic. Albert, endavant.
5: Encara n'hi ha uns quants aficionats, jo crec que estan esperant que els jugadors els donin birra, però clar, no n'hi ha per tothom. Però sí, és veritat que ara m'han xivat que fora hi ha molt ambient a la fanzone, per tant, avui la nit serà llarga i si no, que liguin el Celso i el Jofre, dos dels clàssics, com ho dieu això, OG, no? Sou OG a la penya, vosaltres.
8: Total, total.
5: A veure, Jofre, Celso, com heu vist? A més, sou jugador, entrenador, sou amics, penyeros de tota la vida. Una cosa és guanyar una final, l'altra és fer-ho contra el Barça de la forma que s'ha fet, no?
9: Bueno, al final, jugant a casa contra el Barça, contra en Parra, que no sé si avui sortirà o no, però els de la penya, si vol vindre, ja sabem que fora sempre és benvingut.
5: En Ballesteros s'ha fet la broma de dir, bueno, si guanya la penya, en Joel, com que és un mes, també s'unirà. Què en penses tu, Celso?
8: Home, que després del partit benvingut és quan vulgui, quan vulgui, quan vulgui.
5: A més, com heu vist vosaltres des de la grada, on estàveu ubicats? Heu notat realment que hi havia més majoria verd i negra, que els moments més calents es notava a l'afició? Com heu vist?
8: Just estàvem aquí. Aquestes aquí, o sigui que sí, sí, i que jugui a casa, evidentment, suma. Jo crec que també hi ha hagut molt moment Barça, tret d'estar al costat, evidentment, però sí, sí, l'ambient a l'Olímpic, quan l'Olímpic és ple, suma sempre, i molt.
5: I Jofre, tu que ets amic de Birgander, bueno, de fet el socio sou, veig la samarreta aquí amb el 35, però crec que ara tocarà canviar-te, o millor dir, comprar-te la Pro també, no? Per quin show!
9: Bueno, jo ara mateix sóc molt fan de Sulejmanovic. T'he de dir que un guerrer...
5: Aquesta no me l'esperava, eh?
9: Aquesta no t'esperaves. Entre ell i Reyes estic dubtant quina tocarà aquest any.
5: Home, Reyes, a més, el seu germà l'Àlex, recordem que ja va jugar a la penya, va venir a jugar, el va fitxar de Palència, de fet, de la meva classe, el badalonès, per tant, des d'aquí també el saludem. Celso, que bé, que bo el fitxatge de l'Àlex, com obre la pista, eh? M'has recordat a tu quan jugaves a bàsquet.
8: Bueno, ell ho fa una miqueta millor, eh? Jo crec... Però sí, sí, és que fa de tot. O sigui, jo li deia a ell, és tirador, però... i no hem parat de dir, però mira les estadístiques,
5: Tirador o ficador, en aquest cas?
8: Reboteja, corre, el mate que ha fet... Bueno, suma en tots els aspectes de la pista, això és molt, molt important. Que no ensenyim només a rols concrets, sinó que tots sumin en totes les parts de la pista.
5: Doncs un equip que suma, com és la penya, contra un, com és el Barça, que encara té molts rols per definir durant la temporada, però el que és més important és que avui la penya dormirà molt bé, la nit avui serà molt llarga, 187, i així s'ha viscut a les graderies, nois.
10: Que guapa!
0: Importantíssim, importantíssim aquesta afició. Estem veient ara les imatges a Isaac Nogués tallant la xarxa. Aquí no marxa ningú, Xavi?
1: No, i a més, aviam, aquí hem reformat l'Olímpic, ara només falta que falti la xarxa. Vull dir, bueno, no passa res, és l'Isaac, i per tant, crec que aquí també hem de posar en context moltes coses, d'entre d'altres, li volia també tenir unes paraules per la Judit Burull, que ha estat cap de premsa de la penya els últims 20 anys, ara no, aquests dies no ha pogut estar-hi, però, evidentment, és d'aquelles coses que, clar, 19 anys després esperant, vol dir que has fet molta feina i que hi ha molta gent al darrere, no?
7: I tant, i el títol és de molta feina que hi ha darrere, no només en aquest moment de la temporada i no només segurament d'aquest equip sol i d'aquest staff, sinó que hi ha un treball darrere doncs, durant molt de temps per aconseguir-ho. Bueno, la penya sempre ha estat així, no? Sempre, quan hem aconseguit coses, sempre hem parlat i ens hem recordat de moltíssimes persones que durant molt de temps han fet moltes coses per la penya, perquè jo crec que també és una de la idiosincràsia, de la identitat que tenim com a club i com a equip, no? I, bueno, d'aquesta manera s'ha demostrat avui i la comunió que hi havia amb la nostra afició, com s'ha celebrat, no? L'Isaac ha pujat allà amb la nostra afició i han pactat una mica a que la resta de l'equip també ho fes. Heu comentat, no, durant la retransmissió, més de 12.000 persones avui a l'Olímpic. No sé si per dades, que ja veurem demà, si és d'una de les millors supercopes, no, a nivell o final de supercopa a nivell de públic, no, que, amb un gran pavelló, no? Com comentava també el Pablo de Molina a la nostra tertúlia, de que a vegades també s'ha de reconèixer que a l'Olímpic molt ple, doncs hi ha espais que a vegades poden semblar buits perquè cap molta gent, no? Però avui érem 12.000 persones a tope amb el nostre equip i que han ajudat moltíssim als petits moments dolents que hi ha hagut, perquè és veritat que hem de reconèixer que no només el títol, sinó la manera com ho ha aconseguit l'equip i com ha aconseguit el lloc ha estat una passada.
0: L'Ivan, que no perd aquesta emoció i aquesta il·lusió i important que és aquesta afició per continuar i aquesta il·lusió. És que jo ara estic també emocionada perquè ara no ho veieu, però es tenim a plató Ante Tomic, acaba d'arribar aquesta abraçada amb Xavi Ballesteros, ens estem tots aquí emocionats i esperant a protagonistes. Ante Tomic, bona tarda.
10: Bones tardes.
0: Enhorabona.
10: Gràcies.
0: Com ho has viscut? Sé que és difícil, és una situació difícil per tu, però que contents estem i que il·lusionats.
10: Muy contentos. La verdad que no tengo palabras. Ha sido dos días increíbles. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo enorme, enorme. Dos partidazos, o sea, un juego increíble, increíble. Y yo personalmente no poder estar con ellos en la pista, pero súper orgulloso del equipo y del staff y de afición de todo el mundo.
11: Ante, tu ets el capità, vas venir del Barça, però ho has dit moltes vegades que aquí a Badalona has trobat també la teva casa, no? Quan parles d'això, és tot el que heu anat construint, i això ho hem vist, no, també, aquesta comunió amb l'afició que tu ja has connectat des del primer dia, no?
10: A ver si he entendido muy bien. La culminación de todos estos años de estar cerca pero no llegar donde queremos llegar, ¿no? Y bueno, a ver, hemos ganado un título, pero no queremos parar aquí. No hemos ni empezado la temporada. Es más fácil empezar la temporada con un trofeo en el bolsillo, pero no estar. Somos obviamente contentos y satisfechos y tal. Pero esto nos tiene que servir para seguir mejorando, para seguir disfrutando, ¿no?, de este juego.
11: Hi ha una cosa molt important, Ante, i tu ho has parlat moltes vegades. La gent diu, no, és que té 35, 36, 37. La il·lusió, no? La il·lusió. La prova ha tornat aquí per il·lusió. Riqui ha tornat aquí per il·lusió. Per tant, també està bé que els hi surtin partits com el d'avui, no?
10: Sí, llevo 7 anys aquí, és mi séptimo. Con ilusión. Y hoy, bueno, es un día especial. La verdad que de estar tantos años aquí y poder tener experiencia de un día como hoy. Este año sí, tenemos un trío de veteranos. O sea, para no decir algo. Interesantes, sí, ¿no? Sí, trio interesantes.
11: Sí, sí, sí. L'Apro, Riqui, i el tercer, quin és? L'Apro, Riqui.
10: Yo espero, no, para... Solo espero que podemos disfrutar de esta temporada y tener más días como este.
11: Ante, tu tens la impotència de no haver pogut jugar perquè portes molt temps lesionat. Però, evidentment, també treballant moltíssim perquè tens ganes de tornar ja, no? A dir, ostres, és que vull jugar, és que vull estar aquí, també. No només per guanyar títols, per passar-t'ho bé, perquè està clar que jugarà amb la Pro Vitória, amb Ricky i amb la resta. Tu passes bé, segur.
10: A ver, llevo muchos meses fuera y la verdad tengo muchas ganas de volver y compartir pista con el equipo. No quiero dar ninguna fecha ni nada, pero volveré pronto.
0: Què ens has de dir de l'afició i del pavelló? Com el veies? Perquè has viscut partits en què l'afició tira. Ens deia, sí, Birgander, per exemple, que és un sexto jugador, no? Com ho has vist i si això és el que volem, no, aquí?
10: Siendo un evento de ACB, ¿no? Hemos tenido, claro, nuestra gente aquí y sin ellos esto sería mucho más difícil. Jugando aquí en frente Olympic lleno, pues es difícil perder. Es difícil perder. Aparte el juego y la preparación y todo, esta gente nos ha llevado a ganar este título.
0: Ante, acabem, l'última. Què esperem de la resta de la temporada? Aquest títol posa el llistó molt alt. Què n'esperem de la resta?
10: No, repito, espero vivir algún día parecido durante la temporada.
0: I merescut, i t'ho mereixes. Santi Tomic, moltíssimes gràcies. Felicitats. Enhorabona, moltes gràcies. Nosaltres anem fins a les portes de l'Olímpic. Albert Guerra, encara queda afició. A veure, què diuen?
5: A veure, encara queda, anem a mirar, encara queden, sí, queden uns quants, aquí tenim maristes, tenim per exemple el Joan Izquierdo, que no se'n perd ni una, ell és un dels també OGs, abans parlàvem el Celso Moreno, nosaltres som OGs, tu també ets OG, Izor?
12: I tant, ens veiem aquí joves, però fa molts anys que portem aquí venint, picant pedra, perdent, tornant tristos a casa, collons, i avui sí, avui sí, avui sí, guerra, tio.
5: Escolta, més, tu ets els que viatja a Europa, tu ets dels friquis, de veritat, els que ens molen, eh?
12: Sí, som dels afortunats que ens podem pillar algun dia que altre la feina, ens anem, si podem, a Lituània, a Xolet, als Jocs Magos d'Europa, on sempre anem, patim...
5: Opa. Amb ell també o no?
12: Ahir ve avui, ara vindrà sempre, si ve guanyem.
5: No serà culer, no? No serà culer infiltrat?
12: No. Avui sí.
13: Avui sí.
12: Això està aquí tot, eh?
13: Avui sí. Avui sempre ja, tio.
12: Avui sempre.
5: I a veure, Joan, m'has dit abans una cosa, que tu tenies informació confidencial. Què significa això?
12: La setmana passada estàvem parell fent copes molt d'hora, 9 i mitja, 10. I vam veure l'entrenador...
5: De la nit, no? 9 i mitja de la nit.
12: Vam veure Dani Miret, ell va beure aigua. Estava allà pensant que sí, Alonso o tal, i ens va dir, setmana que ve ens veiem al balcó.
5: Com?
12: Ho tenia molt clar, Dani Miret. Al balcó de l'Ajuntament. I allà ens veurem. Sí o no?
5: Demà. Home, doncs sí, no? A més, l'alcalde ha dit que farà una rebuda institucional i tota la pesca.
12: De l'alcalde tu el pilles guerra així per l'ombro.
5: Home, ja, ja ho hem fet abans, ja.
12: Però ja està.
5: Doncs vinga, Izor, a celebrar-ho amb tota la colla de maristes. Com sempre, moltes gràcies també, per cert, perquè s'agraeix un panyero dels de tota la vida. Joan Izquierdo Ortego. Força, penya!
0: El balcó de l'Ajuntament, diu que li va dir Dani Miret, i el balcó de l'Ajuntament hi seran demà en un acte, com ha dit l'alcalde, en aquesta recepció institucional. No sabem encara detalls, no sabem l'hora, segur que aquesta nit ho acabaran de pactar i nosaltres hi serem i nosaltres ho explicarem.
14: Quedarà petit, no, la plaça de l'Ajuntament? No?
0: Quedarà petita. Va quedar petita amb el pregó de Ricky Rubio?
14: Clar.
0: Te'n recordes?
14: Amb un títol 19 anys després? Com ho fem, això?
0: No ho sé. I la plaça de la Vila, que comencen les obres dilluns. Esperem que encara es pugui fer aquesta recepció allà. Veiem en Tetòmits que no el deixen sortir d'aquí de la nostra posició perquè s'està fent fotos amb tots els aficionats que queden.
14: Li hem complicat una mica la vida, no?
0: Sí,
14: volem veure Simon Birgander, a mi m'encantaria. És un tio que s'ho mereix, també ha tornat aquí, i el Simon que ha dit que vull ser-hi.
0: Vinga, saps? Que ens passa per darrere i asseiem a Simon Birgander, abraçada entre Tetòmits i Simon Birgander.
14: Qué chulo que es guanyar, ¿eh, Simón?
15: Sí, muy chulo. Ya se fue. Los que sabemos, como yo, Nico, Jordi, Adrián, los que estuvimos cuando estábamos en el pozo, ahora es más dulce que nunca.
14: La provítola, la sensación que tienes que es muy bueno, pero que, entiendes, Simón, te fa millor, tú.
15: Sí, somos... muy buenos amigos, hablamos todo el rato de fútbol en vestuario, jugamos juegos juntos y pero hoy parecía Steph Curry con un triple sin girar, triple de una pierna, es increíble qué bueno es y es un lujo jugar con él y con Ricky.
14: Simón, ante Tomic ens havien dit que era molt bon tio, però et deixa sol a la posició de 5 i acabes així. Que dur, no, jugar com a únic 5 a la penya, tu?
15: No, hemos visto hoy, mira, Zule, ha jugado el 5, ha hecho 17 puntos, ¿no? Buenísimo partido de Zule, y eso es lo más importante de este equipo, creo que. Si alguien no tiene el día, por ejemplo, Nico ha tenido los dos últimos días, pero si yo no tengo el día, como hoy no he tenido el día, el Zule está ahí para hacerlo. Si Yannick no tiene el día, Alex está para hacer el trabajo, y eso es muy importante, tener esta cantidad de jugadores que pueda aportar al equipo.
14: La sensación es que este equipo tiene feeling, que tiene química. ¿Es verdad o no?
15: Sí, es muy verdad. En el vestuario somos muy amigos, nos divierte mucho, en los entrenos divertimos mucho. Eli, que ha venido 5 días y es un chico más en el equipo ya y súper ventido para el vestuario y también para la pista, claro.
0: Simón, deies, he descansat, no sento pressió, sento il·lusió. Estàveu molt mentalitzats durant els 40 minuts. Això es pot mantenir durant la temporada? És l'objectiu, mantenir aquesta intensitat, aquesta energia?
15: Sí, ese es el plan que tenemos para toda la temporada, claro. cada día no vamos a meter tantos triples, ni van a meter ni 9 triples, y tenemos que enfocarnos en diferentes cosas, pero creo que ese es el plan que queremos hacer y competir contra todos los grandes y todos los equipos que jugamos contra.
1: Simón, estem molt contents que hagis vingut, que t'estiguin sortint molt bé les coses i, evidentment, que esperem que sigui una temporada molt divertida.
15: Muchas gracias y ojalá que sí. Ya hemos empezado súper bien, a ver qué nos lleva la temporada.
1: Si pots, Simón, li pots dir a aquest xavalet que vingui, el, em sembla que és júnior, que crida'l, sisplau.
0: Vinga, tenim aquí davant en Nicola Provítola, és el protagonista del partit. La Daniela fa, us ensenya el canvi.
16: ¿Cómo estamos?
0: Nicola Provítola, ¿qué tal? Bona nit.
1: Déjame ver la mano un momento, Nico. Sí, vale, vale. Hostia.
16: Es por eso.
1: Es por eso, ¿eh?
0: Enhorabona, felicitats.
16: Muchas gracias. Moltes gràcies.
0: Digue'ns, explica'ns com estàs, perquè t'hem vist amb la il·lusió, emocionat. Has estat el millor del partit, ens has tingut a tots, que semblava que passava el temps i continuaves igual. Nico, com estàs?
16: Bueno, increïble. No... Me va a costar un poco caer, ¿no?, de todo esto. Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho. Y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que, nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como... Esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada. Y bueno, yo disfruto de cada compañero que tengo y del entrenador que tenemos.
1: Nico, qué bueno que volviste, ¿eh? Qué bueno que volviste, porque ha unido a que...
17: ¡Un textiño!
1: Evidentment, parlava abans del bon rotllo de l'equip. Nico, tu vas estar en aquella penya on vas venir i vas salvar tu, però l'equip, però tu, del descens. I vas dir, ostres, he sigut molt feliç a Badalona. Avui t'hem tornat a veure molt feliç, Nico. Buscaves això?
16: Sí, buscaba, bueno, sobre todo disfrutar, ¿no? Estar en la cancha y disfrutar, estar con gente que sepa jugar, estar con gente que tenga experiencia, que tengan ganas de ganar, que tengan ambición. La Peña hizo todo eso el año pasado, en el último tramo de la temporada, que es el más difícil, y bueno, la verdad que yo... Elegí venir acá porque creía mucho en cada jugador que tenemos, creía mucho en lo que la Peña está haciendo año a año y bueno, como te vuelvo a decir, fue una fiesta el fin de semana.
1: Nico, hay una cosa que, bueno, me han dicho, ¿cómo celebraremos? Y con que él tiene dos cafeterías, a Barcelona digo, pues hacemos un cafetito muy bien.
16: Con café me he aburrido,
1: otra cosa. No, pero Nico, una cosa, que... Hi ha hagut un moment que estaven cantant al públic Ricky, Ricky, Abuson, i has fet el primer triple. Després has fet el segon, i Ricky, Ricky, Abuson, has fet el quart, cinquè, sisè, setè... Hi ha hagut un moment que... És que anaven a dir la prova Abuson, perquè déu-n'hi-do, avui... Com t'has passat, eh?
16: Bueno, pero si Ricky no hubiese empezado el partido así, nosotros dos, hoy, cuando llegue antes, también lo va a hacer. Somos los que tenemos que demostrar, los que tenemos que dar el paso adelante. Todos los chicos nos van a seguir, todos trabajan muy bien, todos son grandes jugadores, y nosotros somos los que tenemos que mostrar el camino. El inicio de Ricky es magia, el tipo controló todo, pases entre las piernas, tiros, sus tiros, la verdad que empezar un partido así da placer, ¿no? Y bueno, nosotros creo que nos mantuvimos en una línea durante todo el partido y nunca nos fuimos. Es increíble con tan poco tiempo de trabajo como el equipo mantiene 40 minutos la línea. No es fácil, ¿no? Ahora el trabajo va a ser mantenerlo.
1: Lo que no es fácil, Nico, es fer això que has fet avui dos dies seguits. Evidentment que tu ja no has de demostrar res a ningú, però ho has fet contra el Barça, que aquest estiu no et va renovar. Però, Nico, nosaltres estem, ho sento, molt contents que estiguis aquí, perquè és que ens ho passarem molt bé. Tu també ho creus o no?
16: Bueno, ya la estamos pasando bien, ¿no? Llevamos poco tiempo, la pretemporada fue un poco rara, pero acá estamos, ¿no? Y estamos para disfrutar. Te vuelvo a decir, tenemos un gran equipo, grandes jugadores. Mira, mira el entrenador que tenemos.
0: A ver, ens està cridant, expliquem-nos, està cridant Dani Miret.
1: Deixem marxar el Nico, que està aquí.
0: Jo acabo l'última pregunta, Nico. Parlàvem de veterania amb tu, amb Ricky, amb l'Ante, que parlàvem fa un moment. Què li dieu als joves, no? Perquè també ahir parlàvem amb Isaac Nogués, que ens deia, jo vull aprendre d'ells, no? Què els dieu als joves?
16: Bueno, que se apoyen en nosotros, ¿no? Nosotros vamos a estar para absorber la presión, para, como te decía antes, para mostrar el camino, para un poco darle la sabiduría al equipo, ¿no? Pero necesitamos de todos, todos son importantes. La veteranía sola no llegamos a ningún lado, necesitamos mucha energía, de la sangre joven, de todo lo que es la peña, ¿no? Y bueno, creo que nada, nosotros estamos acá para ayudar.
0: Nico. Dani, vine. Nico,
17: Dani,
0: muchas gracias.
17: Todo tuyo. Venga, Nico. Hem de fer tot.
1: I deixar que se'n vagi Nico, perquè estaven aquí molts nens esperant i, evidentment, pobres, els feien fora si no ho feien l'assignatura. Per tant, estem molt contents. Ui, ara aquí el Raül, li agraïm moltíssim a Raül González. Ho hem de fer ràpid. Dani, el dia més feliç de la teva vida, potser, després de ser pare?
17: un dia superespecial. Porto 19 anys al club, molts més, evidentment, sent del Joventut. I això no m'ho podia haver imaginat mai. Enhorabona a vosaltres també per la part que us toca. Estàs content? Estàs emocionat? Doncs dediquem-ho a tota la gent que ens ha acompanyat tots aquests anys en el camí, que és el que realment val la pena. Evidentment, el camí ens agradaria que ens portés més títols més aviat, però crec que el temps que fa, que ja fa molt que no hem aconseguit un títol, fa que el dia d'avui encara sigui més especial.
1: Dani, a més, a casa, amb 12.000 persones, amb un segell propi contra el Barça.
17: Millor fotografia impossible. Crec que la gent que estigui dubtant d'apuntar-se al Joventut d'aquest any, independentment dels resultats, tenim una penya que serà molt difícil que la puguem igualar en el futur a nivell de dos jugadors que han jugat a la NBA, jugadors amb un talent brutal, jugadors que en el vestuari et donen també ser un gran equip, i hem aconseguit començar una temporada molt il·lusionant, i penso que el millor de tot és poder compartir amb la nostra gent en dies com avui, no? Aleshores, el nostre somni real és que cada pas de la temporada es disfruti, que és com nosaltres entenem que és l'èxit, no? De poder tenir, de saber ser conscient de disfrutar el camí.
0: Dani, l'arribada de la Pro ha estat molt important, però això es porta treballant des de fa temps ja.
17: Penso que la Pro tingui aquest compromís tan alt havent jugat a la penya com si hagués jugat tota la vida, sí que és gràcies a la feina de com s'ha sentit d'estimat aquí per la penya i com s'ha sentit identificat i com se sent de cuidat. Això és el que ens fa especials, no només quan guanyem, sinó amb la manera que sentim el bàsquet i amb la manera que fem que el bàsquet sigui la nostra passió, la nostra vida, fa que puguem enganxar un talent, com dic, de NBA, amb un compromís, aquí, el que dic, un orgull. Gent de la casa que m'ha nascut a Argentina, però que podria haver nascut a casa ja, més perfectament.
0: Dani Miret, t'esperen? Moltíssimes gràcies.
17: A vosaltres.
0: I molt enhorabona. Moltes felicitats.
17: Fins després.
18: Gràcies per venir.
19: Vingui vostè amb mi, Daniel.
0: Vinga, que li agraïm molt al Raül tot l'esforç.
1: Mira, farem una cosa, perquè el Yannick Crac... Yannick, seu, sisplau. Pugui.
17: Felicitats.
20: Moltes gràcies.
1: Mira, Yannick, farem una cosa. Això és tele, Pugui. Li faràs tu l'entrevista. Pregunta-li sobre...
20: Però tengo que hablar en inglés, perquè...
1: Bueno, però tu ho traduixes. Vinga.
20: Vale. Pugui, how you feeling, bro?
21: Great. We got a championship. I'm happy. You know, it's the start of something special.
20: So, how do you think this is going to affect the rest of the season?
21: You know, it gives us a lot of confidence, you know. We came beat two EuroLeague teams, so, you know, it's going to be good. I feel like we have a great team. When we play together, we play very well, and we played very well defensively.
20: What is your first impression of the fans? Because I know these are your first two games in the Olympic.
21: The fans are crazy. I love it here already. It's going to be an amazing season. I can't wait. And the fans just embrace us, embrace everyone. So I'm just super excited.
1: Un repte, eh? Un repte. Diu que té un challenge aquí per... I l'afició de la penya realment ha estat espectacular. Badalona City o basketball?
21: Yeah, I've heard that a million times now, and now I'm actually seeing it, so I really believe it now.
1: What do you think about the magic La Provitola?
21: It's crazy. Real veteran bucket.
18: 9 de 13.
1: 9 de 13, diu, en triples. Evidentment, agraïm moltíssim, Yannick, tu portes un temps aquí ja. T'has volgut quedar perquè t'ha fitxat al Dubai, t'has quedat cedit, tu volies seguir aquí cedit, no?
18: Sí.
1: Amb el micro, sisplau.
18: Estoy muy contento para seguir aquí y ganar mi primer título de mi carrera aquí es un sueño.
1: ¿Qué tal Boogie? ¿Cómo es Boogie?
18: Boogie es un muy, muy bien chico, en el campo y fuera también.
1: ¡Oh, fuera del campo! Boogie, good luck this season.
21: Thank you.
1: And congrats. Felicitats, Yannick.
18: Moltes gràcies.
1: Doncs alegrim perquè, ostres, ens fan la feina i tot, Montse. Això és fantàstic, que vinguin fins aquí i que ens facin la feina. El Yannick crec, ens prendrà la feina, eh?
0: Quina alegria tenir-los a tots. Estan emocionats, estan contents, fins i tot Yannick Crack, no?, que està amb aquesta il·lusió de guanyar aquest títol. Nosaltres, abans d'acabar, Albert Guerra, no sé si ets fora, no sé si estàs amb algú, si queda algú encara, perquè aquí dins hi ha ben pocs que queden.
5: El que sí que sé segur, Montse, és que estic emocionat, sincerament. Si tu pensa que, com tots nosaltres, no?, gent que som de la penya tota la vida, que hem crescut aquí, viure el primer títol en directe és una cosa brutal. A més, amb tot el desplegament que hem fet, crec que és molt emocionant. I per part meva, doncs, aquí és tot. Estem a la pista ara mateix, a continuar els jugadors amb les seves famílies, fent-se fotos. Fa molta olor cervesa, el parquet està allò enganxós, per tant, tindrem feina aquí per netejar el parquet, però crec que és un gran punt d'inici de temporada. A guanyar un títol, primer títol oficial, i sobretot, companys, de la forma en què s'ha fet, guanyant el Barça, amb tot l'Olímpic dempeus, amb més de 12.000 ànimes, cridant i amb la pell de gallina. Això bé, com solen dir en aquests casos, nois, la temporada això no ha fet només que començar.
0: Moltes gràcies, Albert Guerra. Enhorabona per la feinada. Enhorabona per totes aquestes hores de directe a televisió, a ràdio. Campions de Sisa Joventut, ho veiem en el videomarcador. Nosaltres som a punt d'acabar, però volíem fer-ho amb una persona de la casa, amb aquells que s'ho mereixen del tot, no?, amb tots els anys que porten treballant al Joventut. Jordi Martí, molt bona nit.
19: Bona nit.
0: Moltes felicitats.
19: Moltes gràcies.
0: Com es viu aixecar de nou un títol al Pavelló Olímpic?
19: Ui, ja no sé, de l'últim no ens en recordàvem, doncs no sé, una experiència brutal i sobretot content perquè hi ha un grup que crec que ha fet molt bona feina i crec que pot fer moltes més coses, no? Abans a l'Ante deia, aquest grup pot fer coses, doncs encara ell està fora, quan arribi doncs ja veurem quins són els nostres límits.
1: Jordi, gràcies Barça, no? Perquè Nicola Provitola té corda, eh?
19: Sí, la veritat és que, bueno, sembla que som els únics gairebé o pocs que fem aquest estil de bàsquet i s'està tirant a un estil, a buscar jugadors d'un atleticisme, un físic i així. I doncs nosaltres encara estem amb aquesta passió de jugar bé bàsquet, de passar-nos bé la pilota, de tenir jugadors que fan màgia, no? I, bueno, de moment hi hem cregut, no el van voler i vam aprofitar l'oportunitat.
1: Qui sí que va voler va ser Isaac Nogués, un badaloní, i esteu recuperant gent que, deia el Dani Miret, que l'Apro pot ser nascut a Casa Gemmes, però Simon també, per exemple, no? És important, no?, que l'ADN coneixi'l.
19: Sí, l'estil, a més, l'estil de persones i l'estil de bàsquet, no, això fa un grup. Al final és un esport col·lectiu, és un esport d'equip, i jugar d'una manera, de vegades hi ha peces que no encaixen, i per molt bons jugadors que siguin, no? I quan ho fas així, tothom s'alinea a un mateix estil, a un mateix patró, doncs és més fàcil de fer un equip.
0: Jordi, parlem des de fa tants anys d'aquest ADN penya, d'aquest planter, d'aquest treballar aquesta formació. Ara, amb aquests veterans que s'han de conjuntar amb aquests joves, i preguntàvem a en Nico què li diuen als joves o què esperen dels joves. Com ho veieu i com veieu aquesta conjunció i com s'ha de treballar, no?, perquè funcioni d'aquesta manera?
19: Això és molt bo, no?, poder fer aquesta a aquest model que fem d'integrar veterans amb joves, el traspassar coneixement, crec que és una mica el que es fa a Badalona, el que es fa amb el bàsquet aquí, no? Jo què sé, com a entrenador, jo tiro enrere i dic, hòstia, el Miquel Nolis, no? El que ens ha ensenyat, el que ens ha transmès, no? Una manera i un estil, vas ajustant coses perquè això es va actualitzant i es va modernitzant, no, en coses, però és un estil, i que tinguis jugadors veterans que t'ajuden a parlar amb els joves cada dia, un detall, un altre detall, dir aquest espai ho pots fer d'aquesta manera, a la mitja part, l'Ante està parlant amb l'Eli de coses com les podia millorar o com les podia defensar millor, doncs tot això suma molt.
14: Avui serà una nit llarga, quan tornis a casa i sents soroll a la paret del costat, el Joan Clusell, el teu veí, ho està celebrant, no vull donar més detalls, però evidentment la gent està molt contenta a Badalona, ho has vist avui, l'afició està creixent i està creixent també en quantitat i qualitat, no?
19: Sí, jo crec que, bueno, des de l'estiu passat, no?, amb l'arribada del Riqui, doncs hi ha una il·lusió, crec que estem treballant per intentar fer un ADN, un estil, no? I, bueno, doncs ara es suma, i si a sobre comences una temporada a Badalona amb un títol i així, doncs crec que és engrescador, i esperem, doncs, que aquesta temporada la gent s'engresqui de veritat i ens segueixin empenyant com ens van empenyar l'any passat en l'equip, però que sumi més gent, que Badalona és bàsquet i l'hem d'ali aquí parda.
0: Podem veure cada cap de setmana el pavelló així? Volem veure.
19: Home, jo crec que, a més, hi ha jugadors que ja només per veure tres passes, que cada dia n'hi ha un, no, val la pena. Jo crec que un carnet de la penya per veure uns quants passes d'aquests mestres ja val la pena. I contra el Barça, no? Un canyit avui, ara per darrere l'esquena, doncs ja això ja val la pena.
0: Jordi Martí, enhorabona, moltíssimes gràcies a celebrar-ho i moltíssimes gràcies per tot.
19: Gràcies a vosaltres.
14: Dieu-nos, sisplau, per tots els aficionats, què fareu, perquè la gent està pendent de Televisió de Badalona, perquè vol seguir celebrant amb l'equip, o sigui, doneu pistes, eh?
19: Ja anirem donant pistes, però com que anàvem amb molta prudència, que no era habitual, ja anirem ara, aviam, el Pau Ribas, que ha guanyat algunes coses, aviam si per cap de protocol.
14: Felicitat, Jordi.
19: Gràcies.
0: El Jordi Martí, content, moltíssimes gràcies. Doncs vinga, a seguir celebrant, i nosaltres esperarem aquesta recepció, aquesta celebració. Veurem què és el que prepara el Joventut, veurem què és el que prepara l'Ajuntament de Badalona. Il·lusió, alegria, Xavi Ballesteros, això ho esperàvem, pensàvem que podia ser realitat i finalment s'ha complert.
14: Sí, per això hem fet 13 hores de directe, no? Doncs per això, per apostar per la penya, i demà seguirem, evidentment, amb la celebració.
0: Nosaltres ho deixarem aquí. Des de les 6 de la tarda avui, 7 hores de directe ahir, per explicar aquesta Supercopa CB, aquest gran esdeveniment celebrat a Badalona, després de la Copa del Rei el 23, després de la Final Four de la Champions, ara sí amb la penya, ara sí amb un títol aixecat per la penya, trencada aquella maledicció que explicàvem de que l'anfitrió per fi ha guanyat aquest títol. No ens queda més que agrair, sobretot a l'organització, a la CB, hem pogut fer aquest programa i aquesta programació especial gràcies a l'organització que ens ho ha permès, gràcies al Raül de Premsa del Joventut, perquè tot això que hem tingut aquí no hagués estat si no hagués estat per ell, i sense Xavi Ballesteros, això també us explico, bueno, jo els de casa.
14: Som com la penya, tot l'equip de la nova comunicació.
0: Quan Adrià Delgado ha vingut a abraçar-te i a dir-te això també és teu, no?, que tu t'has emocionat.
14: Sí, no m'ha adonat, per això.
0: Perquè en Xavi Ballesteros seguirà viatjant amb el Joventut, ho fa des de fa més de 20 anys, per tant, això també és una mica teu, això també és una mica nostra, a tot l'equip de Badalona Comunicació. Nosaltres no ens queda més que agrair a tots aquells que ens escolten i ens veuen, perquè seguirem on vagi la penya i seguirem on estigui Badalona, perquè per això som la televisió i la ràdio públiques. Moltíssimes gràcies a tothom, molt bona nit i força penya.
14: Força penya.
2: Supermercats Condis patrocina aquest partit. El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món, i el nostre món ets tu.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
22: 94.4.
3: La ràdio d'una gran ciutat.
4: Forn Bertran, a la cantonada del carrer d'en Coet amb el carrer del Carme.
6: Tot ho fem amb el millor producte. Farina ecològica de proximitat, mantega francesa en denominació d'origen, fruita seca de Tarragona i Mallorca, xocolata amb cacau d'origen. I al nostre bar, que és al costat del forn, podràs provar el que fem a l'obrador amb tota la varietat de cafès, xocolates, sucs naturals i infusions.
4: Forn Bertran, pa i brioixeria des de 1922.
22: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
2: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: I was born in Louisiana. And at the age of 2, my mama told my papa, our little boy has got the blues. I grew up real fast, and I've traveled very far. One damn thing for sure, I was born to play the guitar. And I got a reputation.
1: Doncs bona nit i benvingudes, una nit més, una temporada més, tot allò més que es diu. Nosaltres hem estat aquí, tal i com a finals de juny vam donar el botó de pagar, hem estat aquí sentades.
2: Primers de juliol.
1: Sí, això mateix. I hem estat esperant així, fent allò típic a la taula de... No sé si sabem molt, però el repiqueteo, saps?
2: Justament.
1: De dir, bueno... això passarà ràpid.
2: Sí.
1: I així ha estat. Una miqueta calorós, però bé, nosaltres contentes. Contentes fins
2: estat,
1: a cert punt.
2: Hem estat nues tota aquesta temporada
1: òbviament,
2: a l'hotel.
1: Òbviament.
2: I el vestir-se estava prohibit.
1: Sí, només per Igor. Igor sí que,
2: exacte.
1: Sí que el feien vestir perquè
2: exacte.
1: És molt desagradable de veure nu.
2: Sí, millor que vagi tapat.
1: Sí, però ho porta molt bé, eh? Amb anorac tot el dia, suat com un berro,
2: bueno, però
1: s'ho passa bé.
2: Això,
1: li agrada molt.
2: A ell el patir sempre li agrada.
1: Sempre. Per això és perico, també. Anava a dir, doncs això, que ja estem aquí. Tranquil·les. Que no pan del cúnico.
2: Exactament.
1: L'únic que hem tingut, bueno, algun moment així més de baixona, quan ens vam assabentar, ara fa pocs dies, dins de lo gran que és l'estiu, doncs del traspàs de la nostra estimada Dolly Parton.
2: Dolly Parton,
1: que ens va deixar amb 80 anys, no?
2: 80
1: justos. I que, bueno, va sortir per tot arreu, òbviament, perquè una estrella de les dimensions de la Dolly Parton, doncs, escolta, ha sigut un fet luctuós, molt important.
2: Icona de la música country, empresària d'èxit, els seus concerts eren un sold out absolut, vull dir, no fa pas gaires anys va llançar un àlbum amb 30 temes,
1: sí,
2: i amb 40 convidats, vull dir...
1: Rockstar.
2: Una referència musical.
1: Una referència total, entre d'altres, autora de temes que quedaran per sempre, com aquell I Will Always Love You, que tothom es pensa si és de la Whitney Houston, però no. Era d'ella. Aquest que hem escoltat, aquest 9 to 5, del seu esplèndid àlbum Odd Jobs,
2: amb aquell vídeo que sortia ella en una oficina,
1: sí senyor. Ese repiqueteo de la màquina d'escribir mestral, trabajando, una reivindicació
2: total
1: de la dona i de la seva

0: de la seva dimensió i
1: amb un aspecte físic impactant, no? Perquè impactant. Vull dir, a part dels seus cabells,
0: sí,
1: i dels seus vestits i tal,
0: sí,
1: i la seva també configuració física, que
0: sí, senyor. I també, com no, ese grandíssimo Jolene. Que l'hem escoltat amb veus diferents i tal, però que també és otra muesca en la culata del revólver certero de la gran vaquera Dolly Parton. I només us volem dir una cosa. Fet aquesta, diguem-ne, aquest obituari, tenim un... Ens hem fet una proposta aquesta primera nit de la temporada 2026-2027 d'Hotel Blues, i és parlar poc. Sé que això ho hem dit moltes vegades, però és que tenim molta cosa.
1: Molta tela.
0: I us la volem abocar tota a sobre.
1: I hem de fer molta mal. I si parlem, no fem tant de mal.
0: Aquí està. Amb la qual cosa, tenim rock and roll, que quedareu com si us hagués fotut un Jack d'hòsties Dolly Parton, ¿vale? I això començarà, però a partir d'allà.
1: Ja.
0: Tenim alguna crònica de concert. Tenim americana, òbviament, i tenim blues. Cuidado con el blues a la part final. Cuidadito con alguna sorpresa que otra.
1: Venga.
0: Anem a veure si ho aconseguim, i si no, pues mira, la setmana que ve, tampoc passa nada.
1: Molt
0: bé. No siguem dramàtiques, tampoc. I començarem amb el rock and roll, ja, amb una banda que moltes de vosaltres coneixeu i heu estat veient-la molt, molt i molt, però ni us havíeu assabentat.
1: Amigo.
0: Perquè si abans d'acabar la temporada parlàvem d'aquest el vídeo meravellós dels Stones, que era fet amb intel·ligència artificial i que feia com que sortís la banda amb la seva joventut interpretat un dels temes del seu darrer llarga durada, aquell Foreign Tongues, clar, allò s'ha de basar en una imatge real, i la imatge real amb la qual es basaven és una banda que ara ha començat ja a dir: ei, que los que están detrás de aquello éramos nosotros, y llevamos unos cuantos una mica de temps aquí fotent-li fort al rock and roll. Es diuen Hot Property. I avui us els presentarem amb el seu darrer single, Get Yourself the Groove, un single que, bueno, avança al que serà el llançament del seu primer llarga durada. És una gent que s'ha juntat per Londres, han estat tocant en diferents locals, fogueándose en directo, una banda...
1: Que algun d'ells és americà, crec.
0: Sí, és una barreja. Tenim el vocalista Gabe, que és de Hull, un poble d'on eren els House Martins, per exemple.
1: Hombre.
0: Tenim el guitarrista Luca, que és de Massachusetts, el guitarrista Johnny, de Bristol, el baixista Tyler, con un nombre ja quasi legendario, de Dudley, i el bateria Brad, de Walsall. Com dèiem, es van començar a foguejar a Londres, i bueno, els hi va arribar aquesta proposta de dir: ei, podríeu fer una miqueta de figurants perquè a sobre fabriquem un vídeo amb intel·ligència artificial dels Stones? I van dir: hombre, amigos, les influències de cadascun, bueno, bevien del rock, del pop en algun cas, però clar, tots venien a convenir que, hòstia, los Rolling Stones, y nosotros haciendo un poco de base de los Rolling Stones.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no?
0: Amigos,
1: això no ens agrada.
0: Ni que nos paguéis.
1: No t'emocionis.
0: No, també us dic que el de parlar poc també seria bo, perquè la directora comença la temporada en plena forma. Ja ho haureu comprovat.
1: Això és a l'Igor, que manipula la temperatura de l'aire condicionat.
0: Amb la qual cosa, presentació a l'hotel d'una nova generació de sangre nueva del rock and roll, que encima està relacionada con la realeza de Rolling Stones, i cuidado, que si tot va bé, cap al final escoltareu alguna cosa i us desvetllarem un altre secret amb relació als Stones o a su ausència. Senyores, senyors, Hot Property, aquesta és la banda que us presentem, i aquí teniu el que són capaços de fer. Són una gent jove, però que les gusta beber del rock and roll clàssico i han hecho de figurantes de los Stones. Senyores, senyors, Hot Property, aquest Get Yourself in the Groove, Hotel Blues.

0: Aquí els heu tingut.
1: Hot Property.
0: Gent jove, maneres clàssiques i ganes d'escoltar més coses de Hot Property.
2: Sí, senyor.
0: Tenen aquí la porta oberta de l'hotel.
2: I ara anem amb una banda d'un país que està de moda. No sí. Deixa d'estar de moda.
0: Aquí està.
2: Canadà.
0: Canadà. Un dels propers estats membres de la Unió Europea, saps? O sigui,
2: bueno,
0: fantàstic.
2: Més que membre, estat associat.
0: Bueno,
2: no.
0: Però això és com... Ara ja res té cap
2: sí,
0: lògica.
2: No, a veure, això està...
0: És com la Lliga Europea de bàsquet i juega a Dubai. Això està... Dices, muy bien, bravo.
2: Això està previst, la normativa europea. A veure, la intenció sí. És clara, és aturar els peus al ros aquell.
0: Bueno, Ros, digue-li Ros.
2: Sí, ja ho sabem.
0: Ros Marvà. Anava a dir, aquesta banda que ve de Canadà,
2: sí,
0: com
2: sí.
0: Dèiem...
2: Ja ha sonat el programa.
0: Són The Commoners. I que tenen, a principi de l'estiu, més o menys a mitjans de juliol, van publicar el seu nou senzill, que es diu Running Blind. La banda encapçalada pel Ross Hayes Citrullo, guitarra principal.
2: Quin nom, eh?
0: Ross Hayes Citrullo. Sí, sí.
2: ¿Me lo enseñas?
0: Sí, no, quedaremos aquí, digo, porque si no, las rimas van a ir para el mismo punto. Sí, senyor. Doncs aquest Running Blind és, com dèiem, el nou senzill, o el primer senzill, del que serà el seu tercer àlbum, un àlbum que es publicarà...
2: L'any que ve,
0: l'any 2027. No tenim títol, no tenim data, però sí que tenim aquest primer senzill que es diu Running Blind.
2: Venga.
0: Sempre se'ls ha associat, i ha fins i tot qui, más que associar-los, les acusa casi de plagio en el planteamiento, però, òbviament, no en els acabats. Pots fer un edifici molt semblant, però los acabados han de tener la calidad. Però, i ells ho tenen, coño. Ojo, The Commoners tenen qualitat, venen a presentar Running Blind, i sona així, The Commoners, Running Blind.

0: escolta, bona, molt bona carta de presentació. The Commoners, la banda canadenca, amb aquest Running Wild, que ha estat sonant aquest estiu, i ho hem ballat, vamos, aquí assentades les dues amb el repiqueteo de dits, bueno, movent els peus de dreta a esquerra, de dreta a esquerra,
1: ojo,
0: se'ns han posat uns bessons que no vegis.
1: Jo algun dia inclús m'he pujat a la tauleta per dir a veure com
0: estic. Això m'ha semblat. Jo vaig trucar Mossos,
1: com estic d'estabilitat, a veure i tal, perquè...
0: En aquell moment vaig trucar Mossos perquè vaig dir, escolta, després se quejan del balcònic.
1: Prendrà mal.
0: Es que los ingleses emborratxen.
1: No vaig caure, no.
0: Bueno. La qüestió, que sona molt bé, i el que també tenim molt clar, és que hem de continuar amb aquesta velocitat. Sí. Per ara estem satisfetes, amb la velocitat de creuer. I ara anem amb una senyora...
1: De Tennessee.
0: Una senyora...
1: 20 anys.
0: Se li pot dir senyora per pràcticament justet, perquè això mateix, 20 anys pelats.
1: Originària de Tennessee.
0: L'hem estat seguint des de que tenia... crec que encara no tenia els 18.
1: T'imagines?
0: I vam dir, aquesta noia, cuidado con ella, que se la están rifando los primeros espadas del rock and roll, del southern rock, de tot, perquè participi en tots els concerts de totes les estrelles destacades. Ha participat amb mogudes fins i tot dels Grammy, com a guitarrista convidada. Estem parlant de Grace Bowers.
1: Que, a més, forma part d'una agència de moda, una agència de models, IMG Models. I es veu que ha participat a desfilades i tal, i ha conegut bastant aquest món des de dins.
0: Sí, sí, però continua tenint els peus a terra,
1: tocant
0: de peus a terra i sent una tia molt sincera. Vam estrenar el primer àlbum del que és una de les formacions que té, que és Grace Bowers and the no sé quantos, i que a nosaltres ens va deixar una miqueta freds, no? Per allò que l'havíem vist fent blues, fent rock, acompanyant a Tedeschi Trucks Band, acompanyant a grandíssims artistes, a Marcus King, bueno, a l'escenari amb els millors, o millors, o que ens agraden més a nosaltres. I quan vam sentir allò, vam dir, hòstia, bueno, vale, no està mal, però tiene ese punto que nos pasa a veces, que quan la indústria posa les grapes, les urpes, sobre d'un talent així...
1: Ho comença a malmetre.
0: Sí, empezamos mal. Però... ara resulta que com a Grace Bowers en solitari. Estrenarà disc d'aquí poquet, un EP que es dirà, com o no? Pues com ella misma, ahí està, Grace.
1: Sí, senyor.
0: Es dirà Grace, i aquest àlbum ja n'hi ha dos avançaments, i a mi sobretot m'ha quedat aquest segon avançament, que és el més recent que s'ha publicat, que es diu Cigarettes for Breakfast. No és que faci una apologia, al contrari, però sí que busca la provocació, busca pues el que tota dona de 20 anys ha de fer, i és pues això, ser polèmica, experimentar, ser el centre d'atenció, més quan se sap el centre d'atenció, i, bueno, fregar una miqueta les polèmiques i allò de dir, amigos...
1: Recull la seva experiència a la primera vegada que va estar a la Setmana de la Moda de París, i, bueno, li va impressionar el que tenien que fer les models que estaven, diguem, participant d'aquesta setmana, no? Diu, ningú menjava, només fumaven i bevien Coca-Cola. Era tot un espectacle, sobretot estant a París i sortint cada nit rodejada d'això. I va pensar, això ho he de portar amb un tema.
0: I així ho ha fet.
1: Ande.
0: Així ho ha fet, i després ha fet publicacions dient, ei, cuidado, que fumar mata, la ironia del tema ve per aquí, i jo segueixo pensant el que penso, i segueix vestint i fent skateboard.
1: Una dona que als 9 anys ja tocava la guitarra.
0: No, és una autèntica meravella a la guitarra, i pel que sembla una personalitat forta, i que ens donarà més d'una alegria. Senyores, senyors, a l'avançament d'aquest EP Grace, de la Grace Bowers, el tenim ja aquí, i recorre una mica aquell so saturat del grunge dels 90, però tenim un trozo de rock and roll aquí també, que ens va molt bé, i tenir sang nova que s'atreveix a fer les coses així. Grace Bowers i aquest Cigarettes for Breakfast.

0: Doncs aquí l'hem tingut, eh? Cuidado con Grace Bowers. Que viene con fuerza. Viene amb moltíssima força.
1: A tenir en compte.
0: Continuem endavant i ara, per més que la meva veu i capacitats no ofereixin gaire garanties, ara hem de fer, sí, que una miqueta de parada d'aquesta velocitat que volem imprimir,
1: sí.
0: Però perquè és que la setmana passada...
1: Parada obligada.
0: Ho vam estar anunciant abans de marxar, que el senyor Ron Wood i la grandíssima Imelda May estarien en concert a Barcelona, i ja vam dir, ahí hemos de estar. I, efectivament, Hotel Blues va ser-hi allà.
1: Què va ser, l'11 o el 12?
0: El 12, si no m'erro. Va ser dissabte passat, no?
1: 12 de setembre.
0: Sí. Vam estar allà i, com suposo que haureu pogut veure i haureu pogut llegir i veure fins i tot a la televisió, que també va ser present, va ser, no un vol o no, va ser una experiència mística, pràcticament, un festival, una celebració del rock and roll, una celebració d'un tio que va sortir allà. Jo crec que n'hi havia més d'un que anava a veure a un tio decrèpit o a un tio que no pode más, i Ron Wood es va menjar Barcelona, i se la va menjar amb estil, amb elegància i amb aquell to, amb aquell punt que té Ron Wood sempre, de que sembla que tot està estripat, tot està agafat amb pinces, però té una qualitat a la guitarra, té una visió de la música, del ritme, del show, que continua sent única, tot i els seus ja, també, 80 anys, pràcticament, 79.
1: Bona entrada a la sala Razzmatazz?
0: Un pràcticament ple. Sí que és veritat que la part de dalt estava tancada, amb la qual això li resta, jo crec que no era un sold out, i per això ho van tancar,
1: però
0: el que és la pista estava plena. De senyores i senyors ja de certa edat, amb samarretes dels Stones i amb ganes de temes dels Stones, i escolta, tothom va quedar autènticament meravellat, jo la primera.
1: Va fer un bolo a Valladolid, crec, també, Ron Wood.
0: Sí, gratuït.
1: Gratuït i a l'aire lliure, sí.
0: El dia abans o dos dies abans?
1: Curiosament, sí.
0: Bueno, cuidado, les festes majors de Valladolid,
1: clar.
0: Tenen sempre una gran programació musical, conya.
1: Vaya bombazo.
0: El que se n'encarregava és, anteriorment, era el que ara està al govern, aquest, el que dona canya, que ara no me'n recordo com es diu, sí. Aquest més polèmic. El que sempre se meten líos i tal, allò que parla més del conte a vegades.
1: Óscar Puente.
0: Óscar Puente era el que s'encarregava i el que va començar les grans contractacions per les festes majors de Valladolid, i han continuat aquesta línia.
1: Això aquí, a la Mercè, no...
0: Sí, ara t'ho explicaré.
1: Vale.
0: Sí. Serà el mateix, més o menys. Bueno, total. Que el que vam veure allà va ser realment una experiència única.
1: Vas xalar, no?
0: Molt. Començant per Ron Wood, seguint per la corista que ha acompanyat els Stones darrerament, que és com es diu?
1: Chanel Haynes.
0: Espectacular. Van obrir el concert amb It's Only Rock and Roll But I Like It. Pam. ¿Sabes? Como diciendo, cuidado, amigos, que no hemos venido a hacer prisioneros. Para nada. I la primera part va tenir un protagonisme vocal, la Chanel, fins que més o menys cap als 20 minuts o algo així, pel costat on estava la directora, va aparèixer
1: en escena...
0: Home,
1: ho va fer expressament.
0: Va aparèixer ella.
1: Ella.
0: Va aparèixer...
1: Ella.
0: Imelda. I com he llegit...
1: La gran Imelda May.
0: Com he llegit en algun lloc, no havia obert la boca, que tothom estava ja pendent.
1: Ja, pendent.
0: Cuidado con Imelda, perquè a més va sortir per fer aquell clàssic del Walking in the Sand, Remember, Walking in the Sand. Espectacular. I jo crec que es va quedar curta, que va dir, no voy a abusar de vosotros, voy a hacerlo justo. Va estar magnífica en tots els temes que va interpretar, Chain of Fools, amb la Chanel, amb el Ron Wood...
1: Va fer Spoonful.
0: Va haver-hi molt de blues en el concert. A la part final, el Ron Wood va amalgamar tota una sèrie de solos de blues, ell sol a l'escenari, amb el slide, agafant solos diferents de blues, espectacular, mira, se'm posa la pell de gallina. Va homenatjar a Jimmy Reed en més d'una ocasió, a més, tocant l'harmònica i tot, amb aquella manera de tocar l'harmònica de Jimmy Reed, d'aguantar una nota, deixar-la allà, ho va fer. Ell ha fet un disc homenatge a Jimmy Reed. Li encanta el blues de Jimmy Reed. Va fer aquell Das My Broom, que, bueno, jo he llegit per allà que sí, el Dark My Room de Robert Johnson. Bueno, jo sempre m'he quedat més com que és del Mort James. Hi havia aquella lluita, no? Però la manera de tocar-lo de Ron Wood, per mi era molt més del Mort James.
1: Una festassa musical, no?
0: I a sobre de qualitat, que dius, no, és una fiesta perquè és entranyable. No. Cuidado.
1: Portava una banda de músics veterans, però que han tocat en Déu i sa mare.
0: Aquí anava. La base rítmica composada per John Hawk, que havia estat amb The Magpie Salute, cuidado. Andy Newmark, que ha estat amb John Lennon, Roxy Music, Pink Floyd, David Gilmour, baixista i bateria respectivament, tots dos, el John Hawk i l'Andy Newmark, com dèiem, la base rítmica, i els teclats, un meravellós també, Andy Wallace, que havia estat amb David Bowie o amb Roger Waters, i les guitarres, un tio elegantíssim, el senyor Johnny Lee Shell, un tio que ha tocat amb Bonnie Raitt, amb John Fogerty, amb John Lee Hooker. Amigo, ¿cómo te va a salir mal?
1: Claro,
0: a més,
1: no,
0: em va agradar molt la bateria del senyor Andy Newmark, perquè bueno, suposo que són coincidències de la vida, però tocava d'un mig costat i aquell toque de jazz,
1: sí,
0: saps? De
1: sí.
0: Tocar cap a baix, no toca amb
1: sí, sí,
0: com
1: sí.
0: Empunyando, no, tocant cap a baix. A mi, en més d'un moment, vaig dir...
1: Charlie.
0: Amigo, que còmodo està Ronnie ahí, no? Això són coses d'un malalt dels Stones.
1: Sí, està clar, t'entenc perfectament.
0: Però, bueno, jo li vaig veure allò, també. I òbviament, no era...
1: Què va durar el concert?
0: Dues hores pràcticament clavades. Generós. No, i a més, dues hores que es van passar així.
1: Bueno, a més, Ronnie Wood... Té una relació permanent amb Barcelona, perquè
0: sí,
1: ell té un pis aquí...
0: Té un pis a l'Eixample.
1: I de tant en quan ve, i és un...
0: Ell ho va dir al final del concert.
1: Aficionat...
0: Mi segunda casa, a Barcelona.
1: Aficionat a la cultura i, sobretot,
0: sí,
1: a les arts plàstiques.
0: Sí, senyor. Bueno,
1: a més, està molt bé.
0: S'hi troba bé. Que realment, com un altre dels membres dels Stones, que si tenim sort aquesta nit el podrem escoltar, que tu el veus i dius, hòstia... O i l'escoltes i dius, hòstia... Tu, va ser un concert perfecte. Rescatant temes dels Faces, fent una festa, agafant temes dels Stones, que jo crec que ells mateixos es van sorprendre al públic corejant aquell country honk.
1: Totes les crítiques que he llegit lluaven el concert.
0: Meravellós. L'execució dels temes, l'elecció dels temes, fent contents els fans de The Faces, una autèntica meravella. Amb la qual jo particularment em vaig emocionar, i ho dic de veritat, d'escoltar, ja en el seu moment, fa molts anys, en aquell homenatge a Bob Dylan, va sortir Ron Wood, encara més gamberro del que és actualment, i va fer una versió del Seven Days, del senyor Bob Dylan, que ell mateix havia inclòs en el seu àlbum, en aquell Gimme Some Neck, meravellós àlbum, en solitari, i el va fer en directe, i per mi va ser uno de los momentos culminantes, ver a Ron Wood a escassos metros, que això també fa molt, veure'l en un lloc tan proper, fent Seven Days. Senyores, senyors, aquesta nit, per il·lustrar una miqueta els sentiments d'Hotel Blues fa una setmana a la sala Razzmatazz, aquest tros de versió de Bob Dylan, inclòs en aquell Gimme Some Neck de Mr. Rock and Ronnie Wood, i aquest Seven Days.

0: Ho té el blues, té, això.
1: Esclar, esclar.
0: Que dir... parles del concert de Rombut ja amb Imelda ja May, ja escolta Rombut, i quan surts, estàs escoltant Imelda May.
1: Ceremonia la música del dimoni té aquestes coses.
0: Doncs, doncs mira, ara que està la Imelda sonant aquí també, com a curiositat també, tal i com estava situada la directora, estava en un angle... diguem-ne, amb un lateral, lateral esquerre,
1: sí.
0: I veia perfectament l'entrada i sortida. O sigui, quan l'escenari acaba, hi ha una cortineta, i en allà és d'on vaig veure que ja es preparava Imelda, tenia jo en primer pla, i no em diguis per què, però aquella estona no vaig veure el concert, només veia com estava ella preparada.
1: T'entenc perfectament.
0: I després, en algun moment que va sortir cap a aquella zona, és d'aquelles coses que et donen a entendre que aquella banda que està sonant allà, estan fent aquesta gira, que ara se'n van cap a Sud-amèrica, i s'ho estan passant teta. I es porten... Però, bueno, la Imelda i el Ron Wood ja fa temps que col·laboren,
1: sí.
0: Però la Imelda, en aquell costat, amb una de les pipes que estan allà, doncs, portant les guitarres del Ron i tal, es marcaven uns balls de... Vinga, allà, ballant... I òbviament, doncs, bueno, eren altres moments que igual... sí que anava escoltant,
1: sí,
0: però...
1: Sí, però tu estaves allà veient que bé s'ho passava.
0: El meu centre d'atenció potser estava en esos bailes,
1: és
0: no?
1: És normal, és normal.
0: Però sí, i sobretot per allò.
1: Va ser una bona teràpia per tu.
0: Mare meva.
1: Tu necessitaves això, des de fa molt de temps.
0: Sí,
1: molt
0: sí,
1: de temps.
0: Sí, això de la Imelda sí, ho necessitava, de, i veure-la així.
1: Has patit molt per aquesta noia, tu.
0: Sí, senyor, però veure-la
1: ja
0: l'altre dia...
1: Ja està recuperat.
0: Em va confirmar que aquesta dona és un producte
1: La directora està curada.
0: Sí, senyores. I parlant de dones que ens preocupen, ocupen
1: així, així.
0: I tal...
1: La Meghan Keane, m'agrada molt, eh?
0: La Meghan Keane no ens preocupa gens ni mica.
1: M'agrada molt, molt, molt.
0: La coneixem des de fa relativament poc, la temporada passada, em sembla que vam debutar aquí a l'hotel, i no han deixat de donar-nos més que alegries. Estem parlant de la Meghan Keane, que és la veu i co-líder de la banda Parker Barrow.
1: Sí, senyor, co-líder aquesta... amb el seu marit i bateria de la banda, el senyor Dylan Turner.
0: Sí, senyor, el senyor Dylan Turner amb la Meghan, que van fer aquella juguesca, com hem explicat mil vegades, de
1: Bonnie and Clyde,
0: que Bonnie and a la pel·lícula es deien Bonnie Parker i Clyde Barrow,
1: sí, sí.
0: I van fer servir això per d'una manera original nomenar la seva banda. Banda que completen el guitarrista Alex Bender, l'altre guitarrista també Will Tipton, el baixista Kyle Priever i els teclats d'Eric Safka.
1: Una banda molt potent en directe.
0: Molt potent en directe. Estan resolent tots els seus temes d'una manera meravellosa, amb un enfoque americano tremendo. I tenim nou tema extret, o nou single extret de la seva publicació, Hold the Mash, que ja la vam estar explotant durant la temporada passada amb les prèvies i quan es va llançar. I ara aquest estiu van llançar un dels temes inclosos en aquest, diguem-ne, àlbum EP també, ha sigut un altre dels temes que ha estat sonant de manera fixa aquest estiu mentre nosaltres estàvem assentades allà mirant la paret.
1: Absolutament.
0: Es tracta d'un arrebatador tema americano que beu del blues, de l'americana, bueno, del bo i millor del que ens agraden aquí, i per això ens donarà entrada a altres sons després, però... Gaudiu, con un buen bourbon al lado del que ens poden proposar Parker Barrow i aquest Ruby's Reckoning.

0: amigos.
1: Perquè el barra, a mi m'agraden com sonen.
0: Molt, molt. I
1: aquest
0: han venido para quedarse.
1: I aquest era un tema bastant tranquil·lot, però jo quan li posen allò, el to més blues rock southern, m'encanten.
0: Una grandíssima banda, Parker Barrow. I com diem, joves, amb la qual aquí tenim un filó.
1: Sí, senyor, aquí doncs, hi ha una matèria per estona.
0: I ens serveixen, perquè és el que deia, aquest és un sonido per escuchar-lo con tu buen bourbon al lado.
1: Clar que sí.
0: I per dir, pues vamos a meternos de lleno en la parte más americana d'Hotel Blues.
1: Amb un senyor que és un referent per nosaltres aquestes darreres temporades.
0: Totalment. Totalment. Un tio que em sembla que són 12 anys ha fotut 17 discos o alguna cosa així.
1: Efectivament.
0: Una barbaritat.
1: Una brutalitat.
0: La temporada passada...
1: I el seu penúltim projecte era una trilogia.
0: Sí, senyor.
1: La trilogia d'Artemisa, que va titular.
0: Això mateix. I la temporada passada ens va passar això. Va publicar aquesta trilogia
1: amb la producció de
0: Shooter Jennings. I quan va acabar, quan vam, diguem-ne, estrenar la tercera, al cap de... Jo diria que un parell o tres de setmanes, pam, nuevo álbum de Charlie Crockett.
1: I de repent?
0: I diem, hòstia, però ja? I com li ha donat temps, tal? I de sobte desapareix aquell àlbum.
1: Sí, sí.
0: Dius, què passa? Què ha passat aquí? Bueno, el que havia passat era pues, aquestes històries que passen de quan en quan, de contractes amb discogràfica, en teoria... Ell, amb aquella trilogia, havia acabat
1: el contracte i diu... Pues
0: i
1: mira.
0: Sembla ser que la companyia doncs, li va reclamar i li van, com aquell qui diu, segrestar la publicació del
1: d'aquell àlbum. Sí, va ser retirat
0: àlbum.
1: De circulació. Cosa però el tio diu, vale, d'acordo.
0: Vinga.
1: Tu me lo retires.
0: Sí.
1: Però jo, quan vagi a actes públics o a concerts...
0: Va fer un xino.
1: El regalaré.
0: Va fer un xino.
1: Jo el regalaré.
0: Recordeu que el xino, fa uns anys, el nostre estimat Hernán Senra, el xino, va ser convidat per un festival d'aquests de Barcelona importants i de fet, el Coliseum, em sembla que va ser, el volien fer vendre els discos en un lloc i, a més, amb un preu concret o alguna cosa així. El xino va dir que... Això de que li impusieran el precio de los discos, i el que va fer va ser agafar tots els discos de la taula on estaven per vendre, a l'entrada del concert, se'ls va posar a la bossa i enmig del concert va obrir la bossa i va dir, coger los que queráis. I allò va provocar una emprenyamenta bastant forta dels organitzadors, que era The Project, i va tenir repercussió fins i tot a Hotel Blues.
1: Sí, sí.
0: I bueno, pues aquest senyor va fer el mateix amb una entrega de premis de la música americana
1: a Nashville.
0: El tio va començar a repartir el seu àlbum de manera gratuïta a tot qui volia una còpia
1: i després a tots els seus concerts.
0: Però bueno, allò...
1: ara ja està arreglat, eh?
0: Ara ja...
1: I torna a estar disponible l'àlbum, té un acord amb Atlantic Outpost.
0: Sí, senyor.
1: I que és un segell que té també dins la seva escuderia a un músic que sona també regularment a l'hotel, com és el senyor Sturgill
0: Simpson. Sí.
1: I bueno, ara ja es pot trobar el disc sense cap problema.
0: I a mi m'agrada el que diu Charlie Crockett, perquè trobareu un àlbum, a mi m'ha agradat molt, que, òbviament, té una base clàssica americana, però s'allunya una miqueta del country més clàssic i en aquí li fot toques de soul, blues, com ha fet sempre, cuidado. Que aquest tio havia fet un disc d'homenatge a Magic Sam. Jo lo dejo ahí.
1: Sí, toca molts pals.
0: I aquí torna una miqueta això i m'agrada molt el que diu de com fa aquesta música ell, doncs, basada en... en els anys 70 i tal, i diu, és que a mi m'és igual que sigui Waylon Jennings o Jimi Hendrix. Diu, tots els artistes, els que admiro, miren cap al passat i es basen en el passat. I és el que faig jo i el que m'agrada.
1: Recupero, faig alguna cosa nou i potser aquesta cosa nova que faig pot cridar la vostra atenció i jo em puc sentir còmode fent-ho.
0: L'àlbum es va publicar finalment a la setmana del 4 de juliol i ell va fer un comunicat de premsa prou explícit també,
1: sí,
0: en el que
1: sí.
0: Deia, diu, tingueu una bona setmana del 4 de juliol a tothom, a vegades s'ha de lluitar Goliat contra Goliat.
1: Sí,
0: en aquest 250 aniversari d'Estats Units, recordo que la llibertat és algo pel que s'ha de seguir lluitant. La guerra no acaba mai. Avui hem guanyat una batalla. Clovis estarà disponible al cap de setmana del 4 de juliol en Atlantic Outpost. Come on!
1: Som-hi!
0: Doncs, senyores, senyors, aquí teniu una petita, diguem-ne, un petit exemple per a mostra, un botó, del que podeu trobar en aquest meravellós nou àlbum de Charlie Crockett, aquest Clovis, i el tema es diu One Eye Jack.

0: Meravellós.
1: Molt bé, Croquet.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, a més, no queda encasillat.
0: No,
1: va per aquí, va per allà, tal, agafa d'aquí, agafa d'allà.
0: Una base de jazz con
1: sí,
0: una...
1: Sí, sí, sí.
0: Una cosa... de soul...
1: I aquesta manera que té de dir les coses, sí. I aquesta... com deixa anar les paraules cantant. A mi és un tio que m'agrada.
0: Un seguro al senyor Charlie Crockett.
1: Una bèstia de la producció musical i que no se li acabi la font creativa.
0: I a més continuarà sent un referent de l'americana per nosaltres sense fer coses, diguem-ne, country ni semblant, perquè això podia estar en l'apartat de rock and roll, podia estar en l'apartat de blues, una meravella. El que sí que és un referent també per l'hotel de l'americana i del country és el senyor Benjamin Todd.
1: Sí, senyor.
0: El forajido Benjamin Todd, que acaba de publicar un nou àlbum, un àlbum amb 12 temes que es diu Country is Dead.
1: La setmana passada, crec.
0: Sí, senyor, i és un àlbum amb versions renovades de temes de clàssics de country, folk i americana, que explora una miqueta les influències del senyor Benjamin Todd des del seu treball amb Lost Dog Street Band i la seva carrera en solitari.
1: Temes de Jimmy Rogers, Hank Williams, George Jones, Merle Haggard, Bob Dylan i Keith Wesley.
0: Y señores, con el sello de Benjamin Todd, sus pickups inmensas Ford y ese estilazo que tiene. Y per començar, doncs el primer single, que és el, tal i com has dit, un dels primers que has dit, Jimmy Rogers, doncs una versió del Jimmy Rogers que es diu Waiting for a Train. Grandioso, el senyor Benjamin Todd.

0: right is not the answer. Goddamn nation.
1: Maravillós el senyor també Benjamin, sí, sí, tot. Aquest molt més amb la línia
2: recuperant
1: tradicional.
2: Recuperant la tradició, exacte, exacte.
1: I però és aquesta veu angulada, aquesta aquest plantejament de carretera larga. I com deia, té una estima per les pick-ups Ford, immenses, grandioses i molt, molt, molt americanes que m'encanta. Ja m'agradaria a mi tenir alguna d'aquestes també per imponer mi ley.
2: Sí, senyor.
1: Anda, que si tuviera yo una d'estes, se iba a saltar nadie ni un semáforo delante.
2: Imagina't.
1: De mi.
2: La gent s'aturaria per veure't passar. Cuidado.
1: Això ja ho fan.
2: Ja. Bueno, però per mirar altres coses, clar.
1: Sí, bueno, no hi ha gaires conductores que vagin totalment nues. I el clic del cinturó no et diré on el porto.
2: Ja.
1: Però bueno,
2: ja
1: molt bé.
2: Ja m'imagino.
1: Bueno,
2: i ara hem de parlar d'una senyora que...
1: Per a completar el primer programa temporada...
2: Ens té el cor robat.
1: Sí.
2: Quan l'escoltem, quan la veiem en algun concert en directe, i a vegades inclús... quan l'escoltem parlar, perquè és una dona...
1: Sí, senyor, que sabe lo que se dice.
2: Que s'ha posicionat en una posició de reivindicar coses,
1: sí,
2: respecte a la situació que està visquent als Estats Units i al món en general.
1: Sí.
2: Però és que, esclar, quan agafa el micro i s'hi posa, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
1: Sí, senyor, i també aquest estiu estàvem aquí i ens va arribar un senzill, un nou senzill publicat per la Sierra Ferrell. El vam posar i tots dos... ens vam quedar com dient, és que si la queremos és per coses com aquesta.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Un tema en el qual a poc a poc us anirà introduint en un punt fins i tot psicodèlic, sense renunciar a la base americana que té la grandíssima Sierra Ferrell. Es tracta d'aquest primer senzill del 2026 que publica la Sierra Ferrell, que es diu Trying to Love You. Veurem si això va amb la línia d'un nou àlbum, però nosaltres el que ens interessa és que pugueu sentir el que vam sentir nosaltres aquest dia calorós d'estiu, que ens vam retrobar amb Sierra Ferrell i vam dir, si és que por algo la queremos. Senyores, senyors, meravellós tema, meravellós tema de Sierra Ferrell i aquest Trying to Love You, Sierra Ferrell.

0: Aquí heu tingut, meravellosa, com sempre, Sierra Ferrell, que si a nosaltres ens ha animat l'estiu i ens ha portat a, bueno, en certs moments, a provar certes coses per acompanyar el tema, i ens hem ficat molt a dins, molt a dins del tema.
1: Sí.
0: Amb aquestes coses que vam provar. Però arribem a un punt ara en el programa que algunes estareu pensant, bueno, com va quedar el tema de... el comitè de control dels temes dels Stones en programes de blues que es diguin Hotel Blues. Com us vam dir a final de temporada, vam rebre el certificat de que havíem superat la, amb èxit la qualificació, havíem, bueno, pagat la nostra penitència i innocents de nosaltres pensàvem que ja, doncs ja està feta tota la feina, i ens van dir una cosa: molt bé, amb els Stones us heu posat al dia, mantingueu aquest nivell, si us plau, d'anar-los posant sovint, perquè si no hi tornarem, però sí que ens hem fixat aquest any que en aquesta temporada no heu programat un sol tema de Led Zeppelin. I vam dir, bueno, amb un programa de versions sí que vam posar alguna versió i tal, no ha sonat Led Zeppelin en tot l'any. I vam dir...
1: Així, literalment, eh?
0: Sí, una cara, i vam dir, bueno, i què ens voleu dir amb això? Va fer així un riure aquell representant del comitè que es va presentar allà a la porta, que jo pensava que era un enterrador, i no, era del comitè.
1: No, era el comitè.
0: I va fer així, no. Doncs que aquest any pagareu el tribut programa a programa de programar un tema a cada emissió de Led Zeppelin.
1: No ens van deixar altra alternativa.
0: I nosaltres, amb un dolor al cor que no ens l'acabem, vam dir, pues, vamos allá, no? I això comença, la penitència comença avui.
1: Sí, senyor.
0: Senyores, senyors, Led Zeppelin seran els protagonistes d'aquest any cap a meitat de cada programa, perquè pagarem el nostre tribut pel nostre mal cap de no haver programat cap tema la temporada passada. I nosaltres, que ho sentim molt, però que estem obligades a complir amb això, si no, cuidado, ens cau una multa important. Amb la qual cosa, la banda del senyor Jimmy Page, el senyor Robert Plant i el grandíssimo Gonzo, el senyor John Bonham.
1: El desaparegut John Bonham.
0: Doncs estaran setmana rere setmana... Com era el baixista? Em recordo?
1: John Paul Jones.
0: Estaran cada setmana aquí fent el soroll que ells només sabien fer i que, bueno, en alguna ocasió encara s'havien ajuntat per tornar-lo a fer. No tots, obviamente, però bueno. La qüestió és que comencem aquesta setmana a pagar el tribut de la banda britànica Led Zeppelin, i aquesta setmana ho fem, doncs mira, per començar, serà una cosa difícil, d'encabir un tema per programa, però bueno... aquí lo tenéis, nos lo han ordenado, y aquí lo teniu: Led Zeppelin Hotel Blues, y aquest Rock and Roll.

0: bueno, esperem...
1: Quina magnífica penitència.
0: Sí, sí.
1: Quina meravellosa obligació.
0: Que malament ho vam passar l'any passat, hòstia, amb la penitència, hòstia. I que malament ho passarem aquesta, eh? Quin mal ens farem.
1: Hòstia, gallina de piel, tornant a sentir aquest tema, mare
0: pues
1: de Déu.
0: Som vora 35 programes, més o menys, per temporada, 35 temes de Led Zeppelin, més o menys.
1: Todo pa vosotros.
0: Amb lo qual, pues mira, patirem.
1: Fartes i farts acabareu de Led Zeppelin.
0: I tant, i tant.
1: I lo que ens agrada.
0: Amigos, pues venga, pues ja estem liats amb això. I qui està liat és un senyor que nosaltres estem encantadíssims d'haver-lo recuperat ja fa uns anys, després d'aquella, bueno, ese ascenso vertiginoso a l'èxito que le llevó al mainstream, i ahí hubo un cataclismo, jo suposem, una desaparició durant un temps i un retorn que ha anat fent, doncs que s'ha quedat allà, el tio ha anat fent discos, l'hem anat programant, l'hem tornat a veure en directe, hem vist que és un músic d'una talla pràcticament inigualable en l'actualitat, en l'escena actual, i estem encantats. Eli Paperboy Reed.
1: Benvingut
0: novament in the house.
1: A l'Hotel Blues.
0: I ara el que passa és que els darrers àlbums que havíem estrenat eren normalment com homenatges. L'últim va ser un homenatge a Merle Haggard, a l'artista de country, des de la visió d'Eli Paperboy Reed, magnífic, amb un so brutal. Bueno, és un tio ja amb una experiència i amb una producció impressionant. Algun disc d'homenatge, hits del soul i tal, però feia 7 anys ja que no publicava material nou de su puño y letra. I això s'ha acabat. El passat 11 de setembre...
1: Hòstia puta! Per què ho has dit, home? És que... Hòstia... té un clínex, té.
0: Doncs això, el passat 11 de setembre... Sant Boi. Bueno,
1: quin hora és?
0: No, jo era Sant Pol. Però la qüestió és que es va llançar el seu nou àlbum, que du per títol Getting There, i que, en el qual comparteix producció, veu i diguem-ne, i posava en escena...
1: Amb un veteraníssim
0: de 84 anys, que és el senyor Swamp Dog. Amb ell ja havia fet alguna coseta ja fa uns anys, però ara el té aquí, doncs això, com a productor, músic, cantant, i es parteixen els temes, en algun tema canten els dos, però escolta, tiene un pozo todo. Temes propis, com dèiem, temes nous de Eli Paperboy Reed, i alguna versió disfressada de tal forma que hasta los más estudiosos del lugar les cuesta reconocer de quién es el tema. Però bueno, la qüestió és que l'hem recuperat, que ens ha encantat i que ens ha acompanyat també aquest estiu, i ho volíem compartir amb totes vosaltres, perquè ens ha acompanyat, perquè los previos de lanzamiento han sigut durant l'estiu, i un d'ells va ser aquest maravillós, con ese slide guitar por ahí detrás, que aún s'està desempallegant una miqueta de la ombra de Waylon Jennings, però llevado a su terreno soul, i amb la maestria que només poden tenir grans artistes com el senyor Eli Paperboy Reed, i aquest Like We Used To.

0: Maravillós. I la Paper Moon Reads.
1: Bon retorn.
0: Que sonido, eh?
1: Bon retorn, sí, sí.
0: Que sonido más, sí, sí. Més confortable. I ara, és curiós, escolteu, això que tenim aquí darrere...
1: Clar.
0: The Black Keys. És curiós, perquè ara tindrem dues mostres continuades de gent que el senyor que està cantant això, el senyor Dan Auerbach, que té el seu segell, té el seu segell musical i té el seu segell personal.
1: Absolutament.
0: I té un ull.
1: Easy Eye Sound Records, no?
0: Easy Eye Sound. Doncs els dos propers artistes són artistes que han sonat molt a l'hotel, són molt joves, i ara el senyor Dan Auerbach ha dit venir.
1: Cap a casa, nois.
0: Venir per a casa, i us ho vam anunciar a finals de la temporada passada. I ja vam programar algun tema que dèiem, hòstia, com se nota quan esta gente se pone a trabajar con Dan Auerbach. El que escoltarem a continuació és McKinley James, un tio que ara també com la Grace Bowers, jo crec que ha de tenir 20 i pocs, 23, 24, no sé, no crec que en tingui molts més. Portem ja anys seguint-lo i és una meravella de guitarrista, de músic, de amante del rock and roll añejo, i des de que ha fitxat pel senyor, pel segell Easy Eye Sound de Dan Auerbach, doncs que no s'està dando unes quantes alegries. I la d'aquest estiu i la que escoltarem a continuació té la categoria del que escoltarem a continuació. McKinley James l'ha publicat com a single, no hi ha un disc per ara darrere, sinó publica single, lo publica en vinilo.
1: Ahí lo tienes.
0: En vinilo 7 pulgades, i aquí el tenim, no en vinilo, però sí per totes vosaltres, aquest magnífic Hook on You, el senyor McKinley James.

0: A qui n'han tingut? El bo d'en McKinley James.
1: Com si rescatés un sol retro, però fantàstic, fantàstic. Amb aquests tocs de guitarra.
0: En el cas del McKinley, no crec que hi hagi gaire variació del que venia fent ja. Aquesta entrada I Sound, sí, tiene ese pozo, esa pequeña distorsión, ese tal, però és que és un magnífic compositor, guitarrista, vocalista, és una meravella, és una meravella. I ens un pare d'ella a la bateria darrere, sí, sempre, sí. Cuidado,
1: aquest vigilando. Aquest home de Rochester, New York, però forjant musicalment el cor de Nashville.
0: I és un pare d'ell, Jason Smith, el sí, baterista senyor, que sí, vam senyor. Descobrir amb el grandíssim J.D. McPherson. Molt bé, doncs ara l'altre exemple que dèiem era el nostre estimadíssim Eddie Nine Balls.
1: Déu-n'hi-do.
0: Aquell senyor...
1: Ens ha fet patir, eh?
0: Sí, aquell noi que va començar com un nuevo Albert King, amb pipa i tot, i
1: una borrada,
0: aquella
1: una borrada,
0: blues de la hòstia, i que de sobte doncs es va perdre una miqueta,
1: sí,
0: per mi, per nosaltres.
1: Sí, sí.
0: Jo algun passo en
1: o ell, falso. O ell es va perdre o nosaltres el vam perdre. No sé què va passar,
0: sí,
1: però ens vam distanciar una miqueta.
0: Jo crec, per les declaracions que ha fet, doncs que es va perdre o el van fer perdre una miqueta, perquè ara diu que se sent la mare de bé des que ha fitxat per aquest segell ICI Sound de Dan Auerbach.
1: Va, és que el Dan Auerbach ho havia dit, a veure, Edi, vine, que hem de parlar.
0: Ben pecat.
1: Què tu puedes, Edi?
0: I el proper 6 de novembre publicarà el seu nou àlbum en aquest segell, que es dirà Down Here, i en aquest àlbum hi pertany el tema que escoltarem a continuació. S'han publicat dos o tres avançaments aquest estiu, a qual mejor. I de fet, un dels darrers que he estat gaudint és el seu Rock You Baby, un tema discotequero dels anys,
1: sí, senyor,
0: 80.
1: Sí, senyor.
0: Rock you, baby.
1: Que jo al veure dic, oi, mare de Déu, Edi, que t'has fotut amb un embolic. No, no, escolta, el comences a sentir, dius, Edi,
0: sí,
1: me gustas.
0: Le echa un morro que tira,
1: sí, senyor,
0: pa atrás.
1: Sí, senyor, deixa'm dir una cosa només. Amb aquest nou treball, sí, hi ha col·laboracions importants i una d'elles és del grandíssim Marcus King.
0: Amigo, amigo. Doncs el que tenim aquí és un d'aquests avançaments que s'han publicat aquest estiu i que suena però de maravilla. Senyores, senyors, bienvenido a casa de nuevo, senyor Edi Nine Ball, i aquest Whole Lot Coming For You, Eddie Nine Ball.

0: se'l veia amb ganes, el noi.
1: Sí, sí.
0: Mare de Déu.
1: Ha tornat amb força, eh?
0: I esta guitarra, otra vez, al nivell de Freddie King i Albert King. Cuidado, eh?
1: Clar, vull dir, sota el paraigües de la Nauerbach, jo crec que els músics es reinventen, eh?
0: No sé,
1: I es regeneren, però és que és tremendo, eh?
0: Aquest tio tenia ganes de desempallegar-se d'allò que li passava a sobre. Bueno, i continuem amb la velocitat que volem continuar, perquè ja estem arribant a punts importants, ja sí, hem passat sí. algun, però hi tenim un altre retrobament. Un altre retrobament, perquè aquest mes d'agost es va publicar un àlbum que es deia Fireflies, a càrrec de la nostra estimada Danielle Nicole, la baixista i que va ser membre d'aquella banda Trampled Underfoot, avui que hem escoltat a Led Zeppelin.
1: Banda de Kansas.
0: Banda en la qual compartia lideratge amb els seus germans, i un d'ells va morir.
1: La bateria va morir.
0: Ara no fa pas gaire.
1: Exactament.
0: I això la
1: Chris, es deia.
0: La va deixar una mica tocada, bueno, òbviament, i fins i tot en aquest àlbum hi ha reminiscències, hi ha referències, i de fet se sent tocar a son germà d'ell la bateria.
1: Hi ha una gravació, hi ha una gravació, una de les capes és Chris tocant la bateria.
0: De fet, el tema que escoltarem a continuació, hi ha aquesta presència del seu germà Chris,
1: i atenció,
0: que va ser un dels temes que es van llançar abans de la publicació al mes d'agost de l'àlbum, però també hi ha altra col·laboració en aquest tema.
1: Atenció, sí. Senyores i senyors, la senyora Danielle Nicole està acompanyada en aquest tema pel grandíssim guitarrista Luther Dickinson, de North Mississippi All Stars.
0: Doncs ni més ni menys, Danielle Nicole acompanyada per Luther Dickinson en un dels temes que trobareu en aquest àlbum publicat el mes d'agost, Fireflies, i aquest tema que es diu Take Me Back. Danielle Nicole i Luther Dickinson.

0: Temazo, eh? Daniel Nicol, eh? Déu-n'hi-do, eh?
1: Una potència i una...
0: Sí, sí, i ella sentint el baix, que ella domina i toca, i vull dir, escolta'm...
1: Sí, senyor.
0: M'agrada.
1: La guitarra de Luther Dickinson.
0: Pues, clar, és que, vull dir, se rodea d'esta gente que...
1: És llevar un cotxe alemany,
0: saps? Favor,
1: sí,
0: por favor.
1: És un seguro. Anava a dir, i a més, amb la Daniel i el Luther Dickinson ens han obert la porta directament del blues, que ara ve un noi.
0: Canadà, tornem a Canadà.
1: Amigos,
0: ostres,
1: un noi de 17 anys.
0: Sí, senyor.
1: Canadenc,
0: sí, senyor.
1: Que aquest estiu ens ha fotut una hòstia de
0: totalment.
1: Dir... Amigos, visualment, la portada del
0: sí,
1: disc,
0: senyor.
1: El so... Tot de, era allò de dir... Amigo.
0: Un nom originari d'una població que jo no l'havia sentit mai en ma vida, de Kamloops.
1: Kamloops.
0: De la Colúmbia Britànica.
1: Sí, senyor.
0: Mare de Déu.
1: I que ha gravat un àlbum...
0: A Vancouver.
1: A Vancouver, amb 17 anys, torno a insistir, que nos lleva al blues más genuino de gent de com Peter Green. Et recorda, ja només per la portada, tiene reminiscències de Peter Green, té temes, versions d'Elmore James, i, bueno, té una manera d'encarar el blues com feia molt de temps que no veien amb un tio tan jove. Amb la qual vam dir de seguida, amigos, Jake Soberlak.
0: Has de visitar el Hotel Blues.
1: Tu eres de Hotel Blues, aunque no lo sepas. I a partir d'avui ho sabrà, perquè li arribarà que ha sortit a Hotel Blues, només amb 17 anys, el primer programa de la temporada... el volem incloure perquè és una autèntica meravella. Senyores, senyors, des del seu àlbum I'm in Trouble, el senyor Jake Soberlak i aquesta versió, una de les dues que té d'Elmore James, aquest I'm Worried, Jake Soberlak.

0: Criatura, ya tens habitació a l'Hotel Blues.
1: Pero vamos, para tiempo,
0: que eh? Que sí, home, que sí.
2: Sí, senyor.
0: Que te vas a quedar una buena temporada.
1: Jake Soderlak. El Jake Soderlak, sí, senyor, ha venido para, sí, quedarse.
0: Sí,
1: I'm worried. En aquest tema, inclòs en aquest, I'm in trouble.
0: Escolta, recta finalíssima ja
1: i blues,
0: del programa d'avui.
1: I blues.
0: I atenció per lo que ve a continuació, eh?
1: Senyores i senyors, vam estar escoltant avançaments, avançamientos, com m'agrada també dir-ho.
0: A mi m'agrada molt, l'avançamientos.
1: Avançamientos.
0: Sí.
1: El que seria, no el nou treball, sinó el treball de GA20, banda de capçalera d'aquest programa, la banda encapçalada per el senyor Matthew Stubbs, i en col·laboració amb la llegenda, amb l'home, amb el senyor que vam tenir a tocar i encara ens posa la pell de gallina, el senyor Charlie Musselwhite.
0: Sí, senyor.
1: Doncs alguien podria pensar, estos tres chavales con este carcamal van a fer una cosa rara.
0: No, home, no. A més, el Matthew Stubbs va estar tocant durant 10 anys a la banda del Charlie Musselwhite, imagina't.
1: Clar. Ja tot el que vam escoltar d'avançament ja ens deia...
0: Sí, ens deia, ens feia cosa.
1: Esto
0: feia
1: es un discazo. I el que passa que es va publicar just quan vam acabar la temporada, es va publicar el 31 de juliol.
0: Imagina't.
1: I amb 82 anys el senyor Charlie Musselwhite ha dit, niños, seguidme.
0: Sí.
1: Que, ¿a dónde vamos? Vamos al blues.
0: Vamos.
1: L'àlbum es diu Blues Now. I esperem que aquesta aliança hi hagi una segona part, com va fer Ben Harper amb el Charlie Musselwhite també, que
0: sí,
1: va
0: senyor,
1: fer dos discos.
0: Sí,
1: que hi hagi alguna cosa més, perquè te deja con ganes de más i más i más. Senyores, senyors, GA20 en Charlie Musselwhite, i des del seu Blues Now, aquest tros de blues que es diu The Blues Never Die.

0: Amigos, si algú us pregunta, hosti, ¿esto del blues què és? Li foteu això.
1: I no hace falta que preguntes nada más.
0: I a part igual tendréis temita y todo. Amigos, the blues never dies.
1: Solo con escucharlo lo vas a entender.
0: Y lo dice el mismísimo Charlie Musselwhite. I com bufa encara Charlie Musselwhite. Quina meravella. Quina meravella. Molt bé. Nosaltres estàvem preparant el programa i pensàvem que fins aquí arribaríem en el primer programa. Déu-n'hi-do, escolta, ahí, esa parte final con buen blues i tal i qual. I de sobte...
1: Ha sigut una sorpresa.
0: Ens enterem aquests darrers dies que hi ha un videojoc que és el Grand Theft Auto, que bueno, ha tingut polèmiques durant anys i tal, de si violentos i no sé què, no sé quantos.
1: Que ara treu la versió sisena, no?
0: Que ara treu
1: bueno, traurà,
0: sí, sí, es publicarà una nova edició d'aquest joc, l'edició número 6, però és que ens entenem perquè dins de... O sigui, ara resulta que els videojocs també publiquen banda sonora.
1: Sí, sí.
0: Que nosaltres no ho sabíem, no controlamos el tema. I en esa banda sonora hay toda una especie de artistas que los conocen, pues, los niños y las niñas de hoy en día. Y hay un señor. Y hay un señor que es diu... Que es diu Keith Richards, també. Keith Richards, el nostre estimat Keith Richards, sembla ser que està en aquest àlbum, i no sembla ser, és que és així, amb una versió d'un gran clàssic
1: que
0: del blues.
1: Vam dubtar, inclús, de si era una cosa...
0: Com està el panorama, vam dir, vamos a comprovar coses...
1: Sí, una cosa de la IA i tal, no?
0: I resulta que sí, que el senyor Keith Richards ha dit, oye, ¿por qué no haces una versió de blues y la metemos en el juego? No sé per què, però bueno, perquè si veieu la resta d'artistes, que no té res a veure, però bueno. Pero ahí está. Bueno, hay alguien con gusto dentro de la producción de ese juego.
1: Y se agafa y dice, faré una versión de Jimmy Reed.
0: De Jimmy Reed, nada más y nada menos. El otro, como su amigo Ron Wood. Y un tema que sí que habían fet alguna versión amb els Stones y tal, pero la despulla y la fa a lo Keith Richards. Senyores, senyors, i amb això direm adeu i us deixem con el abuelo Keith i us esperem la setmana vinent. Anda que no habéis tenido buen producto,
1: home.
0: Eh?
1: Contentes teniu que estar totes.
0: Doncs en allà, des de la gran ciutat i les seves llums brillants, ens acompanyarà per dir adeu el senyor Keith Richards i aquest Bright Lights Big City. Molt bona nit, Hotel Blues.
1: Bona nit.

Què tal, Coco? Benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant novament per una fascinant màquina del temps. Com ho portes, això, avui? El company periodista, bé, el mestre Gabriel Jaraba, que molts vam conèixer a finals dels anys 60 com a músic en aquell mític grup català que feia cançons com Neil Young o com Bob Dylan, que es va dir Els Tres Tambors. L'altre dia al Facebook va i diu: aquí estic jo, que crec que sóc jo, però cada dia, cada moment, sóc una altra cosa, que va vivint una vida que ja no és el que era, però això que era encara sóc jo. Punts suspensius, que a mi m'agraden molt.

Sí. Versió d'Elvis Costello, nascut a Londres el 1954, que va fer el 1999 expressament per la banda sonora de la pel·lícula Notting Hill, però la va fer pràcticament igual que l'original.

on escoltaràs a la ràdio avui dia a Xalça Sabor? Aquí al Coco procurem no oblidar-nos de res, ni de ningú. Aznavour, nascut a França, però d'origen armeni el 1924, ens deixava el 2018. Va estar actuant en directe gairebé fins al final. I una curiositat, va arribar a ser protagonista d'una pel·lícula dels anys 60 que es deia París al mes d'agost. Concretament de 1966, quan ell ja començava a ser molt famós. Una pel·lícula, per altra banda, mai comercialitzada a Espanya, que es pot aconseguir, però en versió original francesa, a través d'internet.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Les pots escoltar totes a qualsevol raconet del món, allà on vulguis amagar-te a través d'internet. Moltes deixen els seus webs el podcast del programa per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Recorda que, entre d'altres plataformes, ens trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, a Amazon Music, a Spotify. Per si no et vols perdre res. Per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Per exemple, per una nova proposta, una nova idea que ens dona en Josep Maria Senyan i Pardo. Quina cançó, quina música sona en el teu mòbil quan et truquen? Ens ho vols dir i la compartim? En Josep Maria ens diu: bon dia, Albert, felicitacions pel teu programa Revival Cocodril Club. Jo al mòbil porto la cançó de Matt Simons, Cats and Release, en la seva versió Deep in Remix Extended Version. Salutacions cordials i molt suport per seguir en la teva línia de qualitat musical. Moltes gràcies, Josep Maria. Doncs aquí queda la proposta en l'aire. Quina música, quina cançó sona en el teu mòbil quan et truquen? Perquè no ens ho dius per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com.

0: Garage and Release va ser èxit de Matt Simons el 2014. Pesca i alliberament. Matt Simon, que és jove, va néixer el 1987 a Califòrnia. Aquesta és la cançó, la música que li sona a l'amic Josep Maria Senyani Pardó quan el truquen pel mòbil. Però aquesta també, Josep Maria, saps, va ser la cançó escollida per Salvatore Adamo quan el vam tenir aquí en directe al programa i li vam preguntar quina cançó li hagués agradat escriure. Va dir diverses de clàssics dels anys 60 i 70, però de nova, d'actual, va dir aquesta.
1: Però hoy también me gusta, por ejemplo, Matt Simon. Catch and Release de Matt Simon, me gusta muchísimo.
0: Ah, muy bien. Per cert, tens alguna cançó a mà que et doni bon rotllo? Que et canviï l'humor per anar a millor? Que t'arregli un dia espatllat? Ah, la música genera prodigis i hi ha cançons que hem de tenir a prop, per si de cas, a la nostra farmaciola d'emergències musicals. N'hem compartit moltíssimes en els últims anys, però potser encara en tens alguna per compartir.
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing
0: it, not for... Don't worry.
2: Don't worry.
0: No et preocupis absolutament de res.
2: Be happy.
0: I be happy. Dedica't a ser feliç. La música t'ajudarà. Per exemple, aquesta que ens proposa l'amic Lluís Aldaz des de Castellà del Vallès. Diu, Albert, et voldria demanar la cançó Na, ne, na, que així pel títol, per qui no la conegui, pot pensar que és una xurradeta, oi? Una cançó que es digui Na, ne, na, això sí, amb H final, les tres, eh? Diu, del grup Vaya con Dios. Diu, crec que és de l'any 90, em dóna bon rotllo i ganes de ballar. Moltes gràcies i endavant amb el cocodrill. Lluís Aldaz de Castellà del Vallès, doncs sí, és una bona cançó d'un bon grup, els Vaya con Dios, que, bueno, es van formar a Brussel·les. I, efectivament, la cançó es va publicar el 1990.

na, nè, na, na. Doncs tens raó, Lluís Aldap, de Castellà del Vallès. Ens està donant bon rotllo aquesta cançó que ens has proposat del grup Vaya con Dios. Sí, són belgues, però el seu nom és en castellà, Vaya con Dios. Ah, i un altre d'ells, va. Del mateix any 1990. Una que encara poso a les meves sessions. Night Walls, gent nocturna.

eren bons, eh? Amb un estil de jazz suau. Des de Brussel·les, balla con Dios. I aquesta gent nocturna, Night Walls. Ja veus que aquí, al Coco, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aquest és un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta acariciar la teva memòria des del llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels, als veterans oients i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, a cada cançó, a cada bon record. Aquesta és la pel·lícula que ens muntem junts.

quina és la cançó o el tema instrumental de banda sonora d'una pel·lícula que més t'agrada? Suposo que moltes, però digue-me'n només una, sisplau. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Jaume R, que ens diu a l'Albert, soc en Jaume R, fill adoptiu de Sabadell. Ei, què tal, Sabadell? Sabem que tenim molts amics i moltes amigues a Sabadell, sí, sí. Diu en Jaume, novament felicitar-te pel programa i agrair-te l'esforç perquè setmanalment puguis oferir les sol·licituds de tots els cocodrils i especialment els teus programes especials. Bueno, tu dius setmanalment, però hi ha emissores d'aquestes 125 que passen el programa diàriament, eh? Sí, sí. Si ens segueixes al Facebook, estaràs al corrent de totes les notícies vinculades al programa. Ja saps que el grup es diu com el programa, Cocodril Club, agrega-t'hi, digues la teva, publica les teves coses, els teus records musicals, fotogràfics o de qualsevol tipus. I estarem encantats de compartir-ho amb tu. Diu en Jaume R, et volia demanar la banda sonora de Gato Negro, Gato Blanco, una pel·li d'Emir Kusturica, perquè la disfrutem tots junts. Doncs aquí la tens.

la música o les cançons de bandes sonores són diferents. Estan pensades per acompanyar unes imatges. Avui, per primera vegada, malgrat els anys transcorreguts de programa, estem estrenant, a petició de l'amic Jaume R., fill adoptiu de Sabadell, aquesta cançó, que és la principal de la pel·lícula Gato Negro, Gato Blanco, estrenada el 1998, una pel·lícula de Sèrbia, una comèdia romàntica i disparatada. Això és música balcànica interpretada per Goran Bregovic, nascut el 1950, però que és dels més admirats cantants de la regió balcànica. La pel·lícula, dirigida per Emir Kusturica, nascut a Sarajevo, a Bòsnia i Hercegovina, el 1954. Sí, aquesta, que és la cançó principal, es diu Bubamara.

0: Algú va dir, la memòria és el mirall on estem veient els absents.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club.

Rebem un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com que ens diu: apreciado Albert, nací en 1946 y mi época gloriosa fue, sin duda, el lustro comprendido entre 1965 y 1970. Así pues, me considero un clásico romántico de la canción melódica. Aquella época en la que podías abrazar a tu pareja, si se dejaba, claro está, pero en la que al fin y al cabo existía cierta complicidad. Recuerdo con enorme nostalgia aquellas discotecas de luz tenue, donde podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont. Bueno, esto, los que podían acceder a un mechero Dupont, junto con la bebida, y nadie tocaba absolutamente nada. ¿Ah, sí? Pues mira, a mí precisamente me desapareció un mechero Dupont en una discoteca. Entró una canción que me gustaba mucho, salí a bailarla con una amiga y me había dejado el mechero encima de la barra. Lo que duró la canción, duró el mechero. Pero claro, es que era molt llaminer i es feia veure molt. La culpa va ser meva, potser, no? Però em va saber greu, perquè... Bueno, és que llavors fumava, ara ja m'és igual. Ja fa 20 anys que no fumo. Per si algú li interessa o per si algú vol deixar i jo li serveixo d'alguna cosa, us puc assegurar que és de les millors coses que he fet a la meva vida. M'he pogut penedir de moltes i recordar molts errors, però d'aquesta no, aquesta va ser fantàstica. O sigui que si deixeu de fumar, segurament les coses anirien molt millor a tots els nivells. Bueno, perdona, ¿Cómo te llamas? Sí, Vicente Loncan, que estaba leyendo tu correo. Diu, ¿podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont junto con la bebida? Y nadie tocaba absolutamente nada. Había respeto, educación y orden. En fin, otra época que recuerdo con absoluta nostalgia y cariño. Ayer, paseando por el dial, volví a localizar tu programa. Hacía años que había perdido su pista. En este programa, usted explicó la historia de un amigo que estaba buscando una canción del gran Roger Whittaker y con su impecable capacidad musical consiguió localizarla. Bueno, sí, aquesta és una anècdota d'un amic que en realitat és company de doblatge i director de doblatge que m'ha dirigit moltes vegades, que ja l'he explicat en diverses ocasions, no? Un dia estava jo, i em sembla que era un dia festiu, i jo tenia un bolo a la nit a Tortosa i estava dinant a Vinaròs, i a mig dinar em va sonar el telèfon i em va dir: sento molestar-te en un dia festiu, però és que no em trec del cap una cançó molt antiga i no sé per on començar a buscar-la, i me la va cantar per telèfon i de seguida li vaig dir quina era. Bueno, i el Vicente Loncan diu: lamentablemente no pude entender bien el título de aquella bonita canción, ¿podrías decirme cuál era? Gracias por tu atención y por esos momentos de música que nos hacen regresar, aunque solo sea por unos minutos, a aquellos maravillosos años. Un cordial saludo, Vicente Loncan, que no em diu des d'on m'escolta o des d'on m'escriu. Doncs sí, amb molt de gust. És que el títol d'aquesta cançó de Roger Whittaker no té traducció, és Durham Town, o sigui, ciutat de Durham. Roger Whittaker havia nascut a Nairobi, a Kenya, que està a la llista dels llocs que m'agradaria visitar alguna vegada. Jo tinc una anècdota també de Kenya. Seria l'any 84, quan la meva actriu preferida era Meryl Streep, i abans de conèixer Michelle Pfeiffer, esclar, i després de totes les clàssiques, de la Jean Tierney, de la Barbara Stanwyck, de la Rita Hayworth, bueno, m'encanten els clàssics. Bueno, el cas és que vaig pensar: què puc fer? Llavors no hi havia internet, ni xarxes socials, ni res, estem parlant de l'any 84, sí? Què puc fer per poder entrevistar Meryl Streep? I si pot ser, fer-me una foto amb ella, no? Era la meva il·lusió. I vaig començar a fer passos, d'un lloc em van enviar a un altre, bueno, vaig estar dies enviant cartes postals, perquè llavors tampoc existia el correu electrònic, fins que finalment vaig arribar al seu representant i em va dir: sí, la senyora Meryl Streep no té cap inconvenient a rebre'l, però serà tal dia a tal hora, disposarà de mitja hora en l'hotel no sé què de Nairobi, a Kènia, perquè estaven rodant Memòries d'Àfrica. Malauradament no vaig poder anar. Bueno, doncs Roger Whittaker va néixer a Nairobi el 1936 i se'n va anar a l'altra dimensió amb 87 anys el 2023 a Toulouse, a França,

Downtown, Roger Whittaker, una preciositat, publicada el 1969. Gràcies per el teu correu, Vicente. I ara, amb aquesta, entrem a l'espai de les versions. Avui em sembla que més d'un coco quedarà com una miqueta flipat.

És clar que no necessita presentació, però com que a vegades se'ns escolta gent molt jove, direm que aquest és un tema mític del 1969 i de David Bowie, que es diu Space Odyssey. Bueno, es va publicar el 1969 en el món. Aquí va haver-hi com una segona reedició cap al 1972, perquè amb la primera no havia passat gaire res. I sabeu qui va versionar el castellà Space Odyssey de David Bowie? Els Hermanos Calatrava. Sí. I vaig parlar amb ells i em van dir: no hem sabut mai si David Bowie es va assabentar, si la va arribar a escoltar. Esclar, és que no hi havia internet, era molt més difícil detectar que algú havia fet una versió. Per això hi havia grups, com els Sidex, que algunes cançons que no eren d'ells les signaven amb els seus noms, i normalment no passava res, perquè l'autor no s'assabentava. Em van dir els Hermanos Calatrava: m'agradaria saber si David Bowie va arribar a escoltar la nostra versió. Nosaltres, la primera vegada que la vam escoltar, ens vam imaginar que és el que veuria un astronauta des del cel. Però ho vam centrar a Espanya i també vam afegir crítica social, referències a Franco, a la inflació, a la vaga de la SEAT. I em van dir els Hermanos Calatrava: hubo un tiempo, cuando actuábamos en directo, que venía a vernos un público muy joven, pedían hacerse fotos con nosotros y siempre nos preguntaban si íbamos a cantarla. El que tampoc saben és si David Bowie va arribar a cobrar els drets d'autor. Algú va dir que mai més tornaria a escoltar la versió original de David Bowie de la mateixa manera.

0: trasero de la SEAT. Un poco más a la izquierda veo como los focos. Dos fábricas ardiendo deben de ser.
1: La Odissea Espacial de los Hermanos Calatrava, versió de l'original de David Bowie, que per cert, molt poca gent sap que el mateix David Bowie la va fer en italià, a petició de Tony Visconti, titulada Ragazzo Solo, Ragazza Sola. Bueno, en italià la lletra no té res a veure, no parla de l'espai. La discogràfica de Bowie li va encarregar aquesta versió per competir amb altres bandes italianes que estaven versionant la cançó. El lletrista, Mogol, va decidir ignorar totalment l'odissea espacial del major Tom i la va transformar en una història romàntica sobre dos joves solitaris que es troben al cim d'una muntanya. Noi solitari, noia solitària.

0: les curiositats del teu amic del Coco. L'Odissea especial de David Bowie, gravada en italià amb una lletra que no té res a veure, és una història romàntica, per competir amb les bandes locals, amb les bandes italianes, que estaven versionant a la seva manera la versió original.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal? Com estàs? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. De tant en tant et preguntem quina cançó gravaries en un casset si estiguéssim a finals dels anys 80 o principis dels 90, quan era l'única manera de gravació domèstica, l'únic format. I alguns gravàvem cintes pensant en viatges llargs o curts, diurns o nocturns. Bueno, pots dir-me quina cançó gravaries si tens la imaginació de pensar que l'estàs gravant ara per preparar el viatge, o pots dir-nos quina cançó escoltaves en casset quan anaves en el cotxe. Aquest és el cas de l'Amèlia Cardona, que ens diu: bones, Albert. Una de les cançons pel casset de conduir per fer carretera des de Badalona fins a Calella de Palafrugell per anar de càmping amb les amigues i conduint un Seat 124 era escoltar Donald Fagen amb Easy. Gràcies, Amèlia Cardona. Doncs moltes gràcies a tu. Bon gust. Bona memòria.

0: Aquesta és la cançó que es posava en casset en el Seat 124, l'amiga Amèlia Cardona, per anar des de Badalona fins a Calella de Palafrugell. John Alfagen i la seva cançó IGI, que són les cicles d'Any Internacional de la Geofísica. Formava part de l'àlbum The Nat Fly, i a la foto de portada, el mateix Donald Fagen fa de locutor de ràdio davant d'un micro amb auriculars, amb un tocadiscos davant i fumant. Això m'ha fet recordar quan podíem fumar els locutoris de la ràdio, bueno, quan fumàvem a tot arreu. Recordo metges que en la seva consulta, mentre en parlaven, en tiraven el fum a la cara. Sí, algunes coses han canviat per anar millor, no? Però, bueno, d'aquell temps, de quan fumàvem a la ràdio, de quan érem joves, deixeu-me recuperar un dels primers maxi-singles que vaig poder punxar en directe, perquè Donald Fagen va ser el fundador de Steely Dan, nascut a Nova Jersey el 1948. Aquesta que estem escoltant, Iggy, és del 82, però podríem anar 5 anys enrere per punxar una autèntica delícia que es deia Asia, i que considero que és tot un luxe, tot un plaer avui dia poder-la compartir amb tu, Cocodril. No perdis la sintonia.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Cocodril Club. ...32 anys en antena.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Gràcies per continuar en connexió. Algú va dir que de vegades és bo tancar algunes portes, no per orgull ni per vanitat, sinó perquè aquestes portes ja no et porten enlloc. Quina és la teva?
1: Hola, em dic Sílvia, soc d'Olot i voldria dedicar una cançó a la meva mare, que avui és el seu cumpleanys. És The River, d'en Bruce Springsteen. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: The River va ser el primer número 1 als Estats Units de Bruce Springsteen. Corria octubre de 1980. És una cançó inspirada en la vida real de la seva germana petita, Virginia, Ginny, li deien, i del seu marit, Mickey Shafe. Estant encara a l'escola secundària, ella es va quedar embarassada sense planificar-ho. Ella i el seu nòvio es van casar joves i es van haver d'enfrontar la realitat del món adult d'immediat. Bruce ha dit sempre que la cançó era un homenatge a ells.

passat 24 de juny ens deixava David Clayton Thomas, la veu potent i poderosa de l'època daurada de la gran banda de jazz rock nord-americana Blood, Sweat and Tears, que podríem traduir com sang, suor i llàgrimes. David Clayton Thomas va ser una de les figures clau de la història del rock de la dècada dels anys 70, que havia nascut al Regne Unit i que se'n va anar amb 84 anys a Toronto, a Canadà. Però quedarà sempre en la nostra memòria la seva veu en èxits com aquest que estàs escoltant, And When I Die, és a dir, quan mor.

0: Cabons, Blood, Sweat and Tears, banda de Nova York, de jazz rock, però que també fusionaven rock, blues, pop i jazz, amb arranjaments complicats. El seu líder, David Clayton Thomas, ens deixava el passat 24 de juny. Quin contrast amb el que ara entrarà, però aquesta, el Coco, ja saps que és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Aquesta va ser la primera cançó
1: vive la vida, hoy, vive la...
0: amb la que vaig conèixer Los Amaya.
1: Vive la vida, hoy, vive...
0: És un bon consell, el títol, Vive la vida, hoy...
1: Vive la vida.
0: Era 1972.

Vive la vida hoy. No havia sonat mai el programa i em sap molt de greu posar-la per primera vegada ara per recordar que ens va deixar un dels dos components de Los Amaya, amb qui vaig compartir molts bolos, els vaig presentar moltes actuacions. Ells també van venir a cantar gratis a totes les festes de la ràdio que els vaig convidar. Tenien una fusió de rumba pop molt guapa.

Recordem que Los Amaya van participar a la cerimònia de comiat dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992 al costat de Peret, de Los Manolos. Va ser una nit de rumba catalana que va tenir molta repercussió, molta audiència arreu del món a través de la televisió. Los Amaya es van formar a Barcelona a finals dels anys 60 pels dos germans d'ètnia gitana, Pepe i Delfín. Delfín, que va morir el 17 d'agost passat amb 74 anys. Van estar gravant fins al 2013. Per cert que Los Amaya eren familiars de la famosa bailaora Carmen Amaya, que a la ciutat de Barcelona té una font escultòrica i una estàtua de bronze. Segurament aquest va ser el seu més gran èxit.

1977. Vete, que va ser utilitzada precisament en un programa especial dedicat a cançons de desamor. Algun oient ens va proposar aquesta, Vete, el seu gran èxit. En recorda Delfín de los Amaya, que ens deixava el passat 17 d'agost. Sento dedicar aquesta estona a dades tristes. Però aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú.

Aquesta cançó també podria formar part del nostre espai dedicat a les bandes sonores, perquè es va utilitzar a una pel·li que internacionalment es va dir de 9 a 5, 9 to 5, i aquí, ¿cómo eliminar a su jefe?

Per cert, que en aquesta pel·lícula de principis dels anys 80, quina gràcia, eh? Es deia de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de la majoria d'oficines als Estats Units. Però aquí, com que tenim altres horaris i altres maneres de titular les pel·lícules, es va dir Cómo eliminar a su jefe. Este principis dels 80 és una comèdia que no està malament i que la Dolly Parton no tan sols aporta aquesta cançó, sinó que també protagonitza al costat de Jane Fonda i de no sé qui més, estic parlant de memòria, tres noies que són les protagonistes de la pel·li. Dolly Rebecca Parton, nascuda a Pittman Center, Tennessee, el 19 de gener de 1946, va morir a Nashville, Tennessee, el passat 25 d'agost. Va ser una cantant, compositora, actriu, productora, escriptora, filàntropa i també va ser empresària. És considerada com una de les millors cantants de la música country, així com també una de les principals figures artístiques d'aquest gènere. A mitjans dels 80, es va unir amb el primer que va col·locar cançons country a les llistes de pop i van fer aquesta meravella.

Islands in the Stream. Islas en la corriente. Kenny Rogers. Dolly Parton. I un dia a la secció de les versions podem escoltar l'adaptació al català que va fer Tomeu Penya. La cançó I Will Always Love You, Sempre t'estimaré, per molts és la cançó central de la pel·lícula El guardaespaldes, i també la que va permetre que es lluís Whitney Houston, protagonista de la pel·lícula. Però el que molts no saben és que Dolly Parton la va escriure l'any 1974, El guardaespaldes és del 91, i que amb la seva versió original havia encapçalat les llistes country d'aquella temporada.

Dolly Parton va escriure més de 3.000 cançons, que es diu aviat. Va guanyar 11 premis Grammy i la seva fundació Dollywood ha patrocinat la lectura i els llibres infantils com a part del seu Imagination Library, repartint 300 milions de llibres en 5 països. Sempre estarà en el nostre record. Aquest passat estiu també ens va deixar Pepín.

L'11 de juliol ens deixava el cantant italià Peppino Di Capri a l'edat de 86 anys. Havia començat la seva carrera amb un grup anomenat Rockers, amb els que van ser taloners dels Beatles en els concerts italians del 1965, pocs dies abans de les actuacions dels Beatles a Madrid i a Barcelona. Peppino s'ha mantingut actiu fins passat els 80.

L'amic oient Carlos Muñoz Muriedas ens demana un petit homenatge a Pepino Di Capri a través de les cançons que sonen a l'escapada de 1961, l'obra mestra de Dino Risi protagonitzada per Vittorio Gassman, i ens diu que Don't Play That Song és una cançó popularitzada per Beanie King que té una sonoritat molt pròxima a Stand By Me, sobretot pel ritme. Home, doncs escoltem primer Stand By Me, que va ser molt més famosa, i ara molts cocos descobriran que Pepino Di Capri va fer una altra cançó de Benny King que s'assembla bastant.

altre dels seus èxits va ser Per un àtimo, que, diu l'amic Carlos Muñoz, aporta una melangia més íntima.

Saint-Tropez, el record per Pepino Di Capri, que ens deixava el passat 11 de juliol. Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que per què sonen els Creedence? Perquè ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions. L'amic Joan Castells ens diu: hola Albert, novament felicitats pel programa, moltes gràcies, i salut per seguir molt temps més. Home, això és el més important. Diu: ens ha deixat Bonnie Tyler i voldria proposar-te un petit record amb una cançó que té un parell de derivades. Primera, es tracta d'escoltar la versió que va fer de Have You Ever Seen the Rain, i segona, un nou record per la Creedence Clearwater Revival. Que, com tu dius, Albert, mai els oblidem. No, no, que va, aquí sonen com si fossin l'última novetat mundial. Somos...

Bonnie Tyler tenia gairebé 20 i tants anys quan els metges li van diagnosticar nòduls a les cordes vocals. Era una cantant galesa més, amb una veu neta i convencional, quan va entrar a quiròfan en algun punt entre el 75 i el 77 buscant arreglar el problema. El que va passar després va ser un error mèdic que va reescriure la història de la música.

0: Durant la recuperació... Bonnie Tyler.
1: Són les dues.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Olira Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu actualitat?
1: Pues la veritat és que, no, bueno, a veure... No, és que saps el que passa? Que s'han estrenat, s'han donat els Emmys aquests artístics.
0: Ah.
1: Que són com una mica, entre cometes, els Emmys de mentida, no? O els Emmys de categories menys rellevants, que llavors els donen com una mica abans i tal, però bueno. Jo te diria que l'única actualitat que puc destacar de tot això...
0: Sí.
1: A banda de que The Pit ha guanyat un altre, és que Pluribus, la sèrie del creador de Breaking Bad, n'ha rebut... ara no sé si són 4 o 5 per qüestions artístiques, eh? Encara estan les qüestions actorals i d'escriptura i de direcció i totes aquestes històries pendents sobre la taula per la següent convocatòria aquesta. Però bueno, trencant així, per cert, la maledicció que va començar amb Better Call Saul, que és la sèrie que té el rècord de nominacions sense guanyar, que són entre uns 40 i 50, no recordo quants eren, però podien ser 46, 47 nominacions en tota la seva història, 0 premis guanyats.
0: Correcte.
1: Sí, sí, és la sèrie que té el rècord de més nominacions.
0: I no li podem donar un premi per tenir aquest rècord?